0: mia!
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada santboiana.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobre tot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al pont de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país al matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Meridiana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. factoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaeufemia.
11: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat ja amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern, i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Segons els comerços, s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà el dilluns 6 de juliol en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Deu minuts per arribar a 7:45. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
2: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
0: Que fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt, molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Aven Ren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió, perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 11:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: El diccionari TermCat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
1: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
27: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
26: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investigació fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC, el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, a Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. L'aixafogó es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 2:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
5: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
6: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
6: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixin d'una correlació de debilitats, no? És a dir, Illa ja havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra, al final, també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que, bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest: el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
6: Hi ha un molt clar: les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten, i jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
6: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Comencem per hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar, vull dir, una empresa

0: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
1: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la Gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
2: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori, com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
3: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria, factoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
1: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
0: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, tot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
4: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
5: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
0: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
6: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora

0: de l'article.
1: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: I quan passa un minut de 3/4 de... Deia, quan passa un minut de 3/4 de 8, preocupació al sector dels productors de moluscos, de mol·luscs pel delta de l'Ebre, del delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
4: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
5: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'esta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
4: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
5: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més pronta per disminuir els riscos, no?
4: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
2: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
6: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
7: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última, però és la més primitiva.
6: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
8: Davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
2: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
9: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges, Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes 3 jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
10: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
11: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
12: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: Minuts. minuts per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni que havia de construir una trentena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre als escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música ha mort als 74 anys Victor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat aquesta hora és a l'AP7, que està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que transportava cerveses i ha volcat. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retenció entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
0: Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Almenys 10 morts i més d'una cinquantena de ferits per nous atacs de Rússia aquesta matinada contra la capital d'Ucraïna. Drons i míssils han fet destrosses importants en edificis residencials de Kiev. Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar i al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. A reobre el debat sobre el futur de la PSAT després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, el president s'obre a estudiar mesures, com ara prohibir l'avançament als vehicles pesants. Propietaris d'habitatges que contracten detectius per investigar els llogaters és un fenomen a l'alça, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'objectiu principal és trobar arguments per poder fer fora els llogaters, bàsicament de renda antiga, després de demostrar que no és la residència habitual. La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit a Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica. Els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus i pot arribar fins als 31. Amb el concert del Petit Ecaleri, amb un centenar de participants, avui engega el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Fins dissabte hi ha programats concerts d'artistes com Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Bank.
2: Esports.
0: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç han classificat pels vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 i els Estats Units elimina Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre a la 1 de la matinada. A Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria a les 5 de la matinada. I Joan Laporta, el president del Barça, assegura que poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. Jornada d'avui de calor més moderada, només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran tota la jornada.
2: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 2 de juliol de 2026 i això que escolteu torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Estrenem, doncs, el primer dijous de juliol, que tal i com està obligat, ens comença amenaçant amb temperatures, diguéssim, a l'alça. Però sigui com sigui, la millor manera de refrescar l'ambient aquí, ja ho sabeu, es basa en aportar continguts del tot interessants com si fossin els glaçons d'un combinat estiuenc a peu de platja. I això comença per analitzar l'actualitat amb el nostre fresquet Consell de Sàvies i Savis. Com tots els dijous, també refrescarem la memòria i el patrimoni. Avui amb la presència d'en José Santín, de la branca de natura de la Rulla Centre d'Estudis Santboians. A banda, en Santi Recasens aterrarà una setmana més per fer-nos el reflexionador de la República. I com no podria ser d'altra manera, també tindrem el misteriós diccionari alternatiu amb les nostres bruixes de butxaca i l'apunt humorístic del profeta de la República, en Tian Lara. Fem dijous, doncs, a la República Santboiana amb modus d'aire condicionat via ones hercianes. Tota una innovació tecnològica que us aconsellem que proveu. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

Molt bon dia, estimades i estimats. Sí, tecnologia de darrer moment, eh? Això de l'aire condicionat via ones hercianes. Escolteu el programa i de pas doncs, us arriba això, la fresqueta. Proveu, que per provar no quedi. Sigui com sigui, doncs que res, que saludem a tota la parròquia i a l'equip que ho fa possible, amb l'Àngel Rodríguez de producció, amb l'Albert Vilà tocant botonets, el nostre tècnic a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera. Molt bon dia. I parlant de mètodes, doncs, així una mica més, diguéssim, assequibles per no tindre tanta calor. Doncs mira, ves per on la cançó d'avui. Per què? Doncs perquè avui escoltarem una novetat del grup català Joia. Ara fa uns dies que van presentar el seu llançament de la darrera creació. Veig com neva. Un rock melancòlic per recordar moments de més fred, com dèiem, que potser ara ens anirà bé. Escoltem com neva.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: En Daniel Rosas, que també ens acompanya cada matí, és clar que sí, l'escoltem. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Avui el sol serà el protagonista d'una jornada que estarà marcada de nou per la calor i, tot i que no pujarà gaire respecte a ahir, sí que lluirà el sol tot el dia i, per tant, la calor apretarà de valent. No hem baixat dels 24 graus aquesta nit i ha costat agafar el son, i és que la xafogor intensa ha sigut protagonista i ho continuarà fent. Només a les tardes, el vent de marinada, que bufarà amb intensitat, refrescarà una mica l'ambient. Una tarda que el mercuri tornarà a marcar uns 32 graus de forma general a la línia costanera. És tot, que vagi molt bé.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Doncs la informació viària ara mateix. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb fortes complicacions arreu de la xarxa viària. La AP7 ha quedat tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud a causa d'un accident entre un camió que ha quedat blocat a la via i un turisme. Tot plegat ens deixa retencions des de Creixell i obliga a obrir desviaments per la sortida 220. Com a alternatives, recordem que tindríem la N340 o la A7 o també la AP2 o A27. Per altra banda, tenim un altre accident a la C25 a Espinelves, que talla un carril en direcció Lleida. Un vehicle avariat també talla un carril a la mateixa AP7 a l'Ampolla, en direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, però, tenim retencions amb intensitat encara amb tots els accessos i voltants de Barcelona, el nus de la Trinitat, les dues rondes i també l'entrada pels túnels de Vallvidrera. Tot i així, al vessant Llobregat, doncs destaquem aquestes retencions intermitents a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà de Llobregat. També la P23 pateix retencions des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i entre Sant Just fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, tenim 1,5 km de retencions per la C32 en sentit nord des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Ja veiem que avui una mica complicat tot plegat. Tindrem paciència i prudència, esclar que sí. Que vagi molt bé. Fins demà, gràcies.
2: Això mateix. Fins demà, que vagi bé.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem, doncs, els diaris a les portades quan ja hem arribat a un quart de nou del matí. Comencem, per exemple, pel diari Ara, a la capçalera. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. Avisa Feijó que no compti amb Junts ni en el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. Una mica més amunt d'aquesta capçalera que us dèiem, diu: Barcelona a punt per acollir el Tour. La presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família. En una fotografia que acompanya aquest titular veiem, doncs, el monument sagrat de Barcelona ja, doncs, embolcallat de les típiques, doncs, com ho podríem dir, entrades i sortides, doncs, dels ciclistes, amb un decorat, doncs, molt propi de l'esdeveniment. Fotografia de portada, però, per en Trump, que diu que guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. Veiem el president dels Estats Units a punt de pujar el seu avió presidenciable. Sigui com sigui, que no s'havia donat mai que un president nord-americà incrementés tant els seus ingressos doncs en temps real mentre és president dels Estats Units. Més coses en portada l'Ara. La policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid i la conciliació és el factor prioritari a l'hora de triar feina. Un article on ha fet un estudi i determina aquestes dades, diguéssim. Un bus amb temporers s'accidenta al centre de Lleida. L'alcalde de Lleida, ell mateix, diu, explica que és l'accident més gros que ha tingut la capital de Lleida, doncs, en quant a autobusos, també. Anem cap al periòdico. Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Són les partides europees bloquejades des de fa un any. En portada, doncs, Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. Fotografia de portada, altre cop, a la Sagrada Família, aficionats al ciclisme i davant del monument. Barcelona ja respira aire de Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. És el titular que acompanya la fotografia. També una altra fotografia, en aquest cas del grup musical Taburete, en un moment de la seva actuació d'ahir al festival Les Nits Occident als Jardins de Pedralbes. veiem doncs els aficionats, la gent doncs que segueix els seguidors d'aquest grup celebrant això, aquest esdeveniment musical. Taburete mostra doncs la maduresa pop en l'obertura de les nits Occident. En quant a vincle emocional, ens diuen en portada, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en les mascotes. I Diagonal Social diu, el govern vol forçar les empreses a definir el criteri dels ascensos. A Móra la Nova ens diuen, el govern cedirà terrenys a Tarragona per construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. I per cert, molt a prop de la capçalera, la P del periòdico, aquest símbol, aquest logo que acompanya sempre la capçalera vermella, doncs per aquí al mig, o d'aquí dins, podríem dir, hi surt la Porta, que inicia el seu quart i últim mandat com a president del Barça. Anem cap a La Vanguardia. La regularització, ja us ho diré, la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. La Vanguardia obre amb la crisi migratòria, doncs s'han més a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants i la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. En clau política, també Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident recepta forjar una majoria nacional per batre Sánchez. Aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra, us ho dèiem fa un moment, doncs també se'n fa ressò La Vanguardia. I la fortuna de Trump, que creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca. Fotografia de portada, brutal accident d'autobús a Lleida. La ciutat de Lleida va viure ahir el seu accident més greu en xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides, 4 d'elles en estat crític com a conseqüència de l'impacte, les causes del qual s'estan investigant. La xofera feia 3 dies que era a l'empresa i conduïa amb un instructor al seu costat que ha perdut una cama. Veiem doncs l'autobús ensinistrat, del tot destrossat, a peu de carrer, tota la part, diguéssim, de davant, de on hi ha el conductor, diguéssim, destrossat del tot. I el tour que s'exhibeix a Barcelona abans de posar-se a rodar. Veiem doncs, allò que us dèiem, les pancartes i tot el mobiliari urbà de decoració, diguéssim, per la sortida del tour. Doncs precisament parlant d'esports, això, que hem de repassar també els diaris esportius. Fem-ho. I ja us dic ara que totes les portades, un sol protagonista, o vaja, el protagonista pràcticament a tot arreu, en Jan Laporta. És el que passa al diari Esport, per exemple, la fotografia de portada. Diu, Laporta inicia su cuarto mandato en el Barça. Arranca fuerte, diu. Veiem, doncs, el president del Barça de la seva compareixença en aquell escenari que es va muntar doncs, per aquest acte institucional, i el veiem, doncs, amb el dit pols aixecat en forma de victòria i somrient. El president promet, diu, defensar el club sense mitges tintes i envia varios dardos, diu, al Madrid de Florentino. Diu, no tienen fijado el norte, Això ho diu el mateix president del Barça. Certificas tu su feeling con Tebas y confirma los contactos con Atlético por Julián Álvarez, aunque apunta que la oferta no es limitada. Més Barça, més clau Barça, doncs Christensen, que serà azulgrana, diu, fins al 2028, per tant, el defensa del Barça renovat. Un cop més. Barcelona, capital mundial del ciclisme. Se'n fan ressò, Avui presentació a les 18:30. I en quant a MotoGP, Yamaha confirma el fichaje de Jorge Martín. Prohibido fallar ante Australia, també en portada molt a prop de la capçalera. Se refereix a aquest Espanya-Àustria a les 21 hores, a les 9 del vespre. Ens expliquen també que hi haurà un Portugal-Croàcia i Suïssa a Argèlia. En quant a França i Suècia, França 3, Suècia 0, Mèxic 2, Equador 0, Inglaterra 2 i Congo 1. Aquests són els marcadors. Que hi va haver-hi ahir, esclar. El Mundo Deportivo, molt a prop de la capçalera, l'hora de Lamine Yamal, un doblete de Kane, ressuscita los pros, també ens ho expliquen, y diu que De La Fuente no lo duda, confío ciegamente en este equipo, para mí son los mejores. Veiem en Lamine Yamal celebrant algun gol, això sí, és fotografia doncs d'arxiu. I finalment, en portada, allò que us dèiem, a La Porta, en aquest cas ens diuen La Porta firme, l'oferta per Julián no és limitada. El president habló de l'argentino en la toma de possessió del cargo. Él quería venir al Barça hace tiempo y apeló la unidad, anunció consulta a los socios por l'espai Barça y aseguró que ve al Madrid muy nervioso. Altres titulars, però serien molt repetitius, ja han sortit en d'altres diaris, i acabarem amb l'esportiu, on torna a sortir en La Porta. En aquest cas és una fotografia una mica més, més àmplia, on el veiem en el seu atrill, en la seva presentació com a president altre cop. Davant dels atacs trobaran un lideratge fort. Això ho diu ell. El president Joan Laporta pren possessió del càrrec i fa un primer discurs de mandat carregat d'optimisme i convicció. Confirma que el club ha fet una oferta per Julián Álvarez i escenifica la pau amb Javier Tebas. Ets un amic, li diu amb ell. Harry Kane surt al rescat, se refereix a aquesta Anglaterra que de manera costosa, això sí, es fa mal partit, i Espanya favorit avui contra Àustria en els setens. En quant a bàsquet, ACB, Isaac Nubés del València jugarà el curs vinent a la Penya, al seu club de formació. Ens recorden que en quant al ciclisme, al Tour, el segell modernista en la presentació dels equips avui a la Sagrada Família, i en quant al Sabadell, diu el mitja punta Alain Ribeiro, que arriba lliure del Pontevedra, primer fitxatge. Doncs aquests són els titulars principals també del món esportiu. Molt bé, doncs, molta cosa per explicar. Avui hi ha el Tour com a protagonista a la ciutat de Barcelona i tot el que ve a continuació en quant al Mundial, que està per veure, però vaja, amb partits molt i molt interessants. Sigui com sigui, nosaltres ens aturem un parell de minuts i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell, la tertúlia, nostre consell de savis d'avui dijous. Fins ara mateix.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
5: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Ràdio Sant Boi.
6: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
7: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazine de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
5: Con David García. Més de 45 anys amb tu.
8: Ei! Viva el rotllo!
9: Viva!
10: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el rollo!
11: Cuplejant.
12: Som a tot el país.
11: Cuplejant.cat.
12: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
11: Cuplejant,
13: amb Caral Pedemonte.
12: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: 33 minuts passen de les 8 del matí. És dijous, primer dijous de juliol. Temperatures, doncs, ja a l'alça. Bé, a l'alça. Encara. Hem arribat en 24 i ja estem en 25. 25 graus aquí al barri centre de Sant Boi. I comencem a fer-la petar amb el nostre consell de savis dels dijous. Molt bon dia, Jaume Bosch, què tal estàs?
1: Hola, bon dia, doncs bé, molt bé.
0: Estrenant juliol.
1: Estrenant juliol, sí. Juliol calorós, però, bueno, un airet així del matí que encara fa de bon caminar.
0: Segur que sí.
1: Però vull que, ara que saludaves, que...
0: No, la Montserrat no hi és, ara ho anava a explicar-ho, no hi és per temes personals, eh?
1: Li desitgem, com que ens estarà escoltant,
0: sí,
1: segur,
0: i tant.
1: Una ràpida recuperació al seu disc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, ei, que ningú s'espanti, és un problema, diguéssim, de dit del peu, no passa res, que la tindrem ben aviat per aquí, però... un petit incident, diguéssim. Josep Sabater, molt bon dia tingueu.
2: Què tal, bon dia.
0: Com vas?
2: Avui fa una temperatura més o menys agradable. La llàstima és que durarà poquet.
0: Sí, jo ho pots dir, home, aquí dins estem...
2: No sé. Les dones i homes del temps ja ens avisen que a partir de demà tornem-hi amunt. Vull dir que, bueno.
0: Aquí estem a xupluc de la calor. Que sí. ja és molt... És un
1: refugi climàtic.
0: És un refugi climàtic, és una estoneta, doncs, que ves per on... Jo ho deia aquest matí, que la República Santboiana estrena una tecnologia nova, innovadora, que és aire condicionat via ones hertzianes.
1: Ah,
0: és a dir, si tu... Sí, engegues la ràdio... No sé per què rius, Josep, si això és cert. Si tu engegues la ràdio...
2: Tota tecnologia, ara...
0: Sí, i escoltes la República Santboiana... notaràs un fresquet per les zones hertzianes, que això fins ara no s'havia provat mai.
1: Jo crec que ho hauríem de patentar, perquè realment enviar frescor per les zones està molt bé. Vull dir, és una idea,
0: això no s'havia vist mai abans.
1: I seria una manera de potenciar els transistors, també.
0: Us heu d'acostar a l'altaveu.
2: Ja deu tenir patentat Cexa, Endesa, Iberdrola, aquests ja ho deuen tenir agafat.
0: Bueno, us heu d'acostar a l'altaveu, també us ho dic, ho hem estat provant i us heu d'acostar una mica a l'altaveu i veureu aquesta fresqueta.
1: I surt la fresqueta, no?
0: Ah, exacte, sí.
1: Està bé.
0: Molt bé, dit això, no sé si, com diuen en castellà,
1: no, comencem
0: si
1: bé.
0: Habrà Colau.
1: Comencem bé.
0: Però vaja, escolteu-me, per on començaré ara, potser ja no tan sols per l'interès, la curiositat, i perquè amb el Josep ara ho parlàvem just a l'entrar, una mica també amb ganes de treure mullada de sobre, en el bon sentit. Escolteu-me, en Trump, que guanya 1.400, diu, jo crec que frega els 2.000, però vaja, en alguns diaris apunten 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. Mai s'havia donat que un president dels Estats Units, mentre és president en temps real, guanya aquesta fortuna. N'hi ha que en tota la vida no han guanyat. Bueno, n'hi ha molts.
1: Tota la vida. Amb 10 vides i amb 25 vides.
0: Sí, no, anava a dir-te. Clar, és que he dit, n'hi ha, home, n'hi ha no. És que la majoria dels mortals...
1: 1.400 milions de dòlars...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Doncs clar, compte, quan hauries de guanyar cada mes amb la etapa laboral per guanyar 1.400 milions de dòlars, que ni una vida, ni dues, ni tres, ni quatre, i ella es guanya en un any, així tranquil·lament, i fent pujar i baixar les criptomonedes.
0: Mira, Jaume...
1: Ara dic una bajanada...
0: No, clar.
1: Ara dic una altra, baixa. Quan baixa compro, quan puja bé.
0: Mira, anava a dir-te que ni tan sols que fos veritat aquest invent de la República d'aire condicionat via ones hertzianes, ni així guanyaríem aquests calés, segur. No, ho dic perquè, tu ho deies, Jaume, al final ell té empreses d'inversió relacionades amb les criptomonedes. El tracte que té amb els països àrabs no tan sols és polític, sinó que és personal, i a més aquesta gent inverteixen amb les seves empreses, i la veritat, home, en principi, això grinyola per tot arreu. Però com grinyola, ja ho sabeu, la setmana passada explicàvem que l'havien imputat i l'havien jutjat per una presumpta violació i havia de pagar 5 milions de dòlars amb una senyora, doncs que home, si perd el judici vol dir que està aprovat. És a dir, paga i s'ha esborrat aquí el diguéssim, l'expedient? O... És a dir, el que aquest home fa, se li permet, i acabem veient, jo crec que en cap lloc, en cap país del món, no. Acabaria això com acaba ell sempre, amb una festa. No sé com dir-ho.
2: Ni amb les més dures de les dictadures,
0: ni
2: amb les més dures de les dictadures s'ha vist mai una cosa així, mai. Mai a la
0: vida. I com això d'altres casos relacionats amb ell.
1: Ara contava que un mortal, més o menys ben pagat, sí. Clar, ara aquí contem... Que
0: ara feies sou, números, tu.
1: Sí, un sou més o menys digne són 50.000 euros l'any. Un sou bé, bo, no? 50.000 euros l'any. Vol dir que per guanyar 100.000 euros són dos anys. Un milió d'euros serien 20 anys.
0: Sí.
1: Per tant, 1.400 milions serien 20.000 anys. No, 20.000 anys.
0: Això quasi són distàncies astronòmiques.
1: Per guanyar el que ha guanyat el Trump en un any.
2: I a més a més hi ha una altra cosa amb això de les criptomonedes. Estic parlant de mala memòria, diguem-ho així, que ja al principi d'ell ja hi va haver com una mena d'estafa, hi va haver gent que va perdre molts milions i tot plegat, i va sortir el nom d'ell i em va dir, oh no, escolta, la gent que faci el que vol, perquè jo resulta... Em sembla recordar-ho, això, Vull dir que no... Que, bueno, aquests que van perdre tots aquests calés segurament que devien anar al sac del senyor Trump.
1: Clar, però... No.

0: els poders econòmics, el president de la Moneda, recordes que va tindre també el seu, recordeu, va tindre el seu rifirrafe, digue-li així, etcètera, etcètera, etcètera. I ho fan perquè, ho heu dit molt bé, perquè moralment això no té ni cap ni peus. Però, esclar, de vegades, quan parlem d'aquestes coses i algú diu, això és la teoria de la conspiració, home, ell fa baixar i fa pujar la borsa cada cop que obre la boca o fa una acció. Qui se'n beneficia de tot plegat? I la pregunta del milió és, no aturarà ni tan sols el Partit Republicà, que sabeu que a casa seva ell té els seus, també, els seus no enemics, però podríem dir
1: és
0: gent
1: que això,
0: no...
1: Això està legislat, sí, clar, està legislat. I si quan tu actues per modificar el mercat o per incidir en el mercat, això està penat. Vull dir, realment, aquí sí. No ho pots fer, i en canvi sembla que allà no hi ha cap mena d'aturador i un president... Ara, imagineu-vos aquí en Sánchez, no? Que diguessin al final d'any, mira, aquest senyor ha guanyat ara 1.000 milions fent no sé què. Aquí ningú li diria res. Aquí sortiria el Suprem, el Constitucional, el tothom...
0: Si l'home té problemes perquè la seva dona feia informes empresarials o el seu qui sigui... imagina't, i estem parlant d'un familiar que al final es dedica a la seva feina, no sé com dir-ho.
1: I no 1.000 milions, un milió.
0: No, és igual.
1: Guanyat un milió...
2: Calderilla, sí.
1: Però en canvi guanya 1.400 milions i no passa res.
2: Bé, el Congrés dels Estats Units és el que ha d'autoritzar sempre les actuacions militars fora de... Ell se'n va anar a l'estat d'Urbud i va muntar la seva guerra, i el Congrés li va dir, ei, no sé què. Què passa? Jo faig el que vull perquè no sé quantos... No sé,
1: jo soc l'amo, jo soc l'amo.
0: Home, a veure, no va crear una infografia de tot el que era a Gaza, una infografia que ja dissenyava el resort que l'home hi volia muntar allà?
2: És que ni CIA, ni FBI, ni res, perquè, clar, m'imagino que tots els que manen a totes aquestes institucions, diguem-ho així, també deuen haver guanyat no 1.400 milions, però potser n'han guanyat 300 o 400 amb les criptomonedes, perquè juguen amb ell, i com que ell diu, tu no pateixis, tu mira cap a un altre cantó, que has mirat la teva compte, que ja tens 300.000 no sé quantos més, i doncs va, arreglem-ho, tu, passarà això.
0: Bueno, no
2: què passa amb el Suprem dels Estats Units? Què passa amb el Tres? Pues, poso el Pere, el Joan, l'Antonio, la Juanita i la Roser, que són amics meus, els poso allà al Tribunal Suprem, tu. I llavors, és clar, quan algú se'n va al Tribunal Suprem, diu, perdoni, què volia? No, és que el Trump... No, és que avui és tancat, vingui un altre dia. Vull dir que no, home...
0: No ho sé, deien les... No sé si llegendes urbanes o digue-li com vulguis, però sí que el pensament una mica crític dels Estats Units, que el pitjor president dels Estats Units havia estat en Nixon, per tot els afers d'espionatge en aquells apartaments, us en recordeu? Però vaja, la pregunta també que un es fa és, quan passin els anys, què diran d'aquest home? I la pregunta també serà, ara ho expliquen, això? No,
1: el
0: ningú...
1: Nixon seria un sant, ara al costat d'aquest senyor, Nixon és un sant.
0: Però tu recordes, no?, tots aquells afers que allò va ser... I era un tema d'espionatge entre partits, al final.
1: Sí. Vull dir... Però és que aquí, jo crec que hi ha d'haver corrupció d'ojo i corrupció política, econòmica, política segur, perquè...
0: Immoral.
1: Se salta les lleis com li semblen i no passa res. Vull dir, que dius, destitueix a qui li sembla, dius, no, actua com un poder absolut, com un dictador pur i dur.
2: On tens el famós impeachment, allò de poder jutjar?
1: Sí.
2: Cuidado aquest que ha fet, perquè resulta que li poden aplicar.
0: Amb el Clinton, evidentment, se li va obrir el procés per tot el tema de la casa del despatx Oval,
1: diguem-ne. Era la Levinsky, no? La Levinsky.
0: No, però que només el va salvar el dir la veritat, us en recordeu?
2: Fixa't una cosa, el Clinton, amb una noia que era secretària, no sé què, no sé quantos, li va anar del cantó un duro. El Trump, això cada dia...
0: Home, però que no està jutjat la setmana passada i ha perdut el judici envers aquella noia.
2: El Trump cada dia, quan deu arribar al dematí, deu estar animat. Digue-li que vingui la Susi, la Pepi, no sé què, que els hi diuen feina. Vinga, va, som-hi, ja està, apa. Porta tovalloles, també, que... Sí. Escolta, segur

0: És que segur.
1: Home, però si és que, a veure, si perd un judici i acaba pagant 5 milions de dòlars, vol dir que les proves li donen la raó a la senyora que l'acusava d'abusar d'ella.
0: Però, bueno,
1: I aleshores dius, pagues i tanquem l'expedient.
2: I oblidem, i tanquem la paradeta.
1: Vull dir que això dels 1.400 milions de dòlars és greu, però més greu és...
0: Oh, clar.
1: Al final ha perdut el judici. Home, doncs sembla ser que és com no perdre'l, perquè si guanya 1.400 milions i n'ha de donar 5 per un afer molt més greu, no sé com dir-ho.
0: Però, Amadeu, és que ell, segurament, ell no els va pagar, va tenir el seu subordinat que va pagar, i segur que devia trucar-li i dir-li, escolta, prepara-nos quants més perquè hi haurà més coses d'aquestes, però anirem pagant i anirem fent... Perquè tu penses que ell s'aturarà? Tu penses que...
2: Bé, clar, això... Sí, fix, és... Clar, això passa en el país que havia de ser model de democràcia, el país que liderava dir que les democràcies lliures i que liderava el món lliure i que era un exemple, no? I que fixeu-vos en Estats Units, que és... Doncs clar, quan veus que el país que hauria de ser model doncs cau en aquestes baixeses, dius, home, ara el model on està, no? I de vegades quan diem, és que en el món ja no hi ha referents. És que no hi ha referents. No, no. El referent qui és? El papa. No pot ser un referent moral, no? Però referents polítics, on són? On són aquells polítics doncs que dius, ostres, jo vull ser com aquell, o els estats tenen una referència i tenen un mirall, no? De dir, no, no. I a més, doncs, el consideren i té autoritat, no poder, autoritat. I el Trump té tot el poder, però jo crec que ha perdut tota l'autoritat, almenys amb la majoria
1: però
2: de països.
1: Sí, mentre els que són crítics amb ell des del mateix partit republicà no facin un pas
0: però són quatre
1: important,
0: aquests són quatre que possiblement és allò de, hem de pensar que sempre queda algun rat. Pues clar, si són no sé quants diputats o senadors tenen allà, no? Però si en surten quatre que li diuen, és que no estem d'acord i votarem en contra. Bueno, és igual. Escolta, tu, destitueixes, tu. I què té? Tenen deutes al banc? Sí, doncs embarga'ls i que m'ho quedaré jo, tu. Home, es van quedar... Un apunt només. Ahir ho vaig estar llegint. A Venezuela, la maquinària pesant i tot això, no sé què, ara ja no funciona perquè no hi ha benzina. No hi ha benzina. Un productor de... No hi ha benzina. Sí. Allà el Trump també ho va robar tot, va robar el petroli, la benzina, ho va robar tot, ara no hi tenen benzina, o sigui, és allò que dius, és com si diguessis, no sé, Espanya ara resulta que no
2: podem... olives.
0: Sí, no, podrem menjar olives o no... No, no sé, és que no sé, és una cosa que dius, no, mare de Déu, senyor. Vull dir que
1: ahir o abans d'ahir, crec recordar, el seu segon no se n'amagava, deia, no, home, no, els interessos que tenim en Venezuela són purament econòmics. Ajudar, clar que ajudarem, però, però que sàpiguen vostès que el primer objectiu és aquest altre, no?
0: Bueno, i ajudaran,
1: no se n'estan.
0: Ajudaran, sapiguer com ajudaran, com farem a Ucraïna. O sigui, ara t'ajudo, però em deus 300.000 milions per tota la vida. Vull dir que...
1: Escolteu-me una cosa, no li dediquem més temps, no per res, sinó perquè ja en tindrem més de contingut.
0: Estaríem anys parlant d'ell malament.
1: Clar. Ja en tindríem més de contingut, ja en tindrem més, vaja. Escolteu-me, canviem de tema totalment diferent, amb més coses, la crisi migratòria, la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. S'han més a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants i la policia es desdobla per resoldre les sol·licituds. I va haver-hi, ja ho sabeu, ahir en parlàvem aquí amb les vostres companyes i companys, i va haver-hi, bueno, hi ha un debat obert perquè la mateixa Unió Europea no té clar algunes decisions que no s'han consultat des del govern espanyol envers els altres països. Són decisions una mica que semblen agafades, no sé si a correcuita, però sí amb presses per tot plegat. Sigui com sigui, la crisi migratòria, i que no és només a Espanya, és en d'altres punts, i que és tot un debat, que això és molt, molt i molt complex.
2: És que és una crisi mundial, i ara no sé si en parlarem després, no? Però el que està passant a Sud-àfrica, que diu Sud-àfrica, un país amb on venien de l'apartheid, on els negres allà van patir el que van patir, i ara, entre ells, doncs els negres d'origen, diem-ne, no accepten que hi vagin els negres importats, no? I dius, bueno, doncs és el... clar, els països del voltant són molt més pobres que Sud-àfrica, doncs busquen refugi allà, de vegades perquè fugen de la guerra, perquè Sud-àfrica és un país, doncs, déu-n'hi-do, amb una economia més o menys estructurada. I, bueno, ja veieu, amb pals i tal, els fan marxar, vull dir que dius...
1: En un país que dius, hauria d'haver-hi memòria, memòria històrica.
2: Que quan us ho feien a vosaltres, què passava, no? Sí. Dius, tu que has viscut l'apartheid, que has viscut, doncs, aquesta subjugació del poder, i ara li fas amb els que venen, fugint també de la misèria, de les guerres, de tot. Ah, com s'arregla això, eh? No? És que, clar, és una mica... Sempre el penúltim d'arribar està contra l'últim.
1: Sí, sempre...
2: Això passa
1: això està
2: amb les onades migratòries.
1: I aquest Sud-àfrica no és el Sud-àfrica de Mandela, tot i que algú podria justificar, i no ho dic per res perquè això és injustificable, algú podria justificar, escolti, és que precisament els sud-africans nadius, el que van patir ho van patir dels que venien de fora. No sé si lliguem caps aquí.
2: Sí.
1: Per tant, jo no sé fins a quin punt la memòria col·lectiva aquesta fa pensar o fa... Però sigui com sigui, és això. Si Sud-àfrica va passar pel que va passar, home, de les desgràcies, el que sí que de vegades en surts guanyant és que moralment t'enriqueixen. T'enriqueixen amb el sentit de que ets més tolerant amb els altres, no?
0: El que passa,
1: no s'entén del tot.
0: El que passa que Sud-àfrica també té el problema que també tenen en molts altres llocs.
1: Sí,
0: no? Que,
1: ja sé per on vaja.
0: És un país que més o menys té més mitjans, però hi ha molta pobresa també. O sigui,
1: i sobretot al voltant. Al voltant d'aquest país.
0: Dins del país.
1: No, no, i al voltant.
0: Del país,
1: i el
0: hi ha
1: voltant.
0: Gent, hi ha aquests negres que veiem amb escuts i llances ara que fan la cosa...
1: Sí.
0: Que és clar, que són d'allà, i són d'allà de generacions. I ho passa malament, i tenen que viure de qualsevol manera. I llavors, esclar, tenen la invasió dels països del voltant, i diuen, escolta, tu, d'aquí no en sortirem mai, tu. I dic, és allò que deia aquell, escolta, soc el món, soc jo, i les meves circumstàncies, i aquí tanca la porta i s'ha acabat tot. Clar, aquells diuen, home, si nosaltres que som d'aquí, que teòricament paguem els impostos aquí, que votem aquí i tal i qual, ara resulta que hem de viure en una barraca, perquè
1: sí,
0: que estem envaïts, i que no sé què, que no solucionen el nostre problema, follon. Follons, clar, i llavors, al final, això, el món acabarà sent, desgraciadament, possiblement no, però té tot el carrer, que seran petites guerres mundials, no mundials, sinó seran... Cada país tindrà la seva guerra, els negres contra els blancs, els xinos contra no sé què, els nadius contra els de fora i tot plegat, i serà això. Serà això perquè, esclar, el que viu en un lloc... i viu, i paga, i està tot bé, no passa res. Però si viu en aquell lloc, i viu, i paga, i resulta que està malament, i resulta que venen els que l'invaeixen, i com que els invaeixen tenen gana i no tenen mitjans, el que fan és que t'atraquen pel carrer, i totes aquestes coses que estan passant, vull dir que no... Bueno...
1: Bé, no, que sí, que és a nivell global, és el xoc migratori, però a nivell planetari, d'acord, però res, per acabar amb aquest tema, si voleu, això, que la policia a Espanya es desdobla per atendre les peticions per la regularització i que la xifra de sol·licituds doncs desborda les previsions, tal i com ja van alertar els sindicats que passaria. Ho dic perquè s'obrirà el màxim nombre d'unitats de documentació i expedició entorns ja de tarda i dissabtes, que feia temps que no es veia que obrissin les comissaries amb documentació per això.
2: És que, clar, la gent que demana aquesta regulació, hi ha gent que ja està aquí, gent que no marxarà.
1: De moment, més de mig milió, ja t'ho dic ara,
2: però
1: de sol·licituds.
2: Gent que està aquí, que no marxarà, que si no tenen papers no podran treballar, que l'únic que els aboques és la delinqüència. És que al final dius, escolta, gent que està aquí, clar, que ha vingut per quedar-se, traiem-se del cap que no flatarem... mil avions d'aquests per enviar mig milió de persones no sé on, perquè no se sap d'on han vingut i on els envies, no? I si els envies tornen a venir, vull dir que estan aquí per quedar-se. Per tant, la solució ha de ser interna, ha de ser, escolta'm, com ho arreglem això? I aquesta gent, si no pot treballar, doncs els aboques a la misèria més absoluta i a la delinqüència. Dius, clar, doncs lo més, jo crec que el més savi és, escolta, regularitzem, intentem que entri al mercat de treball legal i que, bueno, que en vindran més, segur que en vindran més, perquè, clar, però això com ho arreglem, no? Si hi ha la resta del món o molta part del món que està doncs en un nivell ínfim de pobresa, amb conflictes, amb guerres, doncs la gent busca viure i busca sí, no, al final, una vida millor per a la seva família.
1: Però fixeu-vos que això que diuen el nou ordre mundial i no sé què, bueno, que al final la solució, ens pregunto, jo us ho llenço, però jo veig que la solució és la que ja coneixem de fa segles i que mai s'ha mirat en aquesta direcció. La solució la tens ajudant en l'origen. I l'origen és que aquesta gent no tenen per què passar gana en els seus països d'origen a casa seva. Perquè la gent normalment no marxa de casa seva si no és per vacances o per algun cas concret de dir, escolti, tinc aspiracions doncs, de ser, jo que sé, de treballar per una empresa anglesa i me'n vaig del meu país o americana, és igual. Si tu no ajudes, que al final tens l'obligació, Occident, d'ajudar-los, perquè si estan en la situació que estan, en la majoria dels casos és per l'abús, l'abús durant segles d'Occident. Per tant, si tu no ajudes a l'origen, després hauràs de córrer a correcuita a casa teva.
0: El que passa...
1: No, pregunto.
0: No, amb això que dius és una cosa que segurament que funcionaria si tot fos normal.
1: Clar, si tot fos normal.
0: Què passa? Estem parlant ara d'Àfrica. Podem parlar d'Àfrica,
1: per exemple.
0: Podem parlar de Sud-amèrica, podem parlar d'altres llocs. Resulta ser que tu els ajudes. Però, esclar, no vas tu allà amb la bossa de calés i dius que vinguin, no, vas amb el govern d'allà. Llavors resulta que aquests governs, la majoria són corruptes,
1: bueno. Això ha passat moltes vegades, ja
0: no, clar, però, aleshores,
1: però quan dic arreglar l'origen, també s'arregla això.
0: O el que sigui, tal i qual, que tenen gana, i vas allà i dius, bon dia, miri, que la Unió Europea ara els donarà 1.000 milions, 3.000 milions perquè no tinguin gana. I el govern diu, oh, de conya, tu, trae pa acá. Vinga, automàticament, al cap d'uns quants dies, saps que el president d'aquell govern no sé què té comptes a Suïssa, diamants a no sé on...
1: Això ha passat molts cops.
0: I el poble continua tenint gana.
1: D'acord, això, Josep, ha passat molts cops, però quan jo parlo d'arreglar el problema, no parlo de portar només calés. Precisament de permetre que aquella gent tinguin un govern democràtic i el més noble possible.
0: Aleshores, torna a llegir llavors l'agenda diària. Civils, tribus contra tribus, què... Van els francesos i acaben marxant avorrits ja d'allà perquè no hi ha manera, llavors resulta ser que aprofiten... És així el món, eh?
1: Llavors
0: és així
1: de
0: els altres països occidentals o de fora d'Àfrica aprofiten per dir, escolta'm una cosa, mira, allà hi ha la tribu del Bumbamba i saps què? Nosaltres li vendrem armes darrere mà perquè tingui armes.
1: Clar, llavors, és que això passa, Això passa.
0: Home, clar. I llavors, mentre això no ho arreglis de cap de les maneres, com ho arregles, això? Home, és allò que dius, què hauríem de fer? Arrasar, deixar-ho pla i començar de nou?
1: No, està claríssim. Això,
2: al final torna a evidenciar que un nou ordre mundial requereix un govern mundial.
1: I una manera de pensar també diferent.
2: Això n'hem parlat moltes vegades, perquè això no és un país que va a colonitzar un altre, sinó que és un ordre mundial que es regula entre si i una ONU que actuï com a ONU realment i que realment quan vas a ajudar un país no sigui un altre país per interessos propis, sinó que sigui la comunitat mundial qui inverteix, qui fa i qui...
1: Escolteu una cosa, ho hem de deixar-ho de moment. Ens n'anem cap als informatius. Després tornarem, parlarem d'altres coses i encara parlant de coses entre Espanya i Europa, doncs tenim les partides europees bloquejades des de fa un any. Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Hi ha uns plaços. Ara ho explicarem després dels informatius. Fins ara mateix.

0: Són les 9. Comencem actualitzant dades pel que fa al trànsit perquè és un matí molt complicat a l'AP7. Equip viari, endavant.
1: Sí, l'AP7 es troba tallada des de primera hora del matí a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que transportava ampolles de cervesa i que ha volcat. Circulació molt complicada en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell i es recomana utilitzar vies alternatives, la Nacional 340, l'A7 i l'AP2 i l'A27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha cua d'11 quilòmetres entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. I a aquesta hora, aquest no és l'únic accident que afecta l'AP7. N'hi ha un altre entre el Papiol i Martorell en sentit Tarragona. En aquest cas, hi ha també un carril tallat.
0: La regularització extraordinària d'immigrants es tanca en prop d'1.200.000 sol·licituds i unes 500.000 peticions ja s'han admès a tràmit segons dades oficials. Ara l'administració té 3 mesos per resoldre tots els expedients. 2 de cada 3 migrants que ho han demanat són d'origen llatinoamericà. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu. Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El Ministeri d'Afers Estrangers xifra en 27 els morts espanyols i en 137 els desapareguts. El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI. A reobre el debat sobre el futur de l'AP7 després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, com ara hem sentit el cas d'aquest matí que talla l'AP7 a l'altura de Tarragona, el president s'obre a estudiar mesures com ara prohibir l'avançament als vehicles pesants. I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del fangar per ajudar la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus i pot enfilar-se encara fins als 31, i és a partir dels 28 que la cria té moltes possibilitats de morir.
2: Esports. Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final del Mundial de Futbol. Remuntada de l'equip belga 3-2 contra Senegal al minut 125 i d'Anglaterra contra el Congo 2-1. Els Estats Units eliminen Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola amb 9 catalans juga contra Àustria a les 9 del vespre. De la Fuente diu que comptarà amb Lamine Yamal pels 90 minuts a la 1 de la matinada. Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria a les 5. I Joan Laporta, president de Barça, assegura que no poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
0: I pel que fa al temps, jornada de calor més moderada. Només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran durant tot el dia. 3CAT Info.

0: Les 9 i 7 minuts pràcticament ja, sí, a tocar en Jaume Bosch i en Josep Sabater, avui el nostre consell de savis dels dijous, aquest primer dijous de juliol. Encara no ens queixem massa de la calor, segurament a punt d'arribar, esclar que sí, perquè diu que la cosa va cap amunt. Mentrestant, doncs, repassant l'actualitat aquí a aquesta casa, faltaria més, hem parlat de forces coses, hem parlat de com en Trump, paral·lelament a ser president, doncs, anava a dir es fa milionari, no, ja ho era, multiplica, doncs, els seus beneficis i de quina manera. I hem parlat també de la crisi migratòria a tots nivells. També us dèiem, just abans dels informatius, que Espanya pot arribar a perdre 1.100 milions en fons de la Unió Europea si no compleix el pactat. Brussel·les ha recordat al govern que té fins a l'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. L'executiu de Sánchez sol·licita una pròrroga fins a març del 2027. I mireu que precisament amb el tema de la temporalitat dels interins, els horaris, us en recordeu, no?, de tota aquesta temàtica, fins i tot, crec que era ahir, sí, que els sindicats, els dos grans sindicats, diguéssim, UGT i Comissions Obreres, ahir s'hi posaven forts amb això i amenaçaven, no?, en dir, bé, escolteu, això encara no s'ha publicat al BOE i n'hem parlat moltes i moltes vegades. Però això no té res a veure. A banda de tot això, tot el que li recrimina, doncs, la Unió Europea a Espanya, que amb aquests pactes. Se li aixeca feina al govern i és per això, doncs, que es demana una pròrroga fins al 27, fins l'any que ve, fins al març, primer trimestre. No sé què en penseu de tot plegat, però vaja, perdre 1.100 milions a Espanya, ara econòmicament li anava bé tots aquests fons que havia rebut. Perdre aquests fons, Jaume, seria una trencadissa enorme.
1: Home, una trencadissa. Digue-li així. Òbviament, qualsevol font que no arriba, doncs és complicat, no? Jo crec que aquí el que ha de fer el Sánchez és trucar avui mateix amb el Trump.
0: Avui mateix.
1: Avui mateix, i veure, perquè aquí perdem 1.100, però si podem guanyar 1.400, que els expliqui com ho fa,
0: sí.
1: I aleshores ja no cal anar...
0: Li dirà que inverteixi en criptomoneda.
1: Ja no cal a la Unió Europea, perquè ja venen els milions, la pluja de milions aquests de Guadalajara. No, bromes a part, jo crec que clar, que els fons europeus són molt importants, són molt importants perquè bueno, són una injecció per l'economia imprescindible amb el tema de les Next Generation, amb 50.000 històries que es fan en fons europeus, fins i tot la rehabilitació del Palau de Marianao d'aquí a Sant Boi per anar amb coses concretes.
0: No, per exemple,
1: doncs ve de fons europeus, no? Per tant, diu, no,
0: per exemple,
1: no queda lluny això, no? Sinó que tenim exemples propers de que aquests fons arriben i que no els podem perdre, perquè realment són una injecció sense la qual, home, 1.100 milions són milions. Mirats amb la globalitat de l'Estat, doncs tampoc és tant, no? Però, home, però sí, gràcies. D'arribar o no arribar, i no és només això, és el prestigi del país que fa que o compleixes o no compleixes. I ni que siguin 10 cèntims, si tu no fas bé la feina, no compleixes els terminis, no prens les decisions a què t'has compromès, això va en detriment del prestigi del país.
0: Pregunta punyent pel Josep, aquesta pròrroga que demana el president del govern del primer trimestre, vaja, a finals del primer trimestre, això està a tocar el segon trimestre, vull dir que al final tots són tempos. Això, tu creus que és producte de no s'han fet els deures, m'hi he de posar, o tinc unes prioritats? En aquest cas és el cúmul de judicis que hi ha per moltes coses i el primer és el primer, no donem a la bàsia.
2: Jo crec que és una miqueta això que tu dius. O sigui, tinc altres mal de caps, i com que resulta que si això passa amb la Unió Europea, això és un tema.
0: Sí,
2: n'hi ha,
0: sí.
2: 40.000 d'Espanya que ja estan avisats de fa 10 anys. Escolta, això ho heu d'arreglar, que si no us tallarem els fons de no sé què.
0: N'hi ha que s'han enquistat de temes.
2: Han après de dir, escolta, si no passa res, vull dir, tranquil. Vull dir,
0: no, però si hi ha expedients oberts del temps del PP, vull dir, compte. No ve d'aquí, ara.
2: No patiu, ja els hi arreglarem. Ah. Poso allà el calaix aquell que n'hi ha tants, ja ho arreglarem, ja farem un informe, ja direm que, bueno, ja veurà, a veure si l'any que ve podem fer-ho, i llavors l'any que ve, quan s'acabi aquest termini, n'hi ha aniran a la Unió Europea i diran, escolta'm una cosa, aquell tema és que ara n'hi ha un altre que no sé què, bueno, deixem-ho allà. El tema està a l'ordre mundial que deies tu abans. Uh-huh. No existeix aquest ordre mundial.
0: No.
2: És campis tracs. O sigui, la Unió Europea és un lloc on s'han posat molts països que serveix per fer negocis i tot plegat i tal, i ja està. Ja està, perquè llavors la Unió Europea, el Parlament Europeu, vota. I són, anem a suposar, són 100, no? I llavors n'hi ha 98 que voten que això serà gris. Però llavors hi ha dos països que un diu, home, gris, gris, jo tiraria cap a blanc, i l'altre diu, jo m'agradaria més verd, fúcsia. Allò, aquella llei tan important, que 98 han dit que sí, ara no l'aplicarem perquè n'hi ha dos que no, i clar, com que hi ha la sobirania de les constitucions, de no sé què, no vol per res. No vol per res, perquè resulta que com s'està el tribunal, el no sé què, la justícia, no sé què. Oh, bueno, no, clar, és que, perdona, la justícia europea diu que això ho esteu fent malament i ho heu de canviar. No, bueno, però nosaltres tenim el constitucional que resulta que diu, ara anirem al tribunal europeu de no sé què, que reuneix i d'aquí 10 anys decidirà. I, perdoni, què diu?
0: Val, d'acord, però sí, aleshores la pregunta del milió és, no hi ha comissions per tot a Europa? Jaume, la gent que estan treballant a Europa, exactament en quina direcció i en què treballen? Per, no, clar, clar, clar.
2: No es pot contestar aquesta pregunta. L'únic que sabem és que guanyen un bon sou,
0: però,
2: això sí.
0: No, però jo ho pregunto perquè ell, en els seus temps de polític, ja ha tingut contacte amb les comissions europees, etc.
1: Home, sí, a veure, la política europea és molt extensa. Hem de pensar que gairebé el 80% de legislació que s'aplica a l'estat espanyol o a qualsevol estat europeu ve d'Europa, el 80%, eh? Només un 20% és íntegrament estatal.
0: O sigui, tu ja vas amb el full de ruta a Madrid i dius, ja hem de fer això.
1: Per què? Doncs perquè per cada cosa hi ha una directiva europea que després l'Estat l'ha d'aplicar, eh? Però que Europa legisla gairebé en tots els àmbits de la vida habitual de tots els països europeus. Les comissions, home, sí, de fet, a veure, això de la multiplicació dels funcionaris és un d'aquells miracles que un va multiplicar pans i peixos, aquí es multipliquen funcionaris a totes les administracions, eh? I clar, i a mesura que vas tirant amunt, doncs la multiplicació es fa més àmplia. I per tant, doncs home, sí, a Brussel·les hi ha mils de milers de funcionaris, a la ONU hi ha mils de milers de funcionaris, tots són necessaris. Bueno, doncs hi són, i sí, amb uns sous astronòmics i amb uns pressupostos, però doncs, clar, a veure, el fet de dir, doncs, deixes el teu país, te'n vas a treballar no sé on, tal, doncs, bueno, tot això s'ha de pagar, no?
0: No, però jo ho deia perquè sí. Tota aquesta gent que hi ha a Europa, al final, haurien de fer els deures que, pel que sembla, a Espanya, des de Madrid, a vegades no hi arriba.
1: No, els deures, doncs, de control, els deures d'ajuda, si cal, els deures de simplificació, perquè al final estem caient en una burocratització a tots els nivells, eh? Des del municipal fins a l'europeu, que per això es queixen els pagesos, per exemple, que per tramitar un ajut a la Unió Europea necessites un advocat, tres notaris i quatre, no sé què, dius, home, simplifiquem les coses, i al final és molts funcionaris perquè el ciutadà acaba fent la feina. Dius, home, doncs no, aquí hi ha d'haver-hi un sistema en què el funcionari ajudi el ciutadà a fer la feina, uh-huh. No li compliqui la vida, no? I aquest és un dels reptes que tenen totes les administracions, eh? Vull dir que ja, no, simplificarem, però la simplificació vol dir afegir un tràmit més, vull dir que costa moltíssim, no? Però és un repte també, dir, escolta, no podem complicar la vida al ciutadà permanentment, i aquesta simplificació passa perquè, però, doncs que qui sigui assumeixi el seu paper, i passa a l'administració, però passa també,
0: no,
1: per exemple, els bancs, eh?
0: Que no, arreu.
1: Tu has de fer tot tu. Ara ja tampoc no hi ha treballadors de la banca, tu has de fer tot tu. I així podríem anar revisant sectors i sectors i sectors, i és aquest, mira, escampem cap a fora i que el ciutadà s'ho carregui.
0: Bé, doncs sigui com sigui, aquestes partides europees que estan bloquejades des de fa un any, i veurem si realment arriba aquesta pròrroga fins al març, com demana el govern espanyol, o no arriba i s'ha de tirar endavant tot el que està per fer. Veurem. A propòsit, encara amb la carpeta política, i acabarem per aquí, si voleu, Aznar feia temps que no sortia, bueno, va sortint de tant en tant. Aquell senyor del bigoti, bueno, de fet el bigoti el va perdre en algun moment, però ara ja no importa. Aznar i Ayuso, que censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts, l'expresident recepta forjar una majoria nacional per batre Sánchez. I a més, doncs, l'aconsella això, que no se n'enrefi ni de Junts ni del PNB. Se les tenen amb el mateix Feijóo, perquè no ens enganyem, Aznar no ha deixat mai de voler portar les rendes d'aquest partit, i Ayuso, que evidentment tots sabem la seva ambició per on deu anar. Dic jo, no ho sé. Sigui com sigui, que l'insten això, a forjar una majoria nacional, mentre d'altres intenten forjar una majoria d'esquerres, no?
1: Sí,
0: sabeu què vull dir?
1: Sí. Però fixeu-vos...
0: Al final és una bipolarització brutal de tot plegat.
1: Però que ja hi és, però fixa't amb el nom, majoria nacional. Llavors, us en recordeu que parlàvem dels nacionals, no? Que manen els nacionals, que entren els nacionals? Doncs ara els nacionals, més ja no tenen cap rubor, el seu nom són els nacionals, no? I és ben bé la retòrica civilista. Els nacionals som nosaltres i la nació espanyola som només nosaltres. La resta s'obren. I el més greu d'això és que si arriben a tenir majoria, que la tindran, bueno, el primer que volen fer és canviar la llei electoral perquè els partits que no tinguin un 5% a nivell estatal quedin fora del Parlament. I això per què? Doncs perquè no hi hagin ni aquesta pedra a la sabata que tenen els bascos, els catalans i tot plegat, tota aquesta gent fora, i només els partits nacionals, per tant només l'Espanya Nacional, i tornem a estar als anys 40, en què l'única política que es podia fer des de l'Espanya Nacional, perquè no hi havia res més, no? Doncs, home, això és molt greu, és molt greu, és molt greu, i a més, de difícil solució, perquè aquí no tenim majoria, i aquí, això que dèiem ara, quan parlàvem de la immigració, doncs, clar, si ara han arribat 2 milions, doncs, de sud-americans, per exemple, el cas, aquests són espanyols, perquè ell és la madre pàtria, i no els hi parlis de... Sempre hi haurà excepcions,
0: bueno,
1: eh?
0: És que l'altre dia, perdona, Jaume, es parlava de que precisament el PP assenyalava al govern espanyol d'inventar-se el vot dels nets, que es diu. És a dir, d'aquelles persones que en el seu moment van marxar a l'exili, emigrants o el que sigui, els seus nets poden ser espanyols. Els seus nets, si tornen, poden ser... Si tornen, entenem, si aterren a Espanya.
1: Sí, no? I que hi haurà un procés, i potser no demà, però clar, el procés de desnacionalització catalana ja fa anys que ha començat, i realment per dir, per subsistir com a nació ho tenim complicat. Ho tenim complicat pel context social, que ja vam tenir la gran transformació als anys 60, jo crec que allò el vam anar assumint, déu-n'hi-do, i ara aquesta gran transformació d'ara, bueno, clar, aquí o hi ha una militància molt gran de la gent que creiem que la nació catalana ha de subsistir i que s'ha de defensar i que té uns trets d'identitat que no podem renunciar, i la llengua, la cultura, etc. Però clar, no som majoria al país, i aleshores, clar, el que compta al final és dir, votem i què surt? Doncs surt el que surt. I a nivell espanyol, sí, sí. Pues serà el mateix, no?
0: Aquella, ara em fèieu pensar, no sé, Josep, aquella, ho dic perquè, aquella idea de, te'n recordes, de l'Espanya de les regions... Jo no sé si encara preval...
1: L'Europa...
0: Perdona, què he dit jo?
1: L'Espanya.
0: Perdona, l'Espanya... No, sí, l'Espanya de les regions... Sí. No, l'Europa de les regions, aquella Europa... bueno, li donava valor a les regions, que al final dius... Aquesta idea preval encara, perquè al final hi ha regions molt, molt potents a Europa, no, ara no ens enganyarem aquí, Escòcia, Baviera, vull dir que Escòcia, encara que
2: el
0: tenen el problema...
2: El nord d'Itàlia, Milà,
0: tot això, Catalunya, etc. ho dic seriosament, això s'està perdent, o potser no ho sabem veure, això ja va pel Josep i pel Jaume, i potser és una de les solucions donar-li valor allò que dèiem, als països sense nació, o a les nacions sense estat.
2: És que,
0: no ho sé, jo.
2: Això que dius tu de l'Europa de les nacions...
0: Us en recordeu, no, del concepte
2: que... Ho havia viscut amb el tema de la feina meva quan estàvem allà, la Generalitat, hi havia reunions, es feien coses i tot plegat, i a l'Institut Europeu de la Mediterrània, que venien els uns i els altres, i feies un dinar, i com que hi havia israelites i no sé què més, vull dir, els havies de fer dinar a part, vull dir que no, hi havia els de Hamas, vull dir, aquestes... Mm-hmm. Això... La meva sensació és que això s'ha anat... Està allà, perquè en tant en sents parlar, però s'ha quedat allà quiet. No, hi ha coses més importants. Això ja ho mirarem més endavant. Deixo. Bueno, ens reunim un cop a l'any i fem un dinar. La meva sensació és aquesta, que això no veig que sigui...
0: Mai ho vas veure enfortit, el concepte.
2: No, hi havia alguns moments, sobretot al començament, i com va començar a funcionar, semblava que potser tenia un horitzó. I d'aquest horitzó després s'ha anat difuminant. Hi ha hagut temes més grossos, més problemes i tal, i és allò, no se'n parla, no, es fan poquetes coses, i sí, no ha desaparegut, la institució en si no ha desaparegut, però s'ha quedat allò un grup d'amics que es veuen en tant i van parlant, vull dir que no. Però,
0: molt bé,
2: però en un fons polític.
0: Final, no ho sé jo, consolidar-ho...
1: Perquè això funcioni hi ha d'haver algú que s'ho cregui. Hi ha d'haver algú que ho lideri.
0: Això està clar, però Jaume, consolidar l'Europa de les Nacions no seria una eina contra el feixisme? Perquè al final el feixisme necessita arrodonir i posar fronteres. Sí. No sé com dir-t'ho.
1: Sí, però bueno, aquí això que parlàvem era el comitè de les regions.
0: Sí, això és una altra cosa.
1: Que era un comitè que tenia el seu pes, que en Pujol el va presidir. El Pujol s'ho creia i jo crec que en el seu moment i anava tenint el seu pes. No? El comitè de les regions, però hi havia també els quatre motors d'Europa, que Baden-Württemberg, Lombardia, Catalunya...
0: Correcte, Bolònia, no sé què, és igual.
1: Els quatre motors,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Era amb el tema aquest de que el poder regional tingués més potència que l'estatal, o si més no, que pogués competir amb el poder estatal. No? Però clar, tot això eren iniciatives des d'una mentalitat de creure en aquest poder regional, no? I aleshores potenciar aquests mecanismes que fan sorgir des del comitè de les regions, els quatre motors, les iniciatives regionals de tota mena, la descentralització administrativa cada cop més important. Tot això va amb aquesta línia de que els estats perdin pes i el guanyin les nacions, les regions, o les nacionalitats històriques, o diem-ne com vulguem, o les entitats culturals, diem-ho com vulguem, no? Però que al final seria aquest espai de territori molt més proper al ciutadà, amb una identitat pròpia, i que pot ser una política molt més propera al ciutadà que no pas molts estats, no? I a més, jo crec que estalviaria moltes guerres, moltes batalles i moltes històries, no només el cas d'Escòcia, Irlanda...
0: Sí, és igual, però...
1: O bé, parlem de la Bretanya, de Còrsega, de 50.000 exemples, que amb una regionalització d'Europa ens sentiríem molt més còmodes.
0: Clar, però és que tu fixa't, per exemple, el tema del corredor del Mediterrani, si tu permets que ho gestionin les regions de les quals seran més responsables, no tan sols evites més mal de caps al govern central, sinó que entens allò de que diem en alguns oficis de professionalitzar més les coses. Cada cop hi ha més professionals, no? És un exemple que explico, no? Saps què vull dir? Doncs, home, traslladat a la política, al final, el corredor del Mediterrani, o el que sigui, o d'altres corredors, o la xarxa, ja saps tu, que hi ha aquest moviment ferroviari liderat precisament per un català, que tard o d'hora el tindrem aquí a la República, ja us ho explico, que al final es tracta de que aquestes coses funcionin, perquè això és qualitat de vida per la ciutadania europea. I el corredor mediterrani seria un exemple, no ho sé. De sí, permetre sí. Que sigui a qui li pertoqui de gestionar-ho.
2: Sí, però el corredor mediterrani...
0: És un exemple més,
2: Hi van posant una pedra cada 10 anys, em sembla, o així, però fixa-t'hi que es fa, es legisla tal i qual, el corredor mediterrani tal i qual. Llavors et surt un govern que viu a Madrid, el Reino de Castilla, i que diu no.
0: Sí, que vol canviar hasta el trajecte.
2: No, ah, no, és aquí on vaig jo. No, no, és que, esclar, sí, ja està bé, ja no, però és que la línia principal tindria que ser, no sé què, Almeria, Madrid, no sé què, i diríamos Europa por Endaya. Clar, no.
1: Perquè el Mediterrani passa per Madrid.
0: Déu-n'hi-do!
2: Perdoni, és que això, a veure, el Mediterrani, a part dels ports importants i tot plegat tal i qual, són 1.000 quilòmetres, i vostè m'està fent una ruta que són de 10.000, i por el secano de la meseta i no sé què, i tota aquesta gent del Mediterrani, que no, ja aquests ja els agafarem nosaltres, ja els farem nosaltres.
0: Bueno,
2: i...
0: per això us deia que l'Europa de les Nacions precisament guanyaria amb aquests projectes que fossin portats,
2: sí,
0: per qui ho ha de portar-ho.
2: El problema de l'Europa, sí, és el que jo t'estic dient sempre, que és que l'Europa són el Reino de Taifes. Són petits rois que... No, no, escolta, això ho he decidit. No, no, jo no, perquè jo, tal i qual, que aquí, que allà... Què passa a França quan parles de la independència de Catalunya, tal i qual? No, no i no. Perquè tenen Còrsega, tenen d'allò, totes aquelles coses...
0: De Toulouse fins a...
2: A l'altre país. Hi ha països que no, hi ha països que tant se'ls fot perquè no tenen res. Però tots els països que tenen petites coses, no, no, ni hablar, tu, escolta, tu, ens prendran un trosset petit i no pot ser... Llavors, esclar... És això.
0: Molt bé, escoltem, ho haurem de deixar-ho aquí, perquè al final fixeu-vos a quins debats que d'un titular aquí gratem i surt de tot, i jo crec que és molt interessant el crear criteri i el crear...
1: Hem de pensar que avui per avui Europa és un club d'estats. Per tant, els estats es defensen entre ells. Perquè, clar, si canviéssim la filosofia i en comptes d'un club d'estats fos, per exemple, un club de regions o hi hagués a més un pes important de les regions o de les nacionalitats històriques, seria molt diferent. Però ara, quin contrapès no hi és? El comitè de les regions no té cap pes. I el anava guanyant, però hi havia algú que ho lideri, que s'ho cregui. El Pujol s'ho va creure.
0: Bueno, però d'aquí aquest debat que hem obert, que al final... al final no és trobar solucions a coses fàcils.
2: Amb això acabem ja, perquè no tenim temps. Fixa el títol famós d'octubre. L'octubre, com va passar tot el que va passar, els innocents deien, no, home, és que ara Europa veurà que... Europa va dir... És una cosa interna, nosaltres no...
0: Bueno, és per això que deia el Jaume, que al final és un club d'interessos.
1: Molt bé.
0: Molt ràpidament, perquè hem de marxar i seria injust no tornar a posar al damunt de la taula, però ja pràcticament aquí no tenim temps per debatre això, suposo que estareu encantats de la vida, amb que Barcelona ja respira aire de Tour, la gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. Déu-n'hi-do la Sagrada Família, el suc que n'està traient de tot plegat. Escolta'm, tot el món fixant-se constantment amb aquest esplèndid
1: monument, ja pot dir.
0: Si li vols dir monument, però monument, jo anava a dir aquest emblemàtic i universal ja.
1: Bueno, si és una catedral
0: del segle gaudiniana.
1: XXI, una catedral no gòtica ni romàntica, una catedral del segle XXI.
0: Doncs res, no sé si seguireu el tour o el què, però vaja, que això no passa cada dia, ha costat calés, però els organitzadors del tour expliquen que Barcelona evidentment en surt guanyant. Suposo que...
1: Bueno, projecció de la ciutat, que de vegades diem que ja n'hi ha massa, perquè hi havia massa gent, però que està molt bé, que està molt bé. Una prova d'aquesta magnitud està bé que surti de Barcelona.
0: Doncs va, deixem-ho aquí. Per cert, ja torna a ser president del Barça de manera oficial. Anava a dir oficiosa, però oficiosa no, perquè oficial. Crec que mana des de fa estona. En Jan Laporta, i que Espanya avui... se la jugarà amb Àustria i que aniran passant coses i que el Barça vol fitxar el Julián, però l'Atlético de Madrid no vol que se'l quedi el Barça i etcètera, etcètera, i no ens hi posarem amb això perquè seria massa.
1: I seguirem.
0: Jaume Bosi, Josep Sabater, moltes gràcies com sempre. Ho deixarem aquí, que anirem cap a la memòria i al patrimoni, un dels espais històrics d'aquesta casa dels dijous, esclar que sí.
1: Mai més ben dit.
0: Sí, senyor. Que vagi molt bé, gràcies.
2: Adéu-siau.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?

0: L'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Pràcticament 2:45 de 10 del matí. La Memòria i el Patrimoni, doncs, avui signada pel José Santín, naturalista, membre de la Rutlla Centre d'Estudis Santboians i de la Comissió de la Rutlla Natura. L'amic dels insectes, tal i com de manera simpàtica, és clar, l'anomenem nosaltres. José,
2: ja
1: molt bon dia.
2: Ja.
1: Molt bon dia, què tal estàs? Home, l'amic dels insectes, home, que s'entengui bé, eh? Vull dir que... Escolta'm, carai, avui portes un episodi molt xulo. Sempre són xulos, sempre són interessants.
2: Sí, molt, crec.
1: Però esclar, és que avui parlaràs d'insectes aquàtics.
2: Exacte.
1: I deixa'm avançar una cosa. I suposo que estaràs d'acord amb mi. Digue. Sovint amb tu estem arribant a conclusions molt interessants que ens diuen, en poques paraules, la tecnologia dels insectes és brutal. Aquesta genteta, tenen tecnologia que moltes vegades l'ésser humà acaba copiant la idea, i això ho veiem cada dia. Clar, els insectes aquàtics, deixa'm avançar, són uns nedadors professionals brutals.
2: Bueno,
1: brutals.
2: I bussejadors.
1: I bussejadors.
2: Que això és molt interessant, ja ho veureu.
1: Doncs escolta'm, endavant, perquè ens interessa els insectes aquàtics i també, evidentment, dels que tenim més propers
2: més
1: a nosaltres.
2: Propers, sí.
1: T'escoltem, José.
2: Bueno, avui parlarem, com molt bé has dit, dels insectes aquàtics. També un tema bastant adient amb la calor que està fent. Aquàtic ja sona una mica refrescant, no?, per així dir-ho.
1: Ja ho pots dir-ho.
2: Bueno, si fins ara havíem parlat d'insectes terrestres i aeris, que és, diguem-ne, el més comú, el que més...
1: Sí, t'entenc.
2: Sí, amb exemples significatius i sorprenents, amb la intenció de contribuir al seu coneixement. Doncs ara ja calia parlar dels insectes aquàtics, que tenen una importància cabdal, també. O sigui, vull dir que dintre de la generalitat dels insectes, els aquàtics també tenen una importància molt important. Bueno, valga'm la redundància.
1: Però se t'entén perfectament, home.
2: És que són tan importants que s'agolpen les paraules. Bueno, exactament. A veure, ja, primer direm, segons la Wikipedia, per fer una miqueta l'explicació,
1: sí.
2: Els insectes aquàtics són aquells artròpodes que desenvolupen tota la seva vida o gran part de les seves fases de desenvolupament, o sigui, les larves o les ninfes, en entorns d'aigua dolça.
1: Xulo, aquest nom de ninfes?
2: Sí, ninfes és molt bonic, ve del grec i és molt bonic, a més.
1: I que d'aquí ve també després tot l'argot de fantasia que trobem.
2: Exactament, les ninfes dels llacs.
1: Clar, en què s'inspiraven les escriptores i escriptors? Amb aquests insectes que els veien fantàstics, els veien com si fossin fades.
2: Fades, perquè hi ha alguns que, encara que siguin petits, ho semblen, amb unes aletes i tot això. Ara en parlarem.
1: Molt bé.
2: Ninfes en entorns d'aigua dolça, com rius, llacs, basses, estanys, etc. I fixeu-vos en una cosa, la definició aquesta, o definició o explicació, comporta que fa l'aclariment de... diu aigua dolça.
1: Aigua dolça.
2: Això vol dir que... No vol dir que en l'aigua salada no n'hi hagin, però és que són escassíssim i molt rars, no?, l'aigua salada. Llavors, pràcticament tot els temes es desenvolupen en l'aigua dolça. Si ens queda temps, donaré alguns exemples d'aigua salada, que bueno, són molt minsos, però bueno, de moment passem al tema que ens ocupa, que són els d'aigua dolça, no? El grup més, podríem classificar-lo en dos grups. El grup més nombrós és el dels que passen la fase larvària a l'aigua. O sigui, la fase larvària, diguem-ne, de larves o ninfes, com hem dit abans.
1: Sí, senyor.
2: I quan arriben adults es transformen en insectes voladors. O sigui, ja surten a volar... I ja...
1: Un cop més veiem que hi ha una transformació, una evolució en virtut de les necessitats de cada etapa de la vida d'aquesta gent.
2: Molt bé.
1: Quan dic aquesta gent és perquè ja són com amics de la casa.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, són els bitxitos estimats.
1: Molt
2: bueno,
1: bé.
2: Llavors, pues, efectivament, ja surten a volar i amb aquesta ambivalència de poder estar en una fase, diguem-ne, larvària dins de l'aigua i després poder volar fora de l'aigua, això és per, diguem-ne, fer més eficaços els recursos, perquè sovint les larves s'alimenten poden ser carnívores, la majoria, i els adults s'alimenten d'altres coses, per exemple, o no s'alimenten, com ja veurem, que hi ha alguns...
1: Compte que això també és interessant, això que has dit ara, o no s'alimenten.
2: O no s'alimenten.
1: Ja ho veurem.
2: Mira, doncs ara posarem exemples d'això. A veure, com a exemple primer és aquest que estem parlant, les efímeres.
1: Ah, carai.
2: Els efemeròpters. El nom els hi ve de la vida molt curta dels adults voladors. O sigui, és molt curta. Diu, de poques hores fins a 24 hores. O sigui, un dia com a màxim.
1: Carai.
2: Només existeixen un dia com a màxim en la fase adulta voladora.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I no s'alimenten perquè no tenen ni boca ni aparell digestiu. O sigui, pura i simplement són adults per procreació.
1: O sigui,
2: per procreació.
1: Només estan allà perquè formen part d'una transició d'un capítol a un altre capítol.

0: com a nom comú, no? Perquè són els plecòpters. Es creu que és un dels insectes alats més primitius a la mosca de les pedres. Eh?
1: Carai.
0: Els adults tenen el costum de posar-se sovint sobre les pedres i d'aquí els hi ve el nom, no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquí
1: sí,
0: els
1: sí.
0: hi ve el nom. Les larves són molt semblants a les de l'hemeròpters, a les hemípters, perdó, als efímeres, que l'havíem dit abans. Però en comptes de tenir tres cercs, que són tres tubets, tenen dos només, val? I a l'abdomen. També, bueno, després tenim les friganes, que són els tricòpters. Això és molt interessant perquè si observem una miqueta un bassal així amb aigua neta, un rierol i tot això, podrem veure com una mena de tubets, diguem-ne, fets de pedretes, de sorra, de fulletes petites, que es mouen. Que, sembla que es porti la corrent, però si ens fixem bé, també veurem que es mouen, diguem-ne...
1: quasi de manera imperceptible, però allà estan.
0: Ah, exactament. Pues aquestes són unes larves que han ideat un diguem-ne, un estoig, una mena d'estoig, per protegir el seu abdomen, que és molt, molt tou, i perquè els peixos, pues, no evitar que els depredadors se'ls mengin, no? I utilitzen els diguem-ne, els materials del medi, la sorreta, del fons, pedretes, branquetes, etc, etc. I queden molt, molt amagats. I per, diguem-ne, i com un exemple que ja l'havíem vist en programes anteriors, però referit al vol, el que parlaven abans de la tecnologia, no? Les libèl·lules i els espiadimonis, que són els...
1: Els espiadimonis, també aquest nom tan... Sí. Digue-li simpàtic, no? Simpaticot, així com...
0: En castellà és caballitos del diablo.
1: Sí, sí, sí, sí, espiadimonis, que sí, xulo, sí. Que maco.
0: I quin... és maco, sí, és un nom molt maco, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, llavors, les seves larves són grans depredadores d'altres insectes aquàtics i es mengen fins i tot capgrossos i petits alevins de peixos, vull dir que...
1: Carai.
0: Són molt voraces.
1: Depredador, eh? On
0: sí,
1: els hi hagi.
0: Sí, sí. Bueno, l'adult també, però en insectes voladors, clar, perquè ja volen, no? Poden projectar... té una particularitat l'aparell mastegador de diguem-ne, de les larves de les libèl·lules, té una particularitat molt curiosa, que es diu màscara. I és que...
1: Màscara?
0: Poda, màscara, okay. Se li en diu màscara, perquè és com una formació que té en el llavi inferior, en el maxil·lar inferior... que el té articulat i acabat amb uns ganxos, amb unes, diguem-ne, una mena de pinça, no?
1: Ah,
0: i el pot projectar, com és articulat, el pot projectar veloçment, molt ràpidament, quan passa una presa pel davant.
1: Carai.
0: I no, a vegades no cal ni que es mogui, fa així i el dispara, pam,
1: sí, això, una això, mena això de camaleó. Ara, ens recordaria el camaleó, eh? Molt bé, molt bé, però amb una mena de pinces,
0: sí,
1: d'extensió.
0: Exacte, exacte. Eh? Val. I llavors, bueno, amb això atrapa les preses, no? Bueno, i ara veurem que, així com el primer grup passa en la fase larvària a l'aigua, aquest segon grup, que és l'altre segon grup que es poden classificar, són els que viuen a l'aigua tota la seva vida. Val?
1: Ah,
0: tant en l'etapa de larva com l'etapa adulta. Viuen dins l'aigua o sobre la seva superfície, eh? No necessàriament dins de l'aigua, també sobre la superfície. I enllaçant amb això de la superfície, parlarem dels sabaters.
1: Els sabaters, també. Ei, uns animalons, també. Un clàssic de llacunes, de...
0: Home.
1: Fins i tot d'un bassal d'aigua.
0: Sí, sí, sí,
1: una
0: sí.
1: mica gran, una mica gran, ells ja en tenen prou.
0: Omnipresents a pràcticament totes les masses d'aigua.
1: Són xulos, i jo els veig com, fixa-t'hi, com patinadors sobre l'aigua.
0: Sí, sí, és que són patinadors. Són no sé. I llisquen.
1: Que sí?
0: Tenen uns pèls hidròfugs.
1: Lliscadors.
0: uns pèls hidròfugos,
1: sí, sí.
0: Que diguem-ne, aprofiten la tensió superficial de l'aigua.
1: Aquells moviments que li
0: sí,
1: veus,
0: sí, molt ràpid,
1: sembla que estiguin, però sembla que estiguin com això, lliscant, com patinant.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: com...
0: sí, són lliscadors, sí, patinadors. I

0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, són de l'ordre hemíptera, o sigui, són xinxes aquàtics.
0: Carai.
1: Sí, i són els més coneguts per la majoria. Diguem-ne, s'alimenten de petits insectes que ho noten amb els seus, amb les seves potes, noten les vibracions de quan ja cau un insecte a l'aigua, ja va, acudeixen rapidíssimament i tal.
0: Allò que dèiem de la tecnologia, dels radars...
1: I tant. Val. El mascle, hi ha una curiositat, bueno, curiositat és bastant habitual en molts insectes, i que el mascle és més petitó que la femella.
0: El mascle és més petit, sí, això passa de vegades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, en molts aràcnids, tot, val? El mascle va molt sovint a sobre de la femella i a vegades...
0: Ah, carai!
1: Sí, a vegades veus un sabater i dius, carai, que és gran aquest sabater, i resulta que estan enganxats el mascle i la femella, i a més tu li havies vist moltes potes i dius, quina espècie...
0: Però això què és? Per un tema de transport? És a dir, que el faig servir de transport perquè la femella és més gran
1: principalment,
0: i acabarem abans.
1: Principalment és procreació.
0: Ah, val,
1: però,
0: val.
1: Però clar, s'allarga molt, a vegades estan gairebé per no sé, no s'ha estudiat molt bé el tema, però estan molt sovint, molt sovint es veuen
0: molt sovint, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Després hi ha un altre que són els escorpins d'aigua.
0: I amb el nom, això fa por.
1: Sí, ja, amb el nom fa por, però no piquen, no són res perillosos. El que passa que tenen les potes anteriors estan, diguem-ne, modificades com a pinces que semblen un escorpí.
0: Ah, carai,
1: les de l'escorpí, que
0: bé
1: serveixen per atrapar les preses.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: I llavors tenen a la part final de l'abdomen una mena de tub respiratori que es queda, pugen a la superfície i poden extreure l'oxigen atmosfèric directament de l'aigua. És com si fos un snorkel, per així dir-ho. Sí,
0: que ben vist, ben vist, ben vist.
1: Un tub de snorkel, no? I així poden, no els hi cal, diguem-ne, fer d'altres coses que veurem en altres ara, que són també molt interessants, no?
0: Molt bé.
1: Val. També els escorpins s'alimenten d'altres invertebrats, alevins de peixos capgrossos, i també són xinxes, eh? Són xinxes...
0: Són de la família...
1: Hemípters.
0: La família dels hemípters, molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale. Després tenim un que aquest és també molt interessant, que és el barquer o nedador d'esquena. La paraula
0: ai,
1: ja ho diu.
0: Barquer o nedador d'esquena.
1: Sí, sí.
0: Que bo.
1: És molt curiós. Es veu també molt sovint a les bases, i encara que des de dalt sembla que nada no cap amunt, però realment està nedant cap amunt. I té modificades les potes del darrere,
0: sí,
1: amb pèls, i són més planes, que els utilitza com a rems.
0: Què dius ara?
1: I el seu cos, el dors, que està enfonsat en l'aigua, és com aerodinàmic, té la forma com d'una quilla d'una embarcació.
0: Ah, com aquella forma de triangle invertit,
1: efectivament,
0: per tal, doncs, de trencar la pressió de l'aigua, digue-li.
1: Exactament.
0: Déu-n'hi-do.
1: És molt curiós i també...
0: Per tant, miren cap amunt quan neden.
1: Estan mirant cap amunt.
0: Ja ens entenem.
1: Exactament. Hem de dir que la majoria de tots aquests insectes poden volar fora de l'aigua, eh?
0: Molt bé.
1: Que és una cosa que molta gent pensa que només viuen a l'aigua. No, no, poden volar. El que passa que, diguem-ne, volar fora de l'aigua és només en cas de necessitat, o per buscar una altra bassa...
0: Però sí que es poden arrossegar o córrer per fora de l'aigua, també.
1: No és habitual.
0: No, és a dir, l'insecte aquàtic... O vola, o navega.
1: A veure, vola, es pot aturar un moment i pot, clar, al terra, però habitualment volen. I només surten per buscar una altra bassa. Quan troben la bassa, baixen a l'aigua i es queden
0: allà. Que al final és com, més que voler, és fer saltirons per sortir.
1: Sí, exactament. Però que tenen ales, vull dir que tots tenen ales. Les guarden en els seus èlitres i ja
0: està. I que deu tindre la seva lògica, perquè moltes basses d'aquestes són limitades.
1: I tant,
0: però n'hi ha moltes repartides. Per tant, repartides perquè... terreny.
1: Efectivament, efectivament.
0: Per tant, quan han esgotat els recursos d'aquella bassa...
1: Correcte, correcte.
0: Bueno, doncs me n'he d'anar a la bassa del costat, no? Vull dir, al final.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, el Nadal... Bueno, és, també és una, és, una, és una xinxa, aquesta. El que passa que, com, com diria jo... també, bueno, utilitza la mateixa tècnica. Com, encara que està així, està esperant que caigui un insecte viu a l'aigua i va corrents i ja li clava el pinxo aquest, li fica els líquids que té ells digestius, a dins es fa el caldo aquest i ells l'absorbeixen com...
0: com sí. Déu-n'hi-do, hòstia, terrorífic, això és terrorífic. Va. Sí, sí.
1: I llavors tenim... A més de les xinxes aquestes, de la família dels hemípters, tenim els coleòpters, que són els escarabats, també aquàtics.
0: Aquàtics.
1: Aquàtics, sí,
0: senyor. Molt bé, molt bé.
1: I entre ells pues, tenim els ditiscus, que els ditiscus és, diguem-ne, el més... És molt voraç, tant la larva com l'adult. Tenim també un altre que parlarem després, que és més és el més gran del món. Sí, sí, pot tenir un 5... Potser a vegades sobrepassa els 5 centímetres de mida.
0: Això ja comença a ser...
1: Déu-n'hi-do, un escarabat aquàtic així, tela.
0: Això ja comença a ser un peix, no em facis dir.
1: Bueno,
0: molt bé, molt bé.
1: Els ditiscus...
0: Els insectes.
1: Sí, són excel·lents nedadors, com jo ja has dit a la introducció, neden molt bé tots, amb un cos hidrodinàmic també i unes potes posteriors, diguem-ne, adaptades a... Són planes, amb pèls hidròfugos,
0: sí, sí.
1: I els utilitzen per nedar com a rems, eh? Bueno, els parells de potes anteriors, diguem-ne, són més curts i serveixen per atrapar les preses.
0: Per exemple.
1: I d'això, eh? Són també molt bons voladors i, com la majoria de coleòpters, han de respirar aire atmosfèric que prenen. Aquí ve el sistema que volia jo parlar, que ja us he comentat abans. Respiren aire atmosfèric i prenen l'aire... Us en recordeu de l'aranya aquàtica que la vam parlar un dia aquí amb la tecnologia de...
0: Sí.
1: Que agafava una bombolla d'aire per respirar.
0: Exacte.
1: Sota l'aigua.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que era com una mena d'imitar...
1: Sí. És un bus.
0: Imitar un bus, doncs, amb la seva, amb les seves bombolles i els seus...
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves ampolles, o digue-li d'oxigen,
1: una bombona d'oxigen, sí, com sí. Aquell que diu, no? Pues aquests animals també fan el mateix, en els pèls de l'abdomen, diguem-ne.
0: Són com dipòsits, microdipòsits o...
1: O sigui, no l'atrapen,
0: jo m'ho imagino així.
1: Atrapen la bombolla i l'utilitzen.
0: Tenen una reserva d'aire?
1: Exactament, exactament. Llavors, estàvem amb el... Sí, clar, jo tenia aquí, que us volia també parlar de l'altre, el d'aixòs. L'alimentació.
0: L'alimentació, sí.
1: Capgrossos, és molt voraç. Alevins de peixos,
0: no mai prou.
1: Altres insectes, és molt, molt, molt voraç.
0: No en té mai prou.
1: Sí,
0: aquest,
1: sí, sí. Sí. Ja hem dit que les larves també tenen com una mena de garfis a la boca,
0: sí.
1: Amb els que atrapen els capgrossos i tal, són molt, molt d'això. La larva és com una mena de cuc, s'assembla una mica a la larva de la libèl·lula, però més fosca i bueno, imposa una miqueta.
0: Sí, sí, tant, i tant, segur.
1: I... Bueno, i ara l'altre escarabat aquàtic és l'Hydrophilus piceus. El nom comú és escarabat aquàtic, però no conec jo que tingui un altre nom així.
0: Escarabat aquàtic ja li escau.
1: Exacte.
0: Ja li escau.
1: És cada cop més escàs, sent el més gran de...
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè els hàbitats cada vegada els té més destrossats i és molt... Molt difícil de veure. A veure, si trobo un lloc adequat, però és escàs, és escàs. Eh?
0: Anava a dir, també deu tindre els seus depredadors, no sé.
1: Home, clar, tots... clar, ara parlaré...
0: Jo ho dic perquè al final una espècie pateix per moltes bandes diferents.
1: Clar. És que després ho parlarem, l'escala aquesta d'això. quan aquest escarabat té una cosa molt... fa el mateix que el que hem parlat abans d'agafar aire amb els, una bombolla d'aire amb els pèls,
0: sí,
1: però aquesta bombolla té la capacitat de extreure també, a mesura que va gastant l'oxigen, l'escarabat, de respirar per estar sota l'aigua, té la capacitat d'extreure'n de l'aigua i es va com reomplint.
2: Val.
1: Fins a un límit, clar, però li permet estar molta més estona sota l'aigua.
0: Val, clar? Val.
1: Llavors, però, quan...
0: clar, això has de tindre un aparell, i ho dic entre cometes, un aparell brutal de generador d'oxigen brutal.
1: Llavors, quan necessita agafar aire fresc, puja a dalt i amb les antenes trenca la tensió superficial de l'aigua i llavors pues, absorbeix l'oxigen un altre cop i recarrega la d'això, val?
0: Molt bé.
1: Bueno, aquí, ara, com una conclusió, hem vist que les adaptacions principals que tenen tots aquests... N'hi ha molts més, d'insectes aquàtics, estan els mosquits, estan... que també respiren amb un sifó, que queden penjant a l'aigua, amb un sifó.
0: També molt curiós,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: molt,
1: la larva, abans de ser voladors. Val. Llavors, pues, tenim que les adaptacions principals són quan a la respiració, que ja hem parlat, que agafen aquesta mena de bombolla d'oxigen, i en quant a la locomoció, que han adaptat parts de les seves potes o això per fer-les com rems, per poder lliscar i nedar a l'aigua, no? I el que deies tu abans, que això és important... els insectes aquàtics formen, diguem-ne, són molt importants a la cadena tròfica també, que és el que...
0: Sí, bueno, allò que dèiem, no?, dels depredadors, i que tu per sota en tens uns, però per damunt teu també en tens uns altres, vull dir.
1: Ells actuen com a depredadors dels altres, però ells a la seva vegada són preses dels ocells, dels amfibis, dels peixos, que és importantíssim. I molts són carronyaires, no oblideu.
0: Carronyaires, que vol dir que...
1: Sí, que ajuden a netejar l'aigua.
0: Exacte.
1: I són indicadors excel·lents per avaluar la salut i la qualitat ecològica dels entorns aquàtics. Aquí, ja per acabar, us volia dir només els exemples d'aquests insectes marins, bueno, d'aigua salada, són també com és normal, són dues xinxes, que una és una... que és com un sabater, però d'aigua salada. Sí, sí.
0: D'aigua salada.
1: Exacte.
0: Hosti, és veritat. Sí. Que...
1: I després hi ha unes xinxes intermareals que estan entre les marees i s'amaguen a les roques i tal. I
0: sí, és veritat, que de vegades entre les roques veiem petits insectes que no sabem classificar si són mol·luscs o el que són, no?
1: I ja per acabar, els insectes, diguem-ne, un insecte que s'ha adaptat moltíssim, és un dípter, una mosca, i és la mosca alcalina o mosca de la salmorra. Que té una gran capacitat per bussejar i sobreviure en llacs salats com el mono que està als Estats Units, el Mar Mort, a l'Àsia.
0: Impressionant.
1: Val? I posa els ous a l'aigua, però ella viu fora. I també respira amb aquesta bombolla d'aigua.
0: Déu-n'hi-do, segurament en moltes coses, ja ho hem dit moltes vegades, les hem copiat nosaltres mateixos dels insectes, però encara quanta cosa que segurament ens queda per aprendre.
1: Queda moltíssima. I extraordinària.
0: Aquest món fantàstic dels insectes, que si tinguéssim la capacitat de fer-nos petits durant uns moments... crec que sortiríem corrents de la por que ens farien, perquè veuríem autèntiques màquines mortíferes moltes vegades.
1: De tota mena,
0: sí. I tecnologia, la tecnologia dels insectes.
1: La tecnologia és importantíssima, sí. Per nosaltres també, i la seva existència.
0: Doncs moltes gràcies a Xosé, que vagi molt bé.
1: El mateix, us desitjo.
0: Ens anirem veient. Sí. Bon estiu, que
1: avui
0: comencem
1: el
0: juliol. Sí, bueno, avui, en quant a memòria i patrimoni. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: En punt les 10 del matí. Nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social. Catalunya supera per primera vegada a la història els 4 milions de treballadors al juny. Pel que fa a l'atur, continua en mínims en 307.000 aturats, un 0,15% menys que fa un mes. La desocupació cau en totes les demarcacions i en tots els sectors. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària, en total 257.000 peticions, de les gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, dos de cada tres migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per un any són d'origen llatinoamericà. Almenys 13 morts en nous atacs de Rússia aquesta matinada a Kiev. El Kremlin ha disparat una setantena de míssils i mig miler de drons i ha fet destrosses importants en edificis residencials. Zelensky ha tornat d'urgència a Ucraïna després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea proposarà noves sancions contra Rússia. Avui fa 8 dies del doble terratrèmol a Veneçuela. El nombre de víctimes ja fregué els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El Ministeri d'Afers Estrangers xifren 27 els morts espanyols i 137 els desapareguts. El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per aquesta catàstrofe. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. 156 víctimes i agressors identificats en una operació internacional contra la submissió química. La investigació destapa comunitats digitals misògines i apunta que aquests casos no són fets aïllats, sinó part d'un patró organitzat. L'any passat es va aconseguir un nou rècord de la producció cinematogràfica catalana amb 124 llargmetratges amb participació de productores del país. Les dades de l'Acadèmia del Cinema Català van superar els 4 milions i mig d'espectadors a les sales espanyoles, un 22% més que l'any anterior.
2: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser els vuitens de final del Mundial. El remuntada de l'equip belga 3-2 contra el Senegal al minut 125 i d'Anglaterra contra el Congo 2-1. Els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola amb nou catalans juga contra Àustria a les 9 del vespre. De la Fuente diu que comptarà amb la Minya Mal pels 90 minuts. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i Suïssa-Algèria a les 5. I Joan Laporta, president de Barça, assegura que poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
3: Jornada de calor més moderada, només a Ponent. Es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran tota la jornada.
4: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, eres jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.

0: 11 minuts passen de les 10 del matí. És dijous, primer dijous, ho anem recordant, eh? Primer dijous de juliol i també primer dijous de juliol, evidentment, per l'Espai del Reflexionador, signat sempre pel Santi Recasens. Molt bon dia, Santi, què tal estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí, com sempre.
0: Estrenant calendari, que dèiem.
1: Sí,
0: eh? Estrenant calendari, molt bé. I és que el juliol també don per reflexionar, evidentment.
1: Bueno, la calor acalenta molt el cervell, fa que tot vagi més lent, però algú rumiem.
0: Molt bé. Escolta, volem posar fil a l'agulla perquè, déu-n'hi-do, la temàtica poderosa, fixa't com ho dic, poderosa, no ho dic en va,
1: sí.
0: Poderosa que ens poses al damunt de la taula.
1: I em permets que t'interrompi?
0: Sisplau.
1: Avui confirmarem un cop més que som els defensors de les causes perdudes.
0: Carai! Ei, atenció, defensors de les causes perdudes. No sé per on va, perquè fixeu-se que la temàtica d'avui, vaja, volem reflexionar, ja us ho dic ara, sobre la burocràcia a la qual està sotmesa la indústria farmacèutica i alhora també volem parlar de la publicitat dels medicaments. Dos temes diferents que influeixen i de quina manera l'àmbit de la farmàcia i de la salut. Parlem-ne. Som tot orelles. Per una banda, la burocràcia que sotmet o que està sotmesa per la indústria farmacèutica i, per una altra banda, la publicitat, que també jo crec que són vasos comunicants amb una cosa i amb l'altra. Al final, quan jo deia parlarem d'un tema poderós, uh-huh, és perquè la mateixa indústria farmacèutica de per si ja és prou poderosa, Santi.
1: Mira, hem començat abans amb allò de que som defensors de les causes perdudes.
0: Sí, això deies, sí.
1: Perquè, a veure, crec que, ho vam parlar ja en un programa, crec que devem haver estat l'única ràdio pública que ha defensat els bancs, almenys des de la meva secció, els bancs.
0: A veure, més que defensar, s'han explicat coses que calia tindre en compte sense justificar res, però dient, compte que amb això, amb això i amb això... s'hi ha de pensar-hi, també.
1: Però que, clar, que els bancs són tots uns lladres, va, no sé què. Aquí vam defensar en un programa doncs de que, escolta, de que els bancs són essencials amb el sistema econòmic que tenim. També en un altre programa vam defensar els banquers centrals. Ostres, que aquests són no sé què, no sé quantos. Doncs ara fa poc s'ha jubilat el Jerome Powell, president de la Reserva Federal.
0: Sí.
1: I ni els propis nord-americans són conscients de lo molt que aquest banquer els ha salvat el cul i la butxaca.
0: Home, evidentment, sense els bancs molts no podrien... Bueno, molts no, la majoria no podrien tirar endavant.
1: Però un banquer central, el director d'un banc central assenyat, és clau perquè un país tingui estabilitat. I ara anem a defensar la tercera causa perduda, les farmacèutiques. Perquè ja tots recordem que amb el tema de la pandèmia van sortir teories de la conspiració, que jo no sé si algunes eren certes o no, no ho sé això, però que això te'n recordes perfectament, que es parlava de que era tot un experiment, que les farmacèutiques estaven allà a la mano negra, en fi, gairebé van tractar les farmacèutiques com aquella organització de James Bond, Spectre.
0: Sí, quasi, quasi.
1: Quasi, quasi. I, a veure, anem a posar una miqueta els punts sobre les IES, i anem a defensar tot el que puguem a la indústria farmacèutica. Perquè hi ha molta gent que ens està escoltant...
0: És que em fas pensar...
1: Es manté en vida gràcies a descobriments i inversions de la indústria farmacèutica, entre ells jo.
0: Amb això que dius, a mi em fas pensar en aquella frase bíblica, no?, que diu, escolti, el que és del César és del César,
1: exacte,
0: i el que és del poble és del poble.
1: Exacte. Mira, començarem per una dada que no tothom sap, però que defineix la indústria farmacèutica d'una forma molt clara. Només un... una de cada 10.000 investigacions es tradueix en un medicament comercialment viable.
0: Carai.
1: Un de cada 10.000. O sigui, els laboratoris farmacèutics del món ho intenten 10.000 vegades, i això implica iniciar una investigació, despeses, personal, això i l'altre, i de cada 10.000 només en surt un.
0: De cada 10.000, un.
1: Un.
0: Ho vull enfatitzar, això.
1: Sí. I aquest un ha costat entre 1.000 i 2.500 milions d'euros en investigació, uh-huh, i ve a portar entre 10 i 12 anys des de que comença fins que surt al mercat.
0: Carai.
1: Ho torno a repetir, eh?
0: Torno a repetir, perquè són xifres, a vegades, són dades...
1: Només una investigació de cada 10.000 acaba en èxit, en un medicament viable, i aquest un medicament costa entre 1.000 i 2.500 milions i un període d'investigació d'entre 10 i 12 anys que els laboratoris han d'estar posant quartos i a veure què surt.
0: Sí, sí.
1: Crec que això defineix claríssim les despeses que té un laboratori farmacèutic, que són absolutament... Vale, que després, si l'encerten, guanyen molts diners. Però són unes despeses tan brutals, i no oblidem que un laboratori farmacèutic no deixa de ser una empresa privada. Cada guanya diners.
0: Home,
1: perquè té uns accionistes al darrere.
0: El que sí que és veritat és que és una de les indústries que més recerca, amb més recerca inverteix, vull dir.
1: I recerca que, vale, sí, hi ha hagut, a veure, l'indústria farmacèutica, doncs, ha tret al mercat coses que després... Doncs, home, no es van controlar prou bé i han provocat catàstrofes. Però, en general, les regulacions a tots els països, diguem-ne, seriosos, són estrictíssimes. Estrictíssimes, o sigui, un medicament no va parar la població fins que no s'ha provat i comprovat, fins i tot amb éssers humans. O sigui, que un medicament surt al mercat vol dir que és segur. D'això n'estic seguríssim.
0: Començant per aquí, perquè si no, els problemes que tindrien legals i de molts
1: és
0: tipus,
1: que
0: de vegades ja en tenen...
1: Ja en tenen, eh? Però el que se la juga al laboratori si no fa bé els deures... És, o sigui, és una de les indústries més regulades que hi ha.
0: Jo és que et crec, en aquest sentit et crec, però esclar, anem a més.
1: Mira, clar, diners, què genera la indústria farmacèutica? Pues aquí a Espanya ve a representar el 2% del PIB total d'Espanya, mou de l'ordre d'uns 30.000 milions d'euros.
0: Que no és poca cosa.
1: A nivell mundial, els laboratoris grans facturen de l'ordre, doncs, entre 100 i 200 mil milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ara ve aquí una cosa que em va cridar l'atenció. El Departament de Salut, la Conselleria de Sanitat, la despesa que té anual només en medicaments... El que nosaltres comprem a la farmàcia, que està subvencionat,
0: sí,
1: per la Seguretat Social...
0: En la major part.
1: Que ens pensem que perquè ens surt de franc, o bueno, hi ha el copagament i tot això, i ens surt molt més un preu raonable, que ens pensem que és de franc, doncs a la Generalitat li costa cada any 13.865 milions d'euros.
0: Que són xifres desorbitades.
1: Desorbitades, o sigui, que tu a la farmàcia et costi 4 o 3 duros, no vol dir que sigui de franc.
0: Totalment d'acord amb tu.
1: A veure, clar, amb el tema de la pandèmia van sortir això, moltes teories de la conspiració. A veure, jo, i em van parlar aquí. Jo, a veure, jo no sóc farmacèutic, jo no sóc bacteriòleg.
0: Quasi, jo... però no. Diu quasi, però no, ho dic perquè en Santi va començar la carrera de farmàcia.
1: Vaig començar la carrera de farmàcia.
0: I està molt lligat a persones molt, molt, molt... preparades amb el tema de la farmàcia.
1: Sí, mira, vaig començar la carrera de farmàcia, però no la vaig acabar perquè no em vaig veure capaç. Perquè és una carrera de les difícils. La meva parella, la Joana, és doctora en farmàcia. I ella sempre em diu, no, Santi, tu l'haguessis pogut acabar. Bueno, ella perquè m'estima molt.
0: I tu penses, i de quina manera l'hagués acabat?
1: No, més que res que em faltava vocació. Perquè després, sí, quan vaig anar al servei militar, perquè jo vaig fer la mili, vaig acabar la farmàcia militar de Barcelona i allà vaig aprendre molt de farmàcia i de medicaments i de... O sigui, jo a la mili em vaig treure profit.
0: Segur.
1: Però bueno, no era...
0: Segur, perquè tu en treus profit de tot, escolta'm.
1: Bueno, jo intento, escolta, ja que estic aquí, mirem de treure'n la part positiva. No, el punt. Van sortir moltes teories de la conspiració quan, a veure, que si és un laboratori... A veure, els coronavirus ja es coneixien. No van sortir,
0: sí,
1: de...
0: No, és veritat.
1: Hi ha certes males llengües que parlen de que es va escapar d'un laboratori xinès.
0: En tot cas, potser no és un laboratori farmacèutic, un laboratori més militar que una altra
1: militar.
0: Cosa?
1: I que,
0: no ho sé, pregunto.
1: I que les autoritats xineses no hagin dit ni una sola paraula i que, de fet, cada vegada que algú ha intentat rascar, li han pagat el toque.
0: De totes maneres, clar, és molt hermètic, tot el que passa a la
1: però,
0: Xina.
1: Però, clar, dona oxigen a la teoria,
0: sí, sí,
1: de la conspiració. I no diré que no.
0: Dona oxigen, és el que tu dius.
1: Però, a veure, els coronavirus ja existeixen. Clar, ostres, tu, es van crear vacunes rapidíssim, segur que estaven, no sé, que hi havia allà gato encerrado, yeah. Bla, bla, no sé què, les farmacèutiques que es volien forrar. A veure, hi havia ja moltes investigacions fetes sobre el coronavirus. No van haver de començar de zero. Jo trobo bastant lògic que traguessin una vacuna tan ràpid perquè ja tenien molta investigació feta. Va ser tot l'oposat, per exemple, quan es va descobrir el virus del VIH,
0: sí.
1: Que, clar, era la primera vegada que un virus animal infectava éssers humans. Bueno, la primera vegada no, el virus de la ràbia, tot això, però ja m'entens. Un virus totalment desconegut. Van haver de començar des de zero. Ja veus tu, investigacions que duren entre 10 i 12 anys.
0: Sí, sí, correcte.
1: Clar, amb el coronavirus no va ser així. I per això van sortir les vacunes tan ràpides. I, hòstia, que les vacunes que ens han ficat un xip a dintre, que el Bill Gates ens està espiant, que no sé què, te'n recordes tot això?
0: Ho recordo perfectament.
1: A veure, ostres, totes aquestes vacunes, en el fons, doncs, han fet que molta gent que hagués pogut posar-se greument malalta passés la infecció sense... Bueno, sense ni adonar-se'n o de forma molt lleugera. Així que, vale, potser sí que hi ha conspiració i ja sabem que en camps on es mouen molts diners hi ha interessos ocultos.
0: Sí, sí, però al final no, jo t'entenc.
1: Però no demonitzem la indústria farmacèutica, perquè jo, per exemple, jo em mantinc en vida gràcies a la indústria farmacèutica. Jo em prenc una pastilla pel cor,
0: sí, sí,
1: que es va descobrir fa 100 anys, ja, eh?
0: Sí, sí, està claríssim.
1: I que, però que
0: bueno, tu i moltes persones.
1: Jo i moltes persones. Poder, que... Ara, el tema publicitat.
0: Sí.
1: I el tema això, allò altre. Clar, nous medicaments, se'ls dona una patent, perquè, clar, el laboratori té que recuperar la brutal inversió que ha fet. I guanya diners, molts diners, però amb el que més diners hi guanya és amb el que es diuen els medicaments genèrics, que la patent va expirar ja fa temps, i que ara els pot fabricar qualsevol, és la mateixa molècula, és el mateix principi actiu, però, bueno, però que, en fi, no, que ho poden fer aquests laboratoris. I són medicaments que no es venen amb recepta. No es venen amb recepta. Aquí és on les farmacèutiques hi guanyen moltíssims diners, perquè no implica anar amb un metge que et faci una recepta, que et faci... No, te'n vas a la farmàcia, ho compres i ja està.
0: T'entenc perfectament.
1: I aquí és on hi ha el perill, perquè la indústria farmacèutica es gasta veritables fortunes en publicitat. Doncs perquè la gent s'ho prengui gairebé, no com un caramel, però...
0: Home, ja.
1: I aquí és on entren els calmants. Que veiem...
0: Antidepressius també.
1: Antidepressius, calmants, sí, sí, sí, sí, hem vist a la tele, però constantment. Et fa mal no sé què, pren això.
0: Estem veient, perdona, també la indústria de les proteïnes, les vitamines, que al final surten del mateix lloc, no és diferent, no? Són sí, els sí. mateixos laboratoris, no?
1: Pregunto. Però que a veure, que no requereixin recepta no vol dir que ens els puguem prendre.
0: I
1: la indústria farmacèutica, amb això sí que haurien d'avisar de forma molt més clara del perill que suposa el... Ostres, tu em pica el cul. Em prenc un... No diré marques, però tots sabem els calmants que es venen per tot arreu. Perquè està demostradíssim, que al final la gent s'habitua tant a prendre els calmants per qualsevol cosa que tampoc n'hi ha per tant,
0: sí.
1: I això afecta directament el fetge, als ronyons i a l'estómac.
0: Clar que sí, sí, sí, tant i tant.
1: I malauradament en la meva família, no diré noms, vam tenir un cas concret d'una persona que va morir als 35 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: D'un càncer de pàncreas. De que li feia una miqueta de mal a dir-li que queda un mes de vida, va passar un mes. I recordo perfectament el metge, que a l'hora de mirar tenia el fetge fet pols terminal d'abús de calmants.
0: Imagina't.
1: Es prenia pastilles, aquestes pastilles que pots comprar que anuncien
0: que sí.
1: Tele. I recordo perfectament el metge dient: ara el càncer de pàncreas no em preocupa. I jo, què? Què vols dir que no? No, hem de salvar primer aquest fetge. I tot va venir
0: imagina't.
1: Sí. No hi vam estar temps.
0: No, sí, s'entén perfectament el que expliques.
1: Aleshores, perquè... el tema és, clar, els laboratoris farmacèutics inverteixen moltíssims diners en publicitat per malalties que no requereixen recepta mèdica, no perquè vulguin fer mal a la gent. A veure, entenguem-ho clar, perquè en certs casos molt concrets, ostres, necessites un calmant. Però, clar, de l'ús racional a l'abús...
0: Aquí hi ha una diferència important.
1: I la taladrada amb publicitat que sí, fa sí, que sí. La gent no en sigui conscient del perill que això suposa.
0: Molt bé, escolta'm, i perquè ja no ens queda massa temps, havíem dit que hi havia una segona part, que és la publicitat. La publicitat, com l'hem d'entendre? Ens fa reflexionar la publicitat dels medicaments. Veiem que la publicitat és agressiva en el sentit doncs, de voler vendre en tots els àmbits. En l'àmbit de la farmacèutica, evidentment, veiem també coses que ens diuen que són seminaturals o força naturals, que van bé per permetre que dormis millor, que combaten per combatre l'insomni, vull dir, i com això moltes coses, a primar-se, no sé què. I veiem que aquests anuncis per la televisió, doncs, molt sovint ens ho venen com un gran elixir que ens ha solucionat els problemes. I veiem també que estan sotmesos a unes lleis, allò de llegeixi primer les instruccions d'aquest medicament i després consulti amb el seu farmacèutic.
1: Clar.
0: Va, què, la publicitat?
1: Mira, sí, mira, amb això és un producte 100% natural.
0: Ojo, per exemple.
1: Ojo, perquè la cicuta...
0: També ho és.
1: També és un producte 100% natural i pobre de tu que et fotis allò al cos.
0: Bueno, sí, l'arseni i qualsevol altra cosa, doncs...
1: Exacte, tot és natural.
0: Al final dius, home, això surt d'algun lloc, no? Vull dir...
1: Mira, amb això, clar, també és com amb tot, escolta. Els laboratoris compleixen amb la legislació vigente perquè posen aquell paperet a dintre. Ell és riquíssim que ningú es llegeix, o gairebé ningú.
0: Sí, impressionant.
1: Però compleixen amb la llei.
0: Sí.
1: Clar, la teva línia de defensa és preguntar-li al farmacèutic.
0: Sobretot.
1: Però clar, de farmacèutics n'hi ha que, de veritat, que realment es preocupen pel pacient, que són la majoria, I si li preguntes et diran, escolta, aquest producte poder no, aquest sí, pren-te'l només amb aquesta dosi, no et passis. Malauradament hi ha altres farmacèutics i en farmàcies que l'únic que els interessa és vendre. Perquè una farmàcia també no deixa de ser un negoci.
0: Tu trobes molt agressiva o molt... persistent, insistent la publicitat farmacèutica o creus que està en el nivell dels altres productes, dels altres àmbits?
1: Està a nivell dels altres productes i els altres àmbits, però amb una petita diferència, que amb certs productes l'abús, el que dèiem, els calmants, el fetge, amb certs productes l'abús pot ser molt perillós. I aquí és on, torno a repetir, afortunadament la majoria de farmacèutics són gent molt seriosa, que es preocupa per la gent, perquè no deixen de formar part de la vida del barri, i són els que et diran, si et fa moltíssim mal, pren-te un calmant. No direm les munt de marques comercials que hi ha, però escolta, si és només una molèstia, aguanta't una mica, el teu fetge t'ho agrairà, perquè és que ara tenim tan poca tolerància al dolor... que és que a la mínima és que ens prenem uns còctels químics que després qui ha de filtrar tot això és el fetge. I de fetge només en tenim un.
0: Sí, en principi només hi ha un.
1: En principi. Per això, amics meus, a veure, confiem en la indústria farmacèutica i ja heu vist aquí les regulacions que ha de complir, la legislació que ha de complir, poques indústries ja més controlades
0: estan
1: que la farmacèutica.
0: Poques estan sotmeses a tants...
1: Que alguna vegada han fet alguna pífia. Evidentment, però bueno...
0: La veritat és que, fixa-t'hi, en el cas de Catalunya, que sempre hem dit, escolti, no som un país que tingui pous de petroli, ni mines de diamants, ni grans recursos. Què tenim? Home, tenim tecnologia, tenim talent, tenim no sé què, tenim turisme, tenim... I tenim...
1: Indústria farmacèutica important.
0: I ho vaig dient a poc perquè quedi clar. Una indústria farmacèutica molt.
1: Molt important.
0: I molt potent.
1: Molt potent, sí, sí.
0: No cal dir-ho.
1: I hem vist el que costa desenvolupar un medicament. Un disbarat. És normal que els laboratoris vulguin guanyar diners. Sí. Només faltaria. I després amb la...
0: Que això no vol dir que estiguem justificant res, eh?
1: No.
0: En Santi ens ve aquí a reflexionar sobre una sèrie de coses que de vegades un no ni cau.
1: Però, sí, home,
0: ell ens ho explica.
1: Els investigadors de farmàcia també han de menjar, tu.
0: Sí.
1: També han de cobrar un sou.
0: No,
1: i sobretot amb la publicitat... Escolta, confia en el teu farmacèutic de barri, ell en sap més que tu, però sobretot, i això ho dic molt clar, mirem d'augmentar una miqueta la nostra tolerància al dolor.
0: Ja.
1: I prenguem-nos pastilles...
0: Clar, a veure, demanar això, jo entenc que pot ser una mica allò que dius, home, esclar, escolti, cadascú sap el seu, no? Però jo entenc què vols dir, no? Jo
1: en el meu cas t'ho dic molt clar, experiència pròpia. Algú molt propi a mi va morir en 35 anys de barreja de càncer de pàncreas i insuficiència hepàtica perquè cada vegada que li feia mal alguna cosa, es prenia una pastilla d'aquestes, que presa amb la dosi que toca i amb la freqüència que toca no passa res. El fetge ho metabolitza sense problema. Però és que quan estàs cada dia prenent això, no és inofensiu. I clar, i la publicitat, t'ho ven, no t'ho ven, però clar, hi ha tants anuncis que acabes pensant-se que allò t'ho pots prendre com si fos un caramel. I no és així.
0: T'entenc perfectament... I insisteixo que jo crec que de vegades els arguments, els criteris que exposes, torno a dir, en Santi no té cap benefici amb parlar a favor d'una cosa o en contra. L'única cosa que fa és posar-nos arguments per pensar.
1: I defensar la indústria farmacèutica, doncs, que ha estat molt denostada des de lo del Covid, ha estat molt denostada, i a veure, jo no sé els tejamaneques que hi ha hagut pel mig, no ho sé. Però, bueno, però, escolta, al final, doncs, el coronavirus s'ha acabat superant.
0: Sí, senyor. Escolta'm una cosa. Brutal, fantàstic. Jo crec que, a més, era un tema molt complex. Un tema que no s'acaba aquí, eh?
1: Sí, on no, no
0: hi ha molt més. Aquí tens material per donar i vendre. I, per tant, ens ha provat, com sempre, i deixa'm dir-te que... Ja, avui mateix comencen les presentacions del tour, que això no té res a veure amb l'empresa farmacèutica, o sí? Compte, no, ara no entrarem en polèmiques, ja m'entens?
1: Sí.
0: El que sí que és veritat és que Barcelona ha invertit molts calés perquè el tour arrenqui, perquè el tret de sortida sigui a Barcelona enguany. Uh-huh. A Barcelona i part del nostre territori, sobretot a la província de Barcelona, hi deixarà la petjada, el Tour de France. Molt bé. Escolta, s'han invertit molts calés. Sí. Això ha valgut la pena? En parlarem la setmana vinent.
1: En parlarem la setmana
0: vinent. Sí o no?
1: I tant que sí.
0: Fantàstic, moltes gràcies, Santi, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres, home.
0: I de la farmàcia, sí, podríem dir-ho d'aquesta manera, a pedalar un rato la setmana vinent, una estona.
1: I sense anabolitzants i sense porqueries rares. Pedalar de forma sana.
0: Ben vist.
1: Perquè el d'abans de la farmàcia i el tour, he entès molt bé per on anaves.
0: No, ja m'entens, no?
1: I tant. En fi...
0: Que vagi molt bé, company. Gràcies, com sempre. Fins la setmana vinent.
1: Una abraçada, amics.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: L'espai del diccionari alternatiu.

0: Les 10 i 36 minuts, i això ja pertany a l'espai del diccionari alternatiu amb les nostres bruixes de butxaca. Això que esteu escoltant per aquí darrere no és en va, ara ho explicarem. Però comencem per saludar a la veterania de la casa, l'Anaïs. Molt bon dia, Anaïs, què tal estàs?
1: Muy buenos días, disfrutando del verano.
0: Mira, avui és el primer episodi del diccionari alternatiu amb modus de juliol. Avui estrenem el calendari de juliol del diccionari alternatiu, és clar. Avui és dia 2. No te daràs cuenta i esto habrá pasado, ¿eh?
1: Sí que és verdad.
0: Molt bé, però
1: se
0: bé, no?
1: Pasando el tiempo volando.
0: Tot bé, no? Sí, tot sí, sí. Molt bé, fantàstic. I saludem també, evidentment, a l'altra bruixa de butxaca, la Sílvia Amadeu. Què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs jo estic molt bé. Radiant,
0: bé, contenta.
2: Contenta, fresqueta.
0: Fresqueta, sí, perquè aquí hi ha aire condicionat. Sí. Vull dir que, sí, és que les bruixes, per molt bruixes que siguin, també necessiten aire condicionat, eh? Aquí no.
1: Sí, sí, tant.
0: No, no, aquí no s'estan de res.
2: Que estar en el caldero todo el día.
0: Ara, estar en el caldero.
2: Sí,
0: fa calor, fa calor. I dándole a l'escova, al caldero, ja aquestes coses.
1: I al cucharón.
0: Al cucharón, vaja. Sí, qualsevol que ens escolti es pensarà que hem perdut alguna cosa, algun tornillo que diuen en castellà, no? Alguna... Però no estem parlant de coses que sí, que les bruixes fan.
1: I que han sido realidad.
0: Sí, sí.
1: I que en muchos sitios sigue siendo realidad.
0: Oh, i tant.
2: Bueno,
0: escolteu una cosa. Això que la nostra audiència dirà, què vol dir que per aquí darrere se sent això? Escolteu. Al final, avui el diccionari alternatiu, al final inspirats potser per la literatura i el cinema d'en Harry Potter, per exemple, ens preguntem si realment han existit o existeixen llocs on es formen i aprenen a ser bruixes i bruixots les persones que s'han sentit atrets per la màgia. Hi ha, doncs, mestres de bruixes i bruixots avui, al segle XXI, en els nostres dies, hi ha escoles de bruixeria? Doncs avui en parlem en el diccionari alternatiu. Escolta, que van sortir les paraules. Alternatiu. Se m'han quedat trabades, eh? Alternatiu. Escolteu una cosa. Sí, és que la pregunta és aquesta, no? No? A veure, en podem fer moltes, però existeixen les escoles de bruixeria? Qui vol contestar? Va, comencem per l'Anaïs, que fa cara de pilla avui, de dir, ui, te contase yo.
1: Sí,
0: ahí está.
1: Bueno, yo como experiencia propia sí. Tengo que decir que yo hace un tiempo que no estoy en la tienda, ¿no? Uh-huh. Pero yo hace ya un montón de años, yo he tenido una jefa, vamos a llamarle, bruja de Inglaterra.
0: Una bruja de Inglaterra.
1: O sea, bruja...
0: No, está muy bien eso, pero...
1: Es que no sabría cómo decirlo. De un coven. Uh-huh. Y entonces, claro, allí enseñaban, hacían un montón de cosas. Y luego también tuve otra en Alemania, que ella me decía, pero yo hablo ya de muchísimos años, pero muchísimos, más de 20, que había como especie de una universidad... que había una asignatura que tocaba todo esto y era la única que reconocía esta asignatura oficialmente. Entonces yo tengo que decir que sí, por experiencia propia, sé que hay sitio y escuela en lo cual esto sí que se estudia.
0: En don fe, la mateixa, fixeu-vos, la mateixa Anaïs, en don fe que existeixen.
1: Totalmente.
0: Després faré altres preguntes una mica més punyents. Una mica més punyents. Sílvia, existeixen les escoles de bruixeria?
2: A veure, jo voy a matizar un poquito. Sí que, sí que existeixen aquestes escoles, però aquí no hem dit que no anirem a parlar d'escoles de màgia il·lusionistes, de com el Mago Pop.
1: Exacto. Són totalment diferents.
2: Vale, ni tampoc aquesta mena d'escoles com surta Harry Potter, etc. Mirant i escoltant l'Anaïs, sí que existeixen. El que passa és que estan molt con moltes pel·lícules i es pensa que més o menys et donen una vareta màgica. que en algunes escoles o acadèmies o universitats, perquè jo també he trobat alguna universitat, o es pot considerar que el centre universitat,

0: Que en Ámsterdam hay una universidad en la cual hay estudios de hermetismo, alquimia, astrología, magia ceremonial, cábala, rosacrucismo, agnosticismo, ocultismo moderno. Lo cual quiere decir que esto ya es una ciencia, o una historia, o unas creencias, o una religión, como queramos llamarle, que ya hace mucho tiempo esto está funcionando como enseñanza, como creencias y, evidentemente, funcionando.
1: Clar, nosaltres avui, és que jo volia fer un apunt amb això, nosaltres avui quan fem aquesta pregunta, existeixen les escoles de bruixeria? No pensàvem més tant, vull dir, com amb aquests anuncis que veiem molt sovint per internet, amb revistes, o és igual, o en qualsevol lloc de... se hace classes de tarot, se hace no sé què, curso de no sé quantos, que a vegades penses, vol dir vostè que s'aprèn a veure el futur? Vol dir vostè que s'aprèn a ser evident? Vol dir vostè, etc. Clar, no fèiem referència a aquesta mena d'anuncis, que està molt bé, i que de vegades, dic que està molt bé, però a vegades són, no sé si cursets, o són estades en llocs, o hi ha gent que t'expliquen coses que potser és millor o es beneficia més un del que és la informació, la cultura en general, de totes aquestes coses, doncs, de paraciència. No pensaven tant en això, sinó que més aviat en llocs especialitzats, concretament en bruixeria, com hem vist amb el Harry Potter, és molt exagerat perquè és un col·legi, doncs hi ha de gent que porta els seus fills, no?, per aprendre a ser bruixa o bruixot, perquè ells ho són en un món paral·lel al que coneixem, és a dir, és fantasia, és el que tu vulguis, però una mica si hi havia en lloc, algun lloc, vull dir, del món, acadèmies o estances llargues amb bruixes i bruixots.
2: Exactament el que tu demanes, jo no ho he trobat. Només de bruixeria...
1: No, bueno, acadèmies, digue-li.
2: O acadèmies, o centres, no. El que sí que he trobat, que es podria semblar moltíssim, són escoles de Wicca i druidisme, que això
0: sí.
2: L'Anaïs ens ho pot
1: explicar. Va, explica'ns això.
0: Bueno, yo es que he estado muchos años en esta, vamos a llamarle academia, que no está bien dicho, porque son estudios que se hacen donde todos los que vamos pretendemos encontrar algo interiormente que tenemos que desarrollar. Entonces, la parte del druidismo se dedica más a lo que es la naturaleza, la espiritualidad.
1: Y entonces, però que al final és anar a aprendre. Hi ha un mestratge, hi ha un mestre, hi ha un guia.
0: Totalmente, pero lo que yo me vengo a referir es que normalmente lo que tenemos esa pequeña, vamos a llamarle don, vamos buscando algo en lo cual nosotros tenemos que desarrollarlo. Entonces, si tú puedes ir, cualquier persona puede ir, cualquier persona puede aprender, pero la persona que ya lleva en sí esa parte, como yo digo, divina, de energía, es la que lo desarrolla más. Entonces todo el mundo buscamos una escuela,
1: Sí,
0: un sitio donde aprender.
1: Una persona, al final, que és una guia, algú d'aprendre, has d'aprendre d'algú, no? Vull dir, ei, sense anar més lluny, posar un exemple, la Sílvia, de qui ha après? Home, doncs de la seva mare, no? Tot el que és tots aquests temes de bruixeria, bruixeria bona, bruixeria...
2: Sí.
1: Però clar, la pregunta ara, punyent, allò que et deies, tu pots tindre l'Anaïs, que té molts anys d'experiència, d'acord? Però al final, si tu no tens alguna cosa per dintre que la teva pròpia naturalesa ja t'ha donat, no hi ha qui t'expliqui com has de fer això o has de fer l'altre, perquè si tu no tens les característiques adequades...
2: Clar.
1: Pregunto jo, no ho sé.
2: Sí,
1: no
2: si
1: sé.
2: No tens les característiques adequades, no ho pots entendre. I a més, ja aquí entrem com en el món espiritual, no? Que moltes vegades ho hem dit aquí. No és cosa de que, jo tinc un do i lo desarrollo de mediunitat, de brujeria, d'entendre la naturaleza.
1: Totalment.
2: Sí, però ja aquí estan en joc, no? Com tenim els famosos punts esotèrics que podem dir, no? O metafísics que tenim al cos energètic, que es diuen xacres. Si un no té el sexto chakra, el tercer ull desenvolupat, no podrà

0: mai fer aquestes coses, perquè entra en juego el sexto chakra, el tercer ojo, que és el de la intuïció, el de la evidència, el de posar-se en contacte amb els arbres, amb l'univers, i per mucho que t'ensenyen, si no tens aquesta característica, pots tenir molta saviesa, molta, molta saviesa, però no sabràs mai com utilitzar-la.
1: Molta informació, vols dir, molts conceptes que tens clars, però
0: mai sabràs interpretar-la.
1: No, clar, jo, perdoneu-me que ho compari amb això, no? Però que al final, jo aquí no, només és per dirigir una mica el debat, o digue-li com vulguis, no? Sí. No estic ni a favor ni en contra de res, no crec ni deixo de creure, és igual, a nivell personal, vale, però ho dic perquè, per comparar-ho d'alguna manera, hi ha grans periodistes que des de molt jovenets tenen una formació brutal sobre l'esport, sobre el bàsquet, sobre el futbol, però no els posis al damunt d'un camp de futbol
0: perquè no saben agafar la pilota,
1: pues perquè no tenen el talent o no l'han tingut mai a nivell professional. Saber molt de futbol no vol dir ser un bon jugador de futbol.
0: Doncs
1: ho comparo amb això. Sí. No sé si és encertat o no.
0: No.
2: Sí, és encertat. Jo he conegut un cas, no vamos a especificar, una persona con un conocimiento esotérico extraordinario. Como persona en magias y todo esto. Y sin embargo, no tener ese don del que hablamos Silvia y yo, y encontrarme que he ido a preguntarle a una persona que no tiene ni idea, pero tiene el don, por trabajos,
1: claro,
2: por conocimientos, y decir, ¿cómo puede ser que esta persona es súper importante en su trabajo? Viene a preguntar casi casi a una aprendiza, porque claro, no tiene el don. Le falta
1: és el que et volia dir.
2: Chispita.
1: Clar, que al final, escolti, el meu pare és arquitecte i dels més bons que hi ha, i amb un bufet d'arquitectes brutal i molt reconegut. Molt bé, i vostè en sap d'arquitectura? No, jo no he estudiat arquitectura. Jo vaig estudiar química. Ah, i això què vol dir? No, però el meu pare és tan bon arquitecte que jo li faré una casa que... No, escolti, vostè té el talent del seu pare? O els coneixements?
0: Sí.
1: Doncs resulta que no té ni els coneixements ni el talent. I pot tindre coneixements, perquè ha vist el seu pare tota la vida confeccionar planos. No sé com dir-t'ho, de... No?
0: Sí, sí.
1: Però potser no tens el... És un exemple més, eh? Vull dir...
2: No, esos ejemplos se dan porque lo acabo yo de comentar.
1: Sí.
2: Yo lo he vivido porque me lo han
1: contado. Tanmateix, ara canviem una mica de pregunta. Hi ha mestres, bons mestres de bruixeria, o tu pots ser molt bona bruixa, però no tens per què ser bona mestra, o no saps transmetre, o no vols transmetre allò que saps?
2: Bueno, yo voy a hablar por mí misma. Yo me considero una buena bruja, pero que no sé transmitirlo.
1: Silvia. Que no sabes transmitirlo. Ella és sincera, diu, escolti, jo no sóc una bona mestra, o no sóc algú que sàpiga transmetre.
2: Sí, me considero buena maestra, pero no tengo la habilidad que tiene Silvia para transmitir.
1: Por ejemplo.
2: Entonces, no que me considere mala,
1: pero
2: no sé transmitir con la facilidad.
1: Però el que seria el transmetre o l'ensenyar, doncs no seria...
2: Comunicación.
1: Per què? Doncs perquè no t'hi has posat i perquè el teu ha estat altres coses.
2: Efectivamente, a mí me ha tirado trayectoria.
1: Y yo le pregunto a la Silvia, ¿el mestre ho transmet tot, la mestra bruixa, o bruixot, ho transmet tot o es queda coses que no vol transmetre, o que sap que segons quines persones no pots transmetre? Això és una altra pregunta d'escola de bruixeria.
0: Doncs les tres coses.
1: Explica-t'ho.
0: Ho explica tot, però no s'ho explica tot a tothom, perquè això depèn de l'evolució i de com ho comprenc o ho entenc, o com pot assimilar, no?, el teu alumne la lliçó que li estiguis donant. Hi ha unes altres coses que tu has de quedar per a tu, perquè no trobes a ningú que ho entengui, perquè només aquesta informació és per a tu. Si tu trobes algú que més o menys ho pot entendre, tu li donaràs. Ens hem de quedar els mestres tot o alguna cosa que nosaltres sabem, com per exemple els egipcis, no? Es quedaven coses per a ells.
1: Sí.
0: Jo penso que no, que no ens ho, que no ens ho hauríem de quedar perquè és una via d'evolució.
1: Però llavors aquella imatge que tenim de la bruixeria, de, que és molt hermètic, tu dius, sí, segurament hi ha moments i hi ha gent que és hermètica, però això mai hauria de ser secret clar, per sempre.
0: Perquè no s'ajudaria a tothom a evolucionar i a entendre moltes coses. Sí. Per això els maçones, els rosacruces, que són molt hermètics, i perquè de vegades la gent no està preparada per entendre moltes coses, sobretot de l'espiritualitat. No tothom entén que és un xakra i no tothom entén perquè jo puc veure el futur
1: no, està clar.
0: I una altra persona no.
1: Clar, però jo entenc això que dèiem, que, no sé, l'Anaïs amb la seva experiència, tu amb la teva bona habilitat per comunicar, molt bé, vosaltres podeu explicar la història fins i tot de la vareta màgica, la història, vull dir, que és ancestral, com s'utilitza, com l'utilitzaven, com, etcètera. Tu no ensenyaràs mai a ningú a dir si vostè mou la vareta fent rodonetes com les agulles del rellotge i pronuncia la frase abracadabra, vostè convertirà un, no sé, un cargol amb un encarruatge fantàstic per la Ventafocs. No, això no pots ensenyar-ho, perquè encara que tu ho poguessis fer...
0: No sortirà efecte.
1: No sortirà efecte.
2: Però, sí, bueno,
1: és un exemple.
0: Un Ferrari, no?
1: Home, ja m'entiendes, home.
0: Sí, clar.
1: Bueno, clar, això és per reflexionar, però... La pregunta també seria, al final, què és el que estem ensenyant en realitat? I a on s'aprèn això, si és que s'ha d'aprendre? Torno a la pregunta inicial. On ho podem aprendre?
0: Lo podemos aprender, por ejemplo, la vida misma nos lo puede enseñar, porque la vida es una escuela bastante, bastante amplia y bastante
1: importante, això.
0: ¿De acuerdo? A més has de tenir una miqueta de do, de don, ja després tu ho aniràs desenvolupant, i després a la vida et dona mestres
1: que et vas trobant,
0: no? I quan tu ja et formes com a mestre, tu ja pots donar classes, o a més ara amb la nova tecnologia podem trobar molts llocs i molts espais on trobem la història. El que jo m'he trobat que em sembla molt i molt i molt interessant és que en algunes escoles o centres que jo he trobat aquí...
1: Acadèmies, no ho sé, digue-li, jo què sé.
0: Sobretot, però molt poquetes, però això seria molt interessant, és una miqueta de filosofia, que és l'ocultisme, una miqueta l'origen de tot, perquè tu entenguis d'on vens i a on vols anar, o a on aniràs, i comprendre l'evolució i què és el que vol l'ésser humà, i on està i on es troba. I perquè moltes vegades hem d'entendre, per exemple, ara la ruda només s'utilitza per netejar, però feia molts anys enrere era una herba
2: curativa,
0: incluso abortiva, però ara no. O sigui, se pierden por el camino enseñanzas. O sigui que també és molt interessant només anar, venga va, jo quiero hacer un curso de tarot i ja està. I
1: clar, saber, és que cal distingir un curs de, no sé què, això que tu deies, d'una escola de bruixeria, que això està per veure.
0: Per exemple, hi ha moltes escoles que m'he trobat que pots estar més de 20 anys estudiant. Més de 20 anys estudiant.
1: Bueno, al final...
0: I, per exemple, hi ha una gratuïta que es diu Quarella.
1: Gratuïta. Sí.
0: Gratuïta.
1: Això sí que és màgia.
0: Quarella, que és de màgia, però està en anglès. O sigui, has de tenir la teva habilitat. Però, bueno, que això és cap problema. Mm. Tu li dius a Google que te lo traduzca i s'ha acabat.
1: No.
0: Però
1: bé,
0: sí que és
1: interessant.
0: És molt interessant estudiar l'origen.
1: Avui hem volgut parlar d'això, de si existeixen... Bueno, les acadèmies, les escoles de bruixeria, però també, per què no, els bruixots i les bruixes que ensenyen als seus deixebles a ser bruixots i bruixes. Però has dit una cosa molt interessant, i és que de vegades els mestres de la vida ens els trobem al dia a dia. Ja deia algú que fins i tot els seus mestres havien estat els seus enemics i que els propis enemics ni ho sabien, que havien estat donant-te classes, ni ho sabien els propis enemics. Has d'aprendre absolutament de tot. S'ha d'aprendre fins i tot de la gent que no et vol bé. Fins i tot s'ha d'aprendre de qualsevol cosa, de a l'ésser més senzill que et trobis, de l'ésser més humil també, estàs aprenent, no? Una mica seria això.
0: Sí, senyor.
1: Molt bé, escoltem una cosa, molt ràpidament, la setmana vinent, misteris digitals. A vegades hem parlat aquí dels misteris de la tecnologia i les coses estranyes que té la tecnologia de vegades, però fixeu-vos bé, el format aquest cop diu misteris digitals. A veure en què ens vindran aquestes senyores, les bruixes. Jo no sabria per on començar. La setmana vinent més, no?
0: Sí, senyor.
1: Molt bé. A l'altre cantó del fil telefònic, ràpidament, que ja fem tard, el nostre profeta, en Tian Lara. Molt bon dia, company.
3: Què tal? Bon dia. Clar, bueno.
1: Primera pregunta, molt ràpida. Ja has vist que elles venen, no sé si venen o no, però coneixen escoles de bruixeria, i et pregunto tu, escoles de profetes n'hi ha?
3: Tengo el grupo escuchando el programa, sí. Totalmente desbocado. Solo tengo que decir que Nostradamus, que es un administrador,
1: ¿sí?,
3: ha cambiado la foto de perfil del grupo.
1: ¿Qué dios ahora, sí?
3: Y ha puesto profeta no se hace, se nace.
1: Vale,
3: de
1: vale.
3: Foto,
1: sí,
3: de perfil,
1: se ha picado.
3: Se ha ido porque tiene una academia de profetas.
1: Tiene una academia.
3: Sí, claro, ahí se están peleando un poco los que están a favor de formar profetas, sí, porque tienen monetizado el tema, con los que dicen que esto es un don. Ya me voy, yo silencio el grupo, hasta la semana que viene.
1: Sí, pues esto no se aguanta por ningún sitio, Dian.
3: Pero ya he dicho que 2050...
1: Sí, la profecía, la profecía, digas.
3: 2050, en septiembre, cuando empiecen los cursos escolares, pasarán la hoja a la gente, como cada año, de material escolar.
1: Sí,
3: necesario.
1: Sí.
3: Entonces,
1: sí.
3: Estará la escuadra, la regla, el cartabón, lo típico, las libretas, archivadores.
1: Ajá.
3: Pero 2050 van a añadir de material escolar obligatorio una vela, un péndulo y un sahumerio. Lo digo para que...
1: ¿Directamente?
3: Sí, porque habrá una asignatura de brujería.
1: Porque, sí,
3: porque
1: sí.
3: Las posiciones serán interesantes,
1: Bé, bueno, veurem, no sé, per on anirà la cosa, los hechizos y las varetas mágicas.
3: Imagínate las brujas de huelga, la que pueden liar.
1: ¡Uf! Miedo me da de pensarlo.
3: Reclamando cosas,
1: sí.
3: A ver si tienen narices a prestar oposición a esa huelga,
1: Clar, sí. Jo ho sento, però t'he de dir que estaria d'acord amb el teu company. Los profetas no se hacen, se nacen. I el Tian va néixer ja profeta. I, quan va sortir van dir, què és, nen o nena? Van dir, no, és profeta. Es va mirar al metge i va dir, a usted le queda poco de decir tonterías. I aquell home va deixar de ser metge i no sé si va muntar un taller mecànic o què, però sé que va passar alguna cosa així, Tian.
3: Qué buen inicio. Bueno, yo se lo dije, pero al 2050.
1: Sí, no, también es verdad. Bueno, sigui com sigui, que mira, avui ja fem tard. Una abraçada, com sempre, cap al nostre profeta, Tian. Que vagi molt bé.
3: Una abraçada, sí.
1: Molt bé, fins la propera, gràcies. Adéu. Anaïs, Sílvia, ho deixem aquí. Sílvia, a propòsit, demà és divendres.
0: Paves tendres amb la República Santboiana.
1: Que així sigui. Fins demà!
4: Són les 11. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària. En total, 257.000 peticions, d'un total de gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, 2 de cada 3 migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per un any són d'origen llatinoamericà. Esquerra Republicana i els Comuns recorden al govern de Salvador Illa que haurà de complir els compromisos pactats mentre l'oposició critica els pressupostos durant el debat que s'està fent al Parlament. La cambra ha d'aprovar aquest migdia amb el suport dels socis uns comptes que són els primers de la legislatura. Nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social. Catalunya supera per primer cop a la història els 4 milions de treballadors al mes de juny. Pel que fa a l'atur, continua en mínims amb 307.000 parats, un 0,15% menys que fa un any. La desocupació cau en totes les demarcacions i en tots els sectors. Lleida, 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova arran de l'accident d'autocar d'ahir al matí. 4 són a la unitat de cures intensives, 2 de les quals en estat crític. La justícia europea confirma la multa a Google de més de 4.000 milions d'euros per abús de posició dominant. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea desestima el recurs del gegant tecnològic i tanca un cas que Brussel·les va obrir fa més d'una dècada. 156 víctimes i agressors identificats en una operació internacional contra la submissió química. La investigació destapa comunitats digitals misògines i apunta que aquests casos no són fets aïllats, sinó part d'un patró organitzat. Almenys 13 morts en nous atacs de Rússia aquesta matinada a Kiev, a Ucraïna. El Kremlin ha disparat una setantena de míssils i mig miler de drons i ha fet destrosses importants en edificis residencials. La Fiscalia Alemanya assenyala el govern ucraïnès per l'explosió del Nord Stream el 2022. Inculpa un home ucraïnès que en el moment dels fets era comandant de l'exèrcit per haver liderat, suposadament, un grup que va posar els explosius als gasoductes russos del Mar Bàltic.
5: Esports. Lamine Yamal podrà jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria de 16ens de final de Mundial aquest vespre a les 9. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i a les 5, Suïssa-Algèria. També al Mundial, remuntada èpica de Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. També ha remuntat Anglaterra contra el Congo, 2-1. I els Estats Units eliminen Bòsnia-Hercegovina, 2-0. I en bàsquet, el base Guillem Vives deixa el Joventut, on ha estat les últimes 5 temporades. La penya farà oficial a les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, escorta badaloní de 22 anys, que ve del València.
4: I el temps, tramuntana i mestral moderats als dos extrems del país. Jornada de sol amb només algun núvol al vessant nord dels Pirineus. La calor es mantindrà més moderada i només a Ponent i a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona serà intensa, amb valors que podran superar els 35 graus. 3CAT Info.

0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escoltes Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dijous obrirem l'espai Llibres, on la blogger literària, la nostra Misha, ens donarà bones recomanacions, bones lectures per aquest estiu. També avui dijous a l'espai quincenal Com vaig arribar al barri, és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Doncs avui parlarem amb l'atleta de l'espai trial del Club d'Atletisme Sant Boi, Andrea González. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous avançarem la programació del Música a la Fresca, on els dissabtes d'aquest mes de juliol, a partir de les 10 de la nit i a la Torre de Benviure, es convertirà en un escenari d'aquest cicle de concerts a l'aire lliure. Doncs avui iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous i avui marxem a l'any 1971, quan els Queen es van presentar a Anglaterra. Va ser el primer concert del grup amb la formació clàssica. Doncs som-hi. Avui escoltem els Queen, A Kind of Magic.

0: Sí. Un minut, arribem a un quart de 12 del matí. Les màquines d'escriure que ja fan nyigo-nyago, però que de moment doncs aguantaran el dia d'avui, que és, per cert, l'últim espai llibres d'aquesta temporada, abans de l'estiu. L'últim espai llibres abans de les vacances, on, com sempre, ens acompanya la nostra booktuber, blogger literària, reportera cultural, que llegista, que és el que més m'agrada a mi, la nostra Misha. Misha, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. D'una banda, trista, perquè, com bé has dit, és l'últim espai llibres de la temporada, però d'altra banda, és el que deies, jo crec que les màquines d'escriure necessiten carregar les piles, descansar...
0: Doncs sí. Sí. Ja, veus, no sonen igual, ja. No sonen igual que al setembre, oi que no?
1: No.
0: Doncs som-hi, com tothom necessitem vacances i descans, i les nostres màquines d'escriure també. Avui serà aquest últim espai abans de l'estiu, això sí, prometem, tornar al mes de setembre a més llibres.
1: Oh, i tant, no hi faltarem.
0: Bé, la selecció d'avui podríem dir, tal i com m'he aventurat jo a explicar a l'audiència, que són recomanacions aptes per portar, doncs això, barrejats amb la tovallola, amb el protector solar, sí? Amb sí. Les botes de muntanya, sí?
1: Sí, de nou, és una barreja molt eclèctica, molt diversa, com ara veureu, però sí, jo crec que són un parell d'elles són ideals per aquest estiu, perquè sí. Més parlen de l'estiu, sí. I les altres, doncs, són històries que també, sí, us podeu emportar de viatge, són bastant àgils de llegir i molt interessants. I per tots els públics, ja ho veureu, això sempre.
0: Doncs som-hi. Per on comencem, Misha?
1: Doncs mira, comencem pels més petitons de la casa. Ja saps que a mi sempre m'agrada reivindicar la literatura infantil i juvenil, que és la meva especialitat. I començo amb un àlbum il·lustrat de l'editorial Picarona. És que mira, mira quina monada. El cranc petitet és un cranc molt net.
0: Els grans ja no tant. Els crancs grans...
1: Els crancs grans, no sé, però aquest petitet està molt conscienciat en protegir i respectar...
0: El medi ambient, eh? Ja el veig carregat.
1: Exacte. Sí. És un àlbum de Paula Pauls i va deixar d'un cranc, mira't el passo perquè el puguis fullejar. Aquest petitet cranc, d'acord, ell està molt content a la seva platja i un dia decideix convidar altres animals. Però què passa? Que els animals no es comporten de forma gaire cívica i deixen totes les escombraries allà on han jugat i on han passat el matí. Total, que el cranc petitet es posa a netejar la platja, però quan passa una vegada, passen dos, passen tres, passen quatre, al final el cranc, doncs ja...
0: Ja estaria bé, no?
1: Sí.
0: Siguem més nets i polits.
1: Exacte, s'enfada molt i, en fi, no desvetllarem el final, però aconsegueix, diguéssim, conscienciar amb els seus amics. I, en fi, és un àlbum il·lustrat, veus, molt acolorit, m'agraden molt les il·lustracions.
0: Molt, les il·lustracions són una meravella, que no sabem de qui són, o sí?
1: Tot de la mateixa autora.
0: De la mateixa, de la Paula Bulls.
1: Exacte.
0: Bé, doncs són uns animalons molt macos, que estan a la platja i suposo que discutint i posant-se d'acord, no?, per tenir cura del medi ambient, no?
1: Exacte, vull dir que ja és una manera de que els més petitets doncs ja comencin a ser conscients de que quan anem a la platja de vacances és molt important deixar-la igual que ens l'hem trobat.
0: I tant. Doncs una meravella aquesta proposta, aquest àlbum il·lustrat, que es diu El cranc petitet és un cranc molt net.
1: I mira, la veritat és que el que m'agrada molt és que té un final molt poètic, eh? Més,
0: Que no direm, que no explicarem.
1: No direm,
0: és molt poètic.
1: Però és molt poètic, m'agrada molt, sí.
0: Molt bé, doncs som-hi per tota la família. Jo crec que aquí podem aprendre tothom, no? Amb aquests llibres.
1: Oh, i tant. Jo crec que és un d'aquests llibres ideals per llegir acompanyat, que te'l llegeixin, no? Que parlis. I nosaltres què fem, no?, quan anem a la platja? I parlar, obrir debat i conscienciar amb els més petitons.
0: I tant. I que tota la família, si va a la platja, doncs que ja... Què feia el cranc?
1: Ah, exacte.
0: Recollir, doncs vinga, som-hi nosaltres també.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Doncs ens agrada aquesta proposta. Per anar a la platja, aquesta sí.
1: Ah, aquesta que t'he dit,
0: I posar-la en pràctica.
1: Exacte.
0: Què més?
1: Doncs mira, continuem amb un descobriment que he fet aquest mes. És una novetat de Godall Edicions i es diu 4 veritats i una mentida, de Quim Airán. És una novel·la protagonitzada per joves i per això també des de l'editorial me la van enviar pensant, com que Misha, tu que tractes tant amb joves, mira a veure si creus que pot agradar aquest públic o et pot interessar pels teus clubs de lectura, etc. I he de dir que és un llibre que jo veig jo crec que els joves poden gaudir-la, sí. Joves més a partir de 15-16 anys, però els adults també gaudiran moltíssim, perquè és una obra molt profunda. A més, m'ha ajudat a sortir de la zona de confort, perquè jo sempre ho dic, tinc una relació una mica d'amor-odi amb la literatura asiàtica, no acabo de connectar amb ella.
0: Ui, però està molt de moda.
1: Està molt de moda, sí,
0: no acabes
1: però
0: de...
1: Però em costa molt.
0: Sí. I... A mi també em costa, vull dir que no series l'única.
1: Exacte, i quan vaig veure que l'autora és sud-coreana, vaig dir, mira, és l'oportunitat, no?
0: Donem-li una oportunitat,
1: donem-li una oportunitat,
0: no?
1: I m'ha encantat.
0: Sí?
1: Sí, m'ha agradat moltíssim. Mira, t'explico. És la història de tres estudiants de secundària que s'encreua en un moment de desconcert i de pèrdua, marcat per les mentides que s'expliquen o els expliquen. Tenim en Giu, que dibuixa còmics a internet, ha perdut la seva mare i treballa a la construcció,
0: sí.
1: La Sori, que té un do que l'espanta i l'aïlla, no direm res, però és un do així una mica sobrenatural. Després en Chon, que gràcies a una lesió no ha de seguir la carrera esportiva que el seu pare li imposava i que precisament té el pare a l'hospital. I mica en mica veurem com les vides d'aquests tres joves es van entrecreuant i quins secrets i quines mentides no, els han explicat o s'estan explicant a ells mateixos. I la veritat és que és una història que jo vaig llegir la sinopsi i vaig pensar, mira, ja potser ja he llegit altres novel·les, no, que tracten temes semblants, però la prosa de Quim Airán és el que a mi m'ha fascinat. Vaig llegir el primer capítol i vaig dir, uau, això és bo.
0: Sí,
1: és
0: el
1: bo.
0: Primer capítol.
1: Sí, ja des del primer
0: tens
1: capítol.
0: Tens raó que si no t'enganxa, segurament li dones més oportunitats als llibres, lògicament, però si t'enganxa des del primer capítol... Oi?
1: Sí. I m'agrada, em va enganxar això per la prosa, perquè és molt poètica i fa unes reflexions, uau, que dius, ostres, jo què sé, tenim el protagonista que està practicant anglès amb una aplicació tipus Duolingo.
0: Sí, sí.
1: I a través de les preguntes que li està fent el professor virtual d'anglès, ell comença com a reflexionar sobre la seva vida, sobre el seu passat, perquè l'aplicació li pregunta, què et preocupa, no? I llavors ell comença, no, a pensar... No sé, vull dir que amb coses tan quotidianes...
0: Sí, sí, sí.
1: Uau, fa unes reflexions superprofundes, que molt poètiques.
0: Que ens la podem fer nostra,
1: sí,
0: vols dir?
1: Sí.
0: Que nosaltres ens podem fer aquestes preguntes?
1: Oh, i tant. Al final parla de pèrdua, del dol, parla també de la violència de gènere, de ser estimat, no? És profund, tracta temes profunds, la culpa, el remordiment, és complex, i sobretot reflexiona de què és una família, no? La família que tens, la família que tries, l'amistat, qui vol ser a la vida, no? Al final tots aquests personatges estan en una cruïlla, no? Han de decidir cap on volen seguir. Vull dir que, tracta molts temes i ho fa d'una manera molt interessant i molt profunda.
0: Diuen que això, els asiàtics, o aquests tipus de literatura, ho fan molt bé.
1: Sí, sí, el que em passa amb aquest tipus de literatura és que a vegades la trobo molt freda, molt escèptica.
0: Sí,
1: en canvi, aquí, ostres, he connectat moltíssim amb tots els personatges, i a més és un llibre, ja ho veus, que és curtet, és molt àgil de llegir, i t'enganxa, perquè vols anar descobrint, no, què els ha passat, com han arribat fins aquí, quins secrets amaguen. I ja dic, m'ha agradat, molt recomanable.
0: Sí, doncs, bé, pot ser la porta d'entrada per aquest tipus de literatura. Per la teva persona, tu ara ja t'animaries a llegir més literatura asiàtica o no?
1: Doncs mira, m'ha fet reconciliar-me una mica, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Bé, doncs recordem el títol, 4, eh? 4,
1: 4 veritats i una mentida, de Quim Airán.
0: Bé, doncs prenem nota, qui vulgui fer igual que la Misha, fer aquesta reconciliació, donar una oportunitat a la literatura asiàtica, potser per aquí anem bé.
1: Sí.
0: Què més?
1: Doncs mira, aquesta recomanació te la faig en concret a tu.
0: És que... que ja me l'he apuntat, aquest.
1: Ja te l'has apuntat, eh? Mira, es diu L'última trucada de Gerard López, publicat per Més Llibres.
0: Em deixes llegir?
1: Oi tant.
0: Ràdio Principat, bona tarda. Truca pel concurs de la cafetera? Seria així? Ara he fet veu de ràdio.
1: Exacte. Sí, perquè efectivament la novel·la està ambientada en una emissora de ràdio, exacte.
0: Sí.
1: És una història que tot comença efectivament amb la trucada d'un oient que truca a un programa que és, diguéssim, de 3 a 4 de la tarda, d'entreteniment, de debat, de tertúlia. I què passa? Que aquest oient sap secrets i intimitats que no hauria de saber i alhora prediu successos...
0: De qui ho sap, això?
1: De tots els integrants de l'equip del programa. i els comença a fer xantatge. I a més, prediu successos que deixen tothom bocabadat. I què passa?
0: Prediu?
1: Sí, sí, sí, diu, alerta, ell sempre deixa anar com enigmes, no? Cada vegada que truca, i deixa anar un enigma d'alerta amb tal, tal. I el dia següent ha passat. Vull dir que, sí, sí, tothom es queda com, però qui és aquest senyor, mare meva, no? I a més, el seu objectiu és aturar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui. És això, sí. Això està aquí al costat.
1: Exacte. I a partir d'aquí, doncs, tot es capgira.
0: N'haurà reconegut algun aquest llibre?
1: No, perquè l'emissora de ràdio està, sí. Si no recordo malament, està a Balaguer.
0: Ah.
1: D'acord? Però és un programa doncs, que parla de tota l'actualitat de tota Catalunya i aquest oient té aquesta missió de que està super en contra. És un moment en el que representa que estan parlant molt de... està sobre el focus posat en l'ampliació de l'aeroport i ell està molt indignat.
0: De l'aeroport del Prat, de Barcelona.
1: Exacte. I ell està molt indignat i, bueno, no desvetllarem res més, però uf!
0: T'ho has passat bé.
1: M'ho he passat bé perquè és un thriller, té molt d'humor, a més també, i és un gran homenatge al món de la ràdio. Tu abans de començar a gravar em deies, però pel que t'he explicat, aquest home...
0: Clar, ha hagut de treballar o ha hagut de tenir un contacte directíssim amb la ràdio, si parla d'aquesta manera.
1: Exacte, doncs Gerard López, a part de ser llicenciat en periodisme, és guionista de la tarda de Catalunya Ràdio i també condueix doncs, el programa de sortides per Catalunya, no cal anar a Suïssa, ha treballat també a diverses... Ha estat sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, sotsdirector de l'Informatiu de Catalunya Nit, en fi, que és un home a més ha sigut també professor de ràdio, d'acord? De ràdio informativa a la Universitat de Vic, o sigui que es nota que és algú que coneix el món a la perfecció i es nota, o sigui...
0: I vés a saber que no sigui en veritat la meitat de coses que diu, sinó més. No?
1: Sí.
0: Podrien ser veritat, el que
1: podrien
0: explica?
1: Podrien ser, podrien ser. Sí. A mi el que m'ha agradat és això, que et posa la pell de tots els integrants de l'equip del programa, és a dir, no només es centra en el presentador, sinó que posa el focus també en els guionistes, en el tècnic de so... O sigui, jo llegia i deia, ostres...
0: No, els tècnics de so tenen un llibre, no, tenen capítols. Tenen llibres, com una sèrie de temporades... Sí o no, Albert?
1: Sí. Dic, ho vius, en plan, quan parlen de tirar una sintonia, ens queda publicitat, anem a llançar-la ara, no sé què, entrem, no, ara ja no ens dona temps de fer aquesta secció, patatipatam, com funciona, no? com es relacionen tots els membres de la ràdio, tots
0: avui
1: els diferents programes.
0: Avui tenim a la Misha, no? Això també sobra. Exacte. Avui tenim a la Misha, que farà l'espai llibres.
1: Per exemple, no? O quan has d'entrevistar algú i al final no dona temps i l'has de deixar, no? Per un altre dia, coses... En fi... que et pots sentir molt identificat i la gent que no conegui el món de la ràdio per dins li encantarà, però si sou professionals de la ràdio és que us ho passareu pipa.
0: Doncs ens agrada molt, aquesta lectura per l'estiu. Es diu L'última trucada, no?
1: L'última trucada, sí. Té un, ja dic, estil de thriller, molt d'humor, i tens ganes de saber qui és aquest personatge misteriós que sap tant, que prediu tantes coses i que sap tant de tots els integrants de l'equip.
0: Molt bé, doncs que l'ha escrit, recordem, un professional de la ràdio, que és el Gerard López.
1: Exacte.
0: Molt bé, de l'editorial Més Llibres. Fantàstic, ens ha agradat molt aquest, moltíssim. Què més, Misha?
1: I acabo amb una història diferent, perquè es tracta d'una revista.
0: Ah.
1: Ja saps que jo sempre
0: De tant en tant ens porta revistes, que està molt bé, també la lectura, que no només que també ha de ser de llibres, sinó qualsevol altre format, evidentment és vàlid, i és molt vàlid, alguna de les revistes que ens porta són meravelloses, oi? Com aquesta?
1: Exacte, avui us parlo de Solstici. Com bé dius, a casa nostra tenim revistes molt bones i crec que val molt la pena reivindicar-ho, i per això avui us porto el volum número 9, que és l'especial d'estiu d'aquesta revista, Solstici, que precisament va guanyar el premi a millor publicació de revista el 2025 a la nit de les revistes i la premsa en català. I és una, el que més m'agrada és que és una revista creada a Tortosa, o sigui, descentralitzat totalment. El seu equip està repartit per tota Catalunya, però diguéssim que va néixer a Tortosa, creada per un grup de joves.
0: Sí.
1: I és una revista cultural d'arts i lletres, i a més vol ser un aparador de nous talents, amb textos molt treballats, amb llenguatge divulgatiu, acompanyat a més d'il·lustració, no té imatges. Mm. Tots els articles estan acompanyats d'il·lustracions. I com he dit, mira, és xulíssima, ara te la passaré perquè la puguis veure. A més, tracta temes molt variats i molt diversos. Mira, t'ensenyo...
0: Però fa difusió també d'activitats o no tant?
1: No, és una revista d'actualitat, sinó són articles de... diguéssim, literaris i artístics. Són articles divulgatius, on d'anàlisi literària gairebé. Sí. Per exemple, què tenim en aquest volum número 9? Tenim... sobre l'amistat o la supervivència de les coses veritables, de Natàlia Baroja Tarró. Tenim efemèride, 80è aniversari de Montserrat Roig, de Carlota Zulueta Pomar. Tenim prosa de combat de Manuel de Pedrolo, com a intervenció necessària. Quatre articles d'arxiu de Maria Aurelia Capmany, Manuel Pérez Bonfill, Gerard Vergés. O un article sobre l'artista Ignasi Blanc, d'Àngel Burgues. En fi, normalment tracten, no només parlen d'autors de quilòmetre zero, però aquest número en concret els ha sortit molt català perquè parlen de molts artistes i autors catalans i de veritat que des que la vaig descobrir em sembla que hi ha una feinada darrere, articles super interessants, super variats, i això m'agrada molt, aquest objectiu que tenen de donar veu a nous artistes, a nous escriptors i escriptores.
0: Sí, perquè d'altres tipus de revista amb actualitat, el que dèiem, actualitat o gent coneguda, escriptors o gent vinculada amb la lectura coneguda, ja existeixen. Clar, això dona oportunitat a persones que segurament estan més en l'anonimat, no?
1: Exacte, exacte. Per això trobo que és una revista. A més, té molt de mèrit que sigui una revista en paper, que des d'un principi tenien clar que volíem fer-ho en paper, d'acord? És una iniciativa de Platera Edicions, i que a més podeu comprar a les llibreries.
0: Oh, que bé.
1: I el més fort de tot plegat és que aquesta revista, que ja s'han portat tots aquests premis, només té 5 anys.
0: 5 anys, o sigui, és joveneta.
1: És molt joveneta.
0: I es diu Solstici. I jo no sé si va canviant la il·lustració de les portades. Cada vegada sí o no?
1: Tenen el mateix estil.
0: Ah, però és una meravella, eh? Sembla un quadre pintat.
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Sempre té aquest estil d'aquarela i és el mateix artista que fa totes les cobertes.
0: Doncs és meravellós. Ja només per veure això ja val la pena.
1: Sempre hi ha, has de fixar-t'hi perquè sempre hi ha algú que està llegint.
0: Ah, oh, que maco.
1: Sí, hi ha un número, crec que és el número 7, si no m'equivoco, que la coberta a mi em va encantar perquè veus un vagó de metro, tothom està amb els mòbils i veus dues persones que estan amb els llibres i s'estan mirant l'una a l'altra com...
0: On diem...
1: ens reconeixem.
0: Som nosaltres només, no? Els que, de tot aquest... Això passa, eh? Això passa, i encara que hem trobat dues persones, a vegades una o cap, no? Llegint un llibre.
1: Ei, jo cada vegada per això em veig més, eh? Evidentment, tothom està amb els mòbils, però sóc feliç, a vegades dic, ai, som quatre llegint al bus o al metro.
0: Sí, i els que no miren ni llibres ni pantalles també són pocs,
1: aquests són una rara avis, no el següent.
0: Per això, que sóc jo, que jo a vegades em marejo llegint, inclús als trens i als metros, i no, jo miro i penso, mare meva, què feu?
1: Sí.
0: Mirant pantalles.
1: És que mira, me n'alegro molt que ho facis, Mònica. Jo a vegades també intento fer-ho.
0: No miro res. Miro a veure quina parada és la propera o a veure què faré avui. Ho penso, penso.
1: Sí, una cosa que la gent hauria de fer una mica. Exacte. Hauríem de fer-ho més, no, això? Deixar vagar la ment, fixar-nos, veure les altres persones, què estan fent,
0: com són. Que ja és un quadro, ja això només és un quadro, sí o no?
1: Sí.
0: Doncs au, a mirar i a no mirar pantalla, mira la gent.
1: Però em refereixo també al sentit de deixar-te inspirar també i, ostres, no estar sempre en el teu món.
0: Ens agrada molt Solstici, eh? I per això ens l'has volgut compartir. Que és la d'aquest mes?
1: És la d'aquest mes.
0: De juny, juliol, com va això?
1: Ells publiquen un parell o tres de revistes a l'any, si no m'equivoco.
0: Serà la de l'estiu, eh?
1: Exacte. Si no m'equivoco, sempre fan estiu i hivern, exacte. D'acord. Llavors, aquesta és la d'estiu que acaba de sortir ara i, de veritat, us la recomano moltíssim. També podeu recuperar tots els altres números, els podeu encarregar i hi ha una feinada darrere i m'agrada molt això, que sigui una revista de lletres i art divulgativa, que sigui totalment atemporal i, en fi, que sigui una iniciativa on participen molt joves.
0: I que es compra a les llibreries.
1: Exacte. També podeu subscriure-us i demanar que us l'envien a casa, però també la podeu encarregar a la vostra llibreria de confiança.
0: Que bé, doncs, escolta, ens agrada molt finalitzar aquest donar opcions als nostres oients perquè llegeixin aquest estiu amb una revista. Ens agrada moltíssim. Una revista que no és tampoc el format típic d'una revista que tenim nosaltres al cap, perquè és de tapa dura, no?
1: Bé,
0: tapa flexible, però déu-n'hi-do, és dura, sí.
1: I pesa, és pesant una miqueta, però és perfecte, té el pes just perquè te'l puguis emportar també, com dèiem, a la bossa, te'n vas, el tens amb tu a la maleta, és perfecte.
0: Molt bé. Doncs bé, fins aquí les quatre, que és una mica lectura per tothom, hem dit, eh?
1: Sí.
0: Quatre opcions per llegir aquestes vacances, aquest estiu, però vés pensant el que llegiràs tu, perquè ara et preguntarem què és el que has de llegir, que suposo que tens una pila, no, de llibres, aquestes vacances, aquest estiu.

0: Doncs som-hi amb la nostra quellegista, la blogger literària, la Misha, amb el repàs que fem d'aquestes quatre lectures que avui hem de posació. O sigui, a la bossa, marxem a la platja, a la muntanya, a una ciutat, un poble, més lluny, més a prop, en tren, en avió, com sigui, amb cotxe, caminant, això, per aquest estiu. Som-hi. Comencem.
1: Doncs tenim, en primer lloc, pels més petits, El cranc petitet és un cranc molt net de l'editorial Picarona, que escriu i il·lustra Paula Bauls. Després hem fet el salt a una literatura per a joves adults o adults directament, que és Quatre veritats i una mentida, de Quim Airán, de Godall Edicions, traduït per Paula Martínez Gual i Anna Sánchez Civill. La primera vegada que tenim aquesta autora sud-coreana disponible al nostre país, amb traducció al nostre país. I després hem fet el salt a literatura ideal per a amants de la ràdio, com és L'última trucada, de Gerard López Fageda, que publica Més llibres, i hem acabat amb una proposta diferent, una revista concretament de lletres i arts que es diu Solstici i que edita Platen Edicions.
0: Doncs som-hi, Misha, vinga, tenim temps, perquè necessitem uns quants minuts, no? Perquè ens diguis les lectures que tens pendents.
1: Necessitaríem una secció sencera, Mònica, per parlar de tots els llibres que tinc pendents.
0: Primer volem saber tu com t'ho prepares, és a dir, tu tens un lloc especial, mira, aquestes seran les lectures
1: tinc
0: de l'estiu,
1: un prestatge...
0: una pila, com ho fas?
1: Sí, tinc un prestatge d'aquests són els llibres pendents que haig de llegir, sí.
0: Llibres per l'estiu.
1: Després tinc un altre prestatge, que són els llibres que encara he de ressenyar, que això és un altre tema, també. I això, tinc lectures molt diverses, espero poder-ne fer unes quantes aquest estiu, però també espero poder desconnectar. És que és com... Tinc una batalla interna de haig de llegir, però també haig de descansar i haig de desconnectar. Això que dèiem abans de començar, que tinc ganes de desconnectar.
0: Però tu ho tens complicat.
1: Però tinc complicat.
0: Perquè la teva relació amb la literatura, no amb els llibres, clar, va amb tu, això.
1: Però mira, sí que et diré que un llibre que estic llegint i rellegint, perquè haig d'entrevistar l'autora, dintre de poc, és un poemari, és el seu primer poemari, es diu Regresión, de Lluna Iglesias, és una noia molt jove, que conec, a més és una història molt maca, perquè conec de fa molts anys, tu sempre em presentes com aquell llegista, que això ve del
0: això
1: primer...
0: Això m'encanta, dir-t'ho així.
1: Exacte, que ve del primer fòrum literari al qual jo vaig participar, que es deia que llegeixes.cat. I aquesta noia la vaig conèixer en aquest fòrum. Era també una que llegista.
0: Oh.
1: Sí, i la vaig... vam perdre el contacte i fa uns anys la vaig retrobar i em dic, què dius, tu ets la... Anull, que ella es deia Anull al fòrum, no? Jo sempre li dic Anull. I em va dir que havia publicat aquest poemari.
0: Ah.
1: És un poemari basat en les seves pròpies experiències. És un llibre dur, perquè parla de salut mental. I... La Lluna ens parla, no, d'aquesta batalla que ha portat que està batallant des de fa molts anys, i com la poesia l'ha ajudat a sobreviure, l'ha ajudat a tirar endavant i a plasmar, no, totes les seves experiències sobre el paper, i crec que és un llibre que pot ajudar moltíssim a gent que també estigui passant per un tràngol com el seu.
0: I a més, fet amb poesia, que sempre diem que hem de reivindicar-la, perquè sembla la germana pobra de la literatura, i això no ho volem.
1: Exacte.
0: Que bé.
1: Vull dir que és un llibre molt honest, molt dur, molt punyent, però molt, molt, molt necessari. Vull dir que estic molt orgullosa d'ella, des d'aquí envio un petonàs, i us animo a descobrir Regressió, publicat per Bresca.
0: Molt bé. I vinga, més coses. Ens vols dir alguna altra? No, ara que llegeix, ara mateix?
1: És que estic amb la relectura.
0: Estàs amb aquest.
1: Estic amb la relectura per preparar l'entrevista. També estic preparant entrevistes a les autores de Cartes Imprevistes, que és un llibre que ha guanyat una pila de premis, el més recent, el Premi Crítica Serra d'Or, de literatura també infantil i juvenil, amb la Tina Vallès i la Mercè Galí. També tinc ganes de llegir la segona part d'una col·lecció que es diu Les aventures de la Magalí, de Núria Busquet i Màriam Benarab, que és també superdivertit. En fi, és que tinc tantes coses, Mònica, no acabaríem.
0: I pel que fa, bé, a la teva feina del dia a dia, la presentació dels llibres, doncs a fer aquestes tertúlies que fas, tot això, què? Com ho portem?
1: Encara em queda un club de lectura que haig de dinamitzar. Parlarem sobre el projecte Hail Mary, precisament, que ja el vaig recomanar aquí. Ja has vist la pel·lícula?
0: No.
1: Molt malament, Mònica.
0: No, perquè m'espero a quan tingui més temps. Més temps i concentració, ara no puc.
1: Doncs aprofita, quan puguis, aprofita i mira-la, perquè és tan xula, tan divertida, tan emocionant, i ja hi comentarem el llibre, que també és fantàstic. I en fi, doncs això, tinc algunes entrevistes, clubs de lectura, unes quantes lectures pendents, encara haig de fer de jurat d'algun premi literari, i després ja podré amb sort, desconnectar.
0: Desconnectar d'això, però connectar amb altres temes, no?
1: Sí.
0: Amb tu mateixa, també.
1: I hi ha una cosa que em vaig oblidar de dir a l'anterior Espai Llibres, i vull posar-hi remei i dir-t'ho ara, i és que vull animar tothom a participar al Festival Llibres d'Estiu de la Boctiga.
0: Ah, sí, clar, clar que sí, que vas estar... que et vas oblidar, però nosaltres quan vam anar allà a la Boctiga a fer l'entrevista, ja et vam reivindicar i visibilitzar que és la nostra col·laboradora aquí a Dies de Ràdio. Ja ho vam dir.
1: Va anar superbé la primera edició, vaig conversar amb el...
0: Llibres d'Estiu Festival a la Boctiga. Avui mateix tenim sessió, avui és 2 de juliol, avui tenim sessió.
1: Exacte. Vull dir que no us ho perdeu, perquè hi haurà diverses tertúlies, diverses converses. Jo vaig xerrar amb el Cristian Oliver, la Glòria Sabater i la Núria Parada sobre literatura juvenil, i va anar superbé, i de fet vaig gravar la conversa i la podeu recuperar al meu podcast Paraula de Meixa.
0: Molt bé, doncs escolta, que moltíssimes gràcies per ara fer-ho visible, el que nosaltres ja vam dir en el seu moment, que vam entrevistar a la Cristina.
1: Crec que en aquell moment encara ella no ho havia publicat, i vaig pensar...
0: Ho vaig imaginar, però quan vam anar allà ho vam solucionar perquè et vam visibilitzar, Meixa.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs som-hi, Meixa, et demanem encara més cosetes. A veure, alguna persona que no llegeix habitualment durant l'any i que ara diu, mira, doncs potser m'acabo d'atrevir ara l'estiu, què li diries?
1: Ui, el que li diria és, primer de tot, que vagi a la seva llibreria de confiança i pregunti això, quins llibres teniu que siguin perfectes per l'estiu, que siguin un passapàgines, que em diverteixi, que... I potser el que podeu fer és explicar quines sèries mireu. Quins podcasts escolteu, quins són els vostres interessos.
0: Per saber els gustos, no?
1: Clar, que sí. Ja siguin llibres, siguin còmics, siguin poesia, sigui atrevir-vos amb revistes una mica més literàries com la que hem dit avui, no? Però atreviu-vos, proveu coses. Que no us enganxa, deixeu. Proveu una altra cosa, fins que trobeu allò que realment us atrapi i us faci estimar la lectura.
0: Bé, això la gent que habitualment doncs, no llegeix. Els que sí, els que dia sí dia també tenen un llibre entre mans i bé, que ho fan durant tots els mesos de l'any. Potser dir que ara no oblidin, no? La literatura.
1: Exacte.
0: La lectura.
1: No, que aprofitin ara. També et diré, no us passeu, no sigueu massa optimistes, no sigueu d'aquestes persones igual que jo, com faig jo, que ens omplim la maleta de llibres.
0: Ah, i després els passegem només.
1: Exacte.
0: Els facturem els avions i tornen sense ser tocats.
1: Exacte, que està molt bé que els fem veure món, però també està encara millor que els llegim. Sí. Per tant, no us passeu, sempre sou a temps de, jo què sé, si porteu un e-book, sempre sou a temps de descarregar-vos un altre llibre i llegir-lo.
0: Llibres en paper,
1: o podeu anar...
0: llibres en paper.
1: O el que anava a dir, si aprofiteu i aneu a la llibreria del lloc on estigueu, si marxeu de vacances, i aprofiteu i

0: I que t'esperem el proper mes de setembre.
1: Oh, i tant, serà un plaer. Ens retrobarem abans de la Setmana del Llibre en Català,
0: sí,
1: que ja s'ha anunciat les dates.
0: Que de fet és una tradició per nosaltres. Sempre fem difusió, oi, d'aquella la setmana, sempre fem difusió justament en aquell primer o segon. En aquesta cosa serà el primer,
1: exacte,
0: el primer espai.
1: Exacte.
0: Molt bé. Que no et deixem marxar sense que abans ens diguis, clar, alguna cançoneta, no?
1: Sí, mira, estava buscant, vaig dir, a veure, alguna cançó que parli de llibres i que parli d'estiu, i l'he trobat.
0: Ah?
1: Sí, es diu Summer Book.
0: Ui, mira, doncs ho diu tot, no?
1: Sí.
0: Llibres i estiu.
1: De Sofia Marlowe.

0: I parla de llibres i d'estiu, no? Perquè una cosa és que el títol ho digui, però després que la cançó, no. La lletra, no...
1: És, fa servir, parla dels llibres com una metàfora, també, per parlar sobre una relació que s'ha perdut, no? Igual que pensem en l'estiu, que ha marxat, aquestes lectures que fem a l'estiu...
0: Un amor d'estiu.
1: Exacte. Doncs fa aquest paral·lelisme. Veus? Mira, escolta.
0: Doncs som-hi, ens animarem, no, aquest estiu a finalitzar aquests llibres que hem començat o bé a començar algun de nou i ho comentem. Ja serà el mes de setembre.
1: Exacte, que passis un molt bon estiu també, Mònica, que trobis lectures que et facin molt feliç.
0: I espero que sí.
1: Ja ho saps, si necessites més recomanacions...
0: Sí, ja jo t'aviso. Misha, que tinc el cap en blanc. Vinga, som-hi. Gràcies, Misha. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: 10 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio amb aquest espai quinzenal Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. La nostra convidada d'avui és l'atleta de l'espai trial del Club d'Atletisme de Sant Boi, l'Andrea González. Andrea, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Des de l'oficina tècnica de Camps Blancs saludem també la gent facilitador de comunitats, l'Izan Pozo. Izan, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: I la tècnica auxiliar del districte, Rosa Vilaplana. Benvinguda també, Rosa.
3: Hola, bon dia.
0: De seguida ens hi posarem amb les activitats, Ethan i Rosa, que tenim properament, algunes doncs, per donar a conèixer a la nostra audiència, per si volen participar en aquestes activitats o tallers, però el que sempre fem és situar-nos des de l'oficina tècnica de Camps Blancs en què podeu ajudar, de quina manera podeu estar al costat d'aquestes veïnes i veïns.
2: L'oficina tècnica és un espai que es troba al casal de Camps Blancs i poden venir per qualsevol dubte o si hi ha alguna incidència al barri, nosaltres l'ajudem i la derivem.
0: I que tenim un número de telèfon de l'oficina tècnica de Camps Blancs, que és el 93 652 53 99. I quin és l'horari? Ara mateix estem ja al mes de juliol, i no sé si és diferent al de la resta de l'any, Izan.
2: Sí, aquest estiu varia una mica, tanquem a les 7:30, però comencem a les 9, com cada dia.
0: I esteu presencialment a on?
2: Al casal de barri de Camps Blancs, al carrer Salvador Seguidors.
0: Doncs som-hi, perquè aquest espai es diu Com vaig arribar al barri? Clar, la primera pregunta que fem a la convidada o convidat o convidades a convidats és com va conèixer el barri, en aquesta ocasió el barri de Camps Blancs, quina relació té o ha tingut al llarg dels anys. En la teva ocasió és de pocs anys, però crec que molt intensa, oi?
1: Sí.
0: Andrea?
1: La veritat és que sí, jo fa realment poquet, 3 anys, no?, que vaig arribar aquí a Sant Boi, de fet. I tal qual arriba aquí, doncs com que m'agrada molt el trail, vaig buscar, no?, on es podia fer aquest esport. I llavors em va aparèixer el Club d'Atletisme de Sant Boi, allà al Constantí Miranda, que és un estadi que està justament a sobre del barri de Camps Blancs.
0: Clar,
1: per tant, hi ha molta proximitat allà.
0: I tant. Per tant, la teva connexió amb el barri va ser gràcies al món de l'atletisme.
1: Exacte.
0: O del trail.
1: Exacte, que de fet jo no havia anat mai pels barris de Camps Blancs, llavors a l'anar cap al club, clar, vaig haver de fer una volta per allà, no?, pel barri, i realment és un barri molt agradable i que, bueno, que està molt, també molt a tocar la muntanya, no?,
0: sí.
1: Que és bastant natural en aquest sentit.
0: Clar, jo no sé, no és necessari que ho diguis, on vivies abans i ara el viure a Sant Boi des de fa 3 anys, no sé què et va semblar, per exemple, això, aquest contacte directe que tenim la sort de tenir amb la natura.
1: Clar, jo sóc de Barcelona de tota la vida,
0: sí.
1: Clar, i el trail el feia a Collserola, no?,
0: que
1: és la muntanya més propera que hi ha.
0: Sí.
1: Però tenia gairebé quasi una hora per arribar a la muntanya. Aquí en 5 minutets arribes, i això és un luxe, la veritat.
0: Expliquem doncs, aquesta primera relació amb el Club d'Atletisme Sant Boi. 3 anys ja, des de que vas arribar?
1: Sí, és a dir, jo fa 3 anys que vaig arribar a Sant Boi, i sí, fa 2 anys i mig que estic apuntada en el club.
0: Molt bé, parla'ns del trail una miqueta. Des de quan el practiques i per què el trail i no una altra disciplina?
1: Doncs, bueno, primer m'agradaria remarcar una mica que és el trail, no? Que no és gaire conegut. El trail és córrer per la muntanya, així de clar.
0: Aquí el coneixem,
1: sí,
0: perquè
1: clar,
0: tenim el Pau Capell,
1: sí,
0: molt
1: famós,
0: un dels reis de... Però és Samuià, i aleshores nosaltres traiem pit.
1: Bueno, és un emblema.
0: Quan parlem de trail, aquí juguem una mica amb avantatge.
1: Sí, digues. De fet, fem bastantes coses amb el Pau, col·laborem amb ell. Doncs, bueno, a mi ja m'agradava córrer, però realment córrer per la ciutat és bastant avorrit. No? I també el soroll dels cotxes, la contaminació, i la muntanya sempre m'ha agradat.
0: I oi que trepitjar ciment no és el mateix que trepitjar a terra?
1: No, i de fet pels genolls, a veure, jo relativament sóc jove, però pels genolls...
0: No és el mateix, no?
1: No és el mateix. De fet, vaig començar a córrer per la muntanya i aquest mal de genoll se'm va treure, Sí, ho recomano.
0: Això són els aires de Sant Boi, que li han curat els genolls.
1: També. Sí, llavors vaig dir, doncs mira, vaig a provar de córrer per la muntanya i és totalment diferent. Et sents molt més lliure, les baixades pots baixar, bueno, com si fossis una cabreta, quasi. Mm. Sí, que és molt diferent.
0: Bé, per tant, ja hem definit el que és el trail. I tu des de quan el practiques, doncs? Des de quan?
1: Doncs ja farà gairebé 6 anys. Mm. 3 anys a Barcelona i 3 anys aquí.
0: I per què? O no sé si feies un altre tipus d'esport abans i vas dir, doncs ara canvio el trail, o com va anar?
1: Doncs mira, jo sempre he fet futbol.
0: Ah.
1: Sempre. I al final arriba un punt que dius, m'agraden els esports d'equip, no? I de contacte, mm-hmm. però clar, al final també arriba un punt que dius, vull un equip però també anar lliure. Mm-hmm. Llavors també el córrer et permet això, no? Tenir un equip, tenir una part social, però que també el repte te'l poses tu mateix, mm-hmm. no és a nivell d'equip. I vaig dir, doncs vaig a fer aquesta prova, a veure què tal, i em va agradar. Jo em vaig quedar allà.
0: Molt bé. I el fas com a hobby o no? Participes en una lliga establerta, participes a campionats, com ho fas tu?
1: Jo en el meu cas el faig com a hobby. Mm. Els companys del meu equip i l'entrenador, aquests sí que són una miqueta més professionals i sí que es troben en lligues i en competicions que van fent durant l'any. Jo en el meu cas sóc poc competitiva.
0: Bé, ho fas perquè t'agrada i, sí. i per fer esport i esport a l'aire lliure, que és meravellós.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs avui la nostra convidada és l'Andrea González, és atleta de trail del Club d'Atletisme de Sant Boi. A més, tenim unes instal·lacions meravelloses, que són l'estadi d'atletisme Tino Miranda, que suposo que quan vas veure allò, no?, ets pensar...
1: Sí, bueno, de fet, ara són noves, jo quan vaig arribar...
0: Sí, van canviar el tartan, ara fa res, un
1: exacte,
0: any no arriba,
1: sí,
0: no? Un any.
1: Fa molt poquet, sí, sí, sí, que quan vaig arribar ja era espectacular i ara ja que fa un any que l'han canviat és encara millor. I la veritat és que són molt completes, perquè a part de les pistes de futbol que hi ha a dalt, sí. després també a baix tens una part de gimnàs, que pots treballar tant la part de força com la part de cardio, no?, a nivell de córrer. Mm. I després també, dintre del trail, doncs tens un minicircuit de trail, mm. que també va molt bé per practicar, sobretot en els mesos d'hivern, que sortir a la muntanya a vegades costa més, doncs, bueno, és molt complet, la veritat.
0: I clar, entrenar allà, perquè tenim l'estadi enmig de la natura, és a dir, natura i l'estadi Tino Miranda, per tant, allò és una meravella, no?
1: I tant. De fet, li comentava abans a la Rosa, que anant cap allà hi ha una carretera que és al costat del bosc, inclús la temperatura canvia entrant cap allà. Sí, sí, és plena natura i nosaltres per sortir a córrer tenim 2 minuts per arribar al terreny.
0: Doncs avui l'atleta que fa trail al Club d'Atletisme de Sant Boi, l'Andrea González, que hem dit que ho fas per hobby, per tant tu et dediques professionalment a la teva vida, un altre tema, no? Que no té res a veure.
1: Exacte, no.
0: Amb l'atletisme.
1: No hi ha res a veure.
0: Per tant, es dedica com a hobby per Exacte. Practicar esport. Però a banda també formes part de la junta directiva del Club d'Atletisme de Sant Boi. Com t'ho van oferir? Perquè és la part més social, la de contacte amb associacions i amb persones vinculades o no amb el món de l'esport, no?
1: Exacte, sí, de fet, bueno, dintre del meu equip, doncs un dels membres d'aquest equip ja formava part de la Junta Antiga i doncs en un dia d'entreno em va comentar, escolta, que volem ampliar la part de la Junta, que no siguem només un grup petit, sinó fer-lo més gran i volem incloure aquesta part de la part social. A tu t'agradaria, t'interessa, i com que sap que a mi aquest, el tema de relacionar-me amb el barri, amb la comunitat, m'agrada, vaig dir, vinga, va, doncs m'hi ficaré. Mm. I aquí estic. Llavors, bueno, ara estem començant a intentar fent contactes doncs, amb els Camps Blancs, per exemple, doncs ara justament abans d'entrar aquí ja parlàvem de veure com podem col·laborar també en moltes coses. Després a nivell també de la Fundació Gassol o amb els CAPs, també els ambulatoris de la zona també hi col·laborem.
0: Sí, molt bé.
1: Doncs, bueno, és aquesta part.
0: Sempre per vincular l'exercici físic, és a dir, la salut, no? Sempre per vincular la salut amb aquestes persones, per exemple, que poden formar part d'aquestes associacions, entitats, fundacions, etc.
1: Exacte, sí. Bueno, de fet, jo professionalment, no sé si... Però sóc nutricionista.
0: Llavors... Ah, doncs perfecte, clar, va perfecte, això.
1: Per mi l'exercici físic va molt lligat a l'estil de vida saludable.
0: I tant.
1: Llavors, per tal de poder promocionar l'activitat física i, evidentment, doncs, el Club d'Atletisme és fonamental, no?, doncs, poder fer aquestes relacions amb tot el barri.
0: Molt bé, doncs estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, per tant no marxeu perquè ens quedarem una estoneta més a aquest espai que es diu Com vaig arribar al barri, és un espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, avui amb l'Andrea González. No marxeu, fins ara.
1: Fins ara.

0: En punt les 12 del migdia. Noves imputacions en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten el PSOE. El magistrat de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha decidit investigar la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el número 2 del cos, Manuel Llamas, pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Recta final al Parlament del debat que acabarà amb l'aprovació dels pressupostos. Els primers comptes de la legislatura del govern de Salvador Illa tiren endavant amb els suports d'Esquerra i els Comuns, que no s'han estat de recordar al president que haurà de complir els compromisos pactats. Catalunya és la comunitat que ha rebut més sol·licituds en el procés de regularització extraordinària. En total, 257.000 peticions, d'un total de gairebé 1.200.000 registrades a tot l'Estat. Segons dades del govern espanyol, 2 de cada 3 migrants que esperen aconseguir un permís de treball i de residència per a un any són d'origen llatinoamericà. Junts per Catalunya denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants. La vicepresidenta del partit i portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, que ho ha anunciat al matí de Catalunya Ràdio, diu que el govern de Pedro Sánchez ha actuat d'esquenes a Europa i ha menystingut la llengua catalana. L'ocupació marca un nou rècord a Catalunya i el juny ja supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Pel que fa a l'atur, continua baixant, però és la reducció més petita en un juny dels últims 6 anys. Ara hi ha 307.000 aturats, un 0,15% menys que al maig. La justícia europea confirma la multa a Google de més de 4.000 milions d'euros per abús de posició dominant. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea desestima el recurs del gegant tecnològic i tanca un cas que Brussel·les va obrir fa més d'una dècada. Almenys 17 morts en el bombardeig massiu de Rússia aquesta matinada a Kiev. El Kremlin ha disparat una 70 de míssils i mig miler de drons. La cap de la diplomàcia europea proposarà noves sancions contra Rússia i Zelensky insisteix als Estats Units perquè li donin la llicència per fabricar míssils Patriot. I el Vaticà expulsa de l'Església Catòlica els 4 nous bisbes lefebrians, una congregació ultraconservadora, consagrats ahir en una cerimònia que no tenia el consentiment de la Santa Seu. També ha excomunicat els 2 sacerdots que van oficiar aquesta consagració, considerant que han comès el delicte del cisma dins l'Església Catòlica.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Lamine Yamal podrà jugar els 90 minuts a l'Espanya-Àustria de 700 de final del Mundial de Futbol aquest vespre a les 9. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia i a les 5, Suïssa-Algèria. L'Espanyol podria fer oficial avui mateix el fitxatge d'Àlex Calatrava, un extrem català de 26 anys que arriba del Castelló de segona divisió on ha jugat les 2 últimes temporades. I en bàsquet, el pivot senegalès Youssouf Afol deixa de ser jugador del Barça. El Joventut, qui marxa, és el base Guillem Vives i a les pròximes hores faran oficial el fitxatge d'Isaac Nogués, escorta badaloní de 22 anys que ve del València.
0: Aquesta tarda i els pròxims dies s'imposarà el sol a tot Catalunya, tramuntana i mestral moderats als 2 extrems del país. La calor es mantindrà més moderada i només a Ponent i Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona serà intensa, amb valors que podran superar els 35 graus. Atenció al nou augment els pròxims dies.

0: Doncs som-hi, són les 12 i 5 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Obrim la segona hora del programa d'avui dijous. I també la segona part d'aquest espai quinzenal que es diu Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I continuen amb nosaltres la convidada d'avui, que és atleta de trail del Club d'Atletisme de Sant Boi, l'Andrea González. Estàs aquí, Andrea?
1: Hola, què tal?
0: I també des de l'oficina tècnica del barri de Camps Blancs tenim a la Rosa Vilaplana. Rosa?
2: Hola.
0: I Lizan Pozo, què tal?
3: Molt bé, aquí estem.
0: Doncs som-hi, estàvem parlant amb l'Andrea de la seva relació amb el trail, amb el Club d'Atletisme de Sant Boi, amb la manera de poder entrenar amb aquestes instal·lacions fantàstiques i amb el nostre entorn natural, que també és una meravella, per la pràctica del trail, que m'imagino que no es queda allà concentrada, sinó que pots trepitjar més entorn natural nostre. No sé si vas cap a Sant Ramon... Sí, vas i tornes en poca estona, no? No,
1: bueno, de fet, tenim una prova, entre cometes, que es diu la crono, que és a veure quan trigues des de l'estadi fins a dalt de Sant Ramon.
0: Doncs a veure, quan trigues de l'estadi a Sant Ramon, Andrea?
1: Fa vergonya dir-ho, eh?
0: No, perquè si et dic jo quan trigo, quedes molt bé, per tant...
1: Mira, ho vam fer la setmana passada i vaig trigar 18 minuts. No, però els meus companys triguen 10, eh?
0: Jo 18 arribo, minuts?
1: Jo arribo ofegada.
0: Jo 18 dies trigaria. 18 minuts?
1: Sí, però això és molt, eh?
0: Sí? 10 minuts trigant algunes persones.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, no sé vosaltres, Izan, tu...
3: Jo crec que una hora.
0: Sí? Déu-n'hi-do, 18 minuts, quina meravella. Bé, i què tal? Això també d'entrenar d'aquesta manera, no? Que vas des de l'estadi i fins a Sant Ramon...
1: Bueno, això, la veritat és que és bastant gratificant perquè vas corrent, també et vas trobant a gent que va en bicicleta, que va caminant, t'animen, perquè, clar... pensen, aquests motivats que estan aquí corrent fins allà dalt, què fan? Llavors t'animen, quan arribes a dalt, doncs crec que hi ha una tradició, no?, que és tocar la porta de Sant Ramon.
0: Sí, sí.
1: Jo no coneixia aquesta tradició.
0: Si no la toques és com si quasi no haguessis anat, que sí, eh? Clar. Però l'has de tocar.
1: Exacte, la primera vegada no la vaig tocar i no em va tocar, o sigui, no em va comptar la crono, o sigui, imagina't, eh? Fatal. Sí. I això, llavors, jo crec que està molt bé, no?, anar pujant... per aquestes... Bueno, hi ha diferents trialeres, per això. Cada dia escollim una diferent.
0: Bé, però aquesta és la que li diu la crono, no? Aquesta li diu la crono?
1: Bueno, o sigui, la crono és simplement que en quant de temps puges.
0: Ah,
1: llavors, abans d'entrenar, doncs escull per on pujarem. Ja està.
0: Molt bé. Doncs és l'Andrea González, que avui ens acompanya. I dèiem, havíem acabat abans de les 12 explicant que tu també formes part de la junta directiva, en aquesta ocasió de la part social del club, i que com ets nutricionista, doncs evidentment s'agrada tot el que té a veure amb l'estat físic, l'estat mental també, físic, mental, la part de la nutrició... Tot té molt a veure, oi? Tot barrejat té molt a veure, oi?
1: Bueno, i tant, clar que sí. Sí, sí, de fet, el córrer, no? Bueno, qualsevol esport, no? Però el meu que és el córrer, quan hi ha un mal dia, quan tens més nervis per alguna cosa, et poses a córrer i se t'oblida tot. La veritat, o sigui, és una manera també... Bueno, i el nivell hormonal, no?, que també això fa molt, però no entrarem en temes. Però sí, sí, tant, tot està molt relacionat.
0: I aquesta barreja de temes ara mateix, com ho portes precisament la part social? És a dir, quines actuacions o quines accions esteu fent ara o quines començareu a fer vinculades amb això, amb el que tu faràs, la part social del Club d'Atletisme a partir del setembre, no? Sí. Ara què esteu fent o què heu fet?
1: Clar, com que aquesta junta realment s'ha format fa molt poquet.
0: Sí.
1: O sigui, abans eren 4 membres, ara ja en som 11, cadascú de nosaltres té una funció diferent. Llavors, fa molt poc que hem començat, però des de la meva part social, per exemple, doncs s'ha contactat amb els CAPs, amb els ambulatoris d'aquí de Sant Boi, per poder fer una prescripció social perquè puguin fer aquesta activitat física en el Club d'Atletisme. Després també s'ha parlat amb la Fundació Gasol, que treballen molt la part també d'obesitat infantil, llavors també per poder col·laborar amb ells en aquest sentit. Llavors, de moment tenim aquestes dues línies d'actuació i, bueno, la cursa popular de Sant Boi, que aquesta és ja l'estrella, no? És molt bastant famosa, i aquesta de cara al novembre estem preparant-la.
0: Molt bé. I hi haurà alguna novetat aquest any o seguirà tot igual? És la tradicional, eh?
1: De moment seguirà tot igual. No descartem possibles canvis més endavant, però bueno, com que ja funciona i va molt bé, millor sempre deixar-ho com està.
0: Molt bé. Doncs avui la nostra convidada és l'Andrea González. Passem a l'oficina tècnica de Camps Blancs. Estem, Izan, pràcticament ja a la recta final, ara sí, del curs. Estem en ple mes de juliol, hem començat ja el mes de juliol. Per tant, imagino que tot el que té a veure amb el dia a dia, amb les ofertes, tot això va ja... Estem a les acaballes, no?
3: Sí, estem ja una mica tancant processos perquè ja la gent no se'n va de vacances o ja amb aquesta calor és que no fa ni ganes de sortir de casa. I, però bé, estem preparant algunes cosetes per fer. Per exemple, avui tenim un procés participatiu a la Riera de Can Gavarrot, darrere de l'institut, per veure pues, propostes de millora que tinguin la ciutadania per millorar aquesta zona verda que tenim al barri també.
0: Molt bé. I poden acudir qui?
3: Pot acudir qualsevol persona del barri, fora del barri, de tot Sant Boi. És per tota la ciutadania del municipi.
0: Molt bé. I què vulgui decidir, què?
3: Doncs propostes de millora per aquesta zona. Si, per exemple, veuen que hi ha una zona que té poca vegetació, doncs implementar més, o si veuen que necessita fer un caminet perquè la gent pugui passar ja per allà, que ho proposin. Mm. Llavors són diverses propostes que els sembli bé a la ciutadania i ja l'Ajuntament decidirà quines d'aquestes són les més adequades per la Riera.
0: Recordem el lloc i l'hora.
3: Serà avui a les 6 a la porta de l'Institut Camps Blancs i anirem tots junts a la Riera.
0: Fantàstic, doncs aquesta és la convocatòria que s'ha per avui mateix, per fer aquests canvis o aquestes millores en aquestes zones de Sant Boi. Més cosetes, perquè estem, dèiem, finalitzant, no? Jo no sé, en aquest capítol que dedicàvem sempre als tallers...
3: Sí, els tallers continuaran fins a finals de juliol, que són els cursos d'informàtica, que són tots els dimarts, de 10 a 11:30, l'estimulació cognitiva, tots els dimecres, de 10 a 12, i el No Desconnectis també continuarà fins a finals d'agost, de juliol.
0: De juliol, exacte. I a l'agost què? A l'agost tanquem la paradeta.
3: Sí, a l'agost, a partir ja del 30 de juliol, el casal de Camps Blancs romandrà tancat.
0: Molt bé. Som-hi, Rosa, alguna coseta més? Alguna crida que voleu fer a la població, a la ciutadania, sí?
2: Sí, volem fer una crida perquè ja per tancar aquest curs i ja que és estiu, farem una jornada comunitària al barri. El 10 de juliol, pel matí, farem llocs d'aigua a la plaça d'Euskadi, que és la que està davant de la parròquia de Sant Josep Obrer, i a la plaça de Lluís Segon Plana, que és on està la zona de les màquines de la gent gran.
0: D'acord.
2: Allà farem llocs d'aigua de 10 del matí a 12 i mitja. El que passa que ho hem fet per franges. De 10 a 11 hem fet criatures i gent gran, de 11 a 11 i mitja farem un per descansar, un esmorzar saludable, i després de 11 i mitja a 12 i mitja hi ha els joves, que tenen més força potser per aguantar el sol, i amb pistoles d'aigua, globus, farem dinàmiques i activitats per passar un matí divertit.
0: Molt bé. Aquesta és la convocatòria. Sí, recordem, recordem quan és.
2: El 10 de juliol, a les 10, amb aquestes places.
0: D'acord. I potser estàs escoltant algú que no sigui del barri. Pot venir també?
2: Sí, està oberta. És una activitat oberta a la ciutadania de Sant Boi.
0: Molt bé. Doncs després recordarem aquesta convocatòria i recordarem també, per exemple, l'activitat d'avui dins els processos participatius aquí a Sant Boi. Sí. Tornem amb la nostra convidada, Andrea. Ens agrada molt Andrea González. Escolta, música que tingui a veure amb el teu dia a dia, amb la teva potser arribada a Sant Boi de fa 3 anys, amb la música que no sé si tu utilitzes per entrenar o no, perquè això hi ha gent que li agrada més, li agrada menys, li agrada estar més en silenci, més acompanyada musicalment amb els auriculars, no sé. Tu com entrenes, amb música o sense?
1: Clar, jo entreno sense perquè vaig amb gent. Quan vaig sola, sí que els cascos no me'ls trec.
0: D'acord. I quan vas sola, amb els auriculars, què escoltes o què t'agrada escoltar? No sé si sempre el mateix tipus de música, sempre el mateix grup o cantant, és variat, no sé, què t'agrada a tu?
1: Bueno, jo vaig una mica com per èpoques, no? Però últimament aquesta època em dura bastant i jo escolto molt Bomba Estéreo, no sé si algú la coneix.
0: Bomba Estéreo, jo ara mateix, no?
1: Coneixeu?
0: Però escolta, serà un plaer descobrir què és Bomba Estéreo, de veritat, no sé, al nostre tècnic li sona Bomba Estéreo. Clar, perquè deu ser què? Música?
1: Bueno, són colombians, és un grup colombià que de fet és així indie, no et sabria dir tampoc l'estil, però és com, no sé, té molta marxa i està molt bé.
0: I sona així, no?

0: Que ens diu l'Albert, que és el nostre tècnic, aquesta és una cançó que fa amb el Bad Bunny.
1: Exacte.
0: I que potser per d'aquí, d'estar amb el Bad Bunny, han tingut una miqueta més de repercussió. Podria ser?
1: Pot ser, sí, sí. De fet, no és la més bona que tenen, però sí.
0: Per aquí,
1: és la més
0: coneguda. No jutjarem el per què. Ara buscarem un altre en solitari d'ells, Bomba Estèreo, has dit, no? El
1: sí.
0: títol. Ara buscarem d'ells en solitari, dels Bomba Estèreo. I com els vas conèixer? Ah, mira. Aquest...

0: Aquesta és una de les més conegudes.
1: Sí, aquesta sí. Sí, aquesta està molt bé. Jo els vaig conèixer, de fet, perquè bueno, jo estudiava a la universitat i amb els meus companys els hi agradava i a partir d'aquí vam anar als concerts sempre que venien.
0: I va bé aquesta música per entrenar?
1: Clar, és que jo crec que això és molt personal.
0: Clar, és molt personal, no sé, a tu et va bé.
1: Clar, com que jo entreno per la muntanya, molt canyero tampoc no m'acompanya. Llavors aquesta és com una barreja.
0: Molt bé, doncs Bomba Estèreo, la música que utilitza l'Andrea González quan va sola i amb auriculars entrenant pel nostre entorn natural. Bé, doncs, tema musical, doncs, després et preguntarem, si vols alguna cançoneta més que t'agrada, sigui per entrenar o pel teu dia a dia. Parlant d'aquestes accions que esteu fent amb algunes associacions, entitats o fundacions, fins al dia d'avui, és a dir, ara ja pràcticament finalitza aquest curs, no sé si teniu algun projecte més a llarg termini.
1: Bueno, de fet, si els meus companys que no són de la part social també tenen molts contactes com amb altres entitats també de Sant Boi, a nivell d'organitzar altre tipus de curses, que no sigui només la popular de Sant Boi, doncs també s'està mirant de fer alguna coseta més, i sobretot també o de fusionar-nos també amb altres entitats esportives que també treballen el tema del córrer, per exemple, o la cooperativa o algun altre tipus de club, no?
0: I no sé, en quina perspectiva és el que us agradaria ja més enllà, després d'aquests contactes que fareu, que heu fet, què us agradaria?
1: Home, a nosaltres ens agradaria també créixer com a família, com a club, perquè realment és un club molt familiar, hi ha una part social molt important, de fet, bueno, es va fundar el 1981, fa molt de temps, llavors hi ha molts atletes adults d'ara que ja venien de petits, que també porten els seus fills ara entrenant allà, llavors ens agradaria que tota aquesta part creixés una miqueta més.
0: Bé, i què? Què els hi diem a aquesta gent que ens pugui estar escoltant? De quina manera, per exemple, conèixer les instal·lacions, conèixer el vostre dia a dia, conèixer, depèn de l'edat que tingui la persona, doncs les categories que hi ha, no? Perquè l'atletisme és per tothom, no? Tothom el pot practicar.
1: I tant, sí, de fet hi ha grups d'infantil, el grup de juvenil i el grup d'adults, i bueno, jo animo a la gent que vingui a provar, que tingui una mica d'interès per no només córrer, sinó també doncs, per pujar una miqueta més de nivell, que vingui a les instal·lacions. De fet, la secretaria de la instal·lació del Club de Sant Boi està oberta els dilluns, dimecres i divendres, de 6 de la tarda a 8 de la tarda, i poden venir a preguntar per Instagram també, hi ha també un contacte per la web, tenen diverses vies per contactar.
0: Què té el córrer que no té altres esports? Perquè ens deies, és que jo abans practicava futbol. Clar, el futbol i el córrer, bé, també s'ha de córrer, no?, per agafar la pilota, però és molt diferent, oi?
1: És diferent perquè realment el repte te'l poses tu mateix. No és un repte a nivell d'equip, sinó que tu pots estar amb el teu equip i tens aquesta part social, però que realment si hi ha dies que no et ve de gust donar més, doncs no dones, que hi ha dies que estàs a tope, doncs li dones, escoltes molt el teu cos també. Llavors jo crec que aquesta part també és com molt gratificant.
0: Clar, el tema de l'alimentació, bé, en tota la vida, en qualsevol persona que ens estigui escoltant, per nosaltres mateixos també, que tenim tothom una vida diferent segur, la nutrició és fonamental. Tu com a nutricionista, no sé si fas o tens una alimentació especial, ho dic per la gent que ens escolta, si vol practicar atletisme o algú que ja el practica, diu, doncs mira, que ara l'Andrea ens donarà uns consells.
1: Bueno, a veure, si és un nivell amateur com el meu, perquè jo sóc un nivell amateur, una dieta saludable, pauta mediterrània de tota la vida, més que suficient. Clar, ja si puges una miqueta més de nivell, aquí hi ha el comptatge de carbohidrats, proteïnes, això ja canvia, Però realment, gent que no ha provat mai a córrer i que vol fer un canvi d'estil de vida, amb aquestes dues combinacions ja va bé.
0: I és veritat que nosaltres tenim la dieta mediterrània, que això és un luxe, només seguint una miqueta aquestes pautes, oi?
1: I tant.
0: Ja ho tenim fet.
1: I tant, clar que sí. O sigui, seguint una base de pauta mediterrània i, evidentment, cada cert temps fer alguna excepció, perquè menjar també és un plaer, que això és important, doncs, a partir d'aquí, ja ho tens tot solucionat.
0: Doncs avui la nostra convidada és l'Andrea González, és atleta de trail del Club d'Atletisme de Sant Boi, amb ella estem parlant doncs això de com va arribar al barri, quin és el seu dia a dia al barri i del que es farà des del Club d'Atletisme de Sant Boi i els projectes que teniu. Tornem a l'oficina tècnica de Camps Blancs. Izan, primer repassem, per exemple, l'activitat, l'acte que tenim avui, que és important.
2: Doncs, com ja he dit abans, avui a les 6 ens trobem amb totes les persones que vulguin participar en aquest procés a la porta del casa, de l'Institut de Camps Blancs, per anar tots junts a la Riera i fer un recorregut per tota la Riera i veure quines zones necessiten millora, quines zones estan ja en bon estat per no tocar-les i proposar idees que tingui la ciutadania per millorar el seu barri.
0: Qui pot venir a aquesta reunió o a aquesta oportunitat per dir la seva?
2: Qualsevol persona que estigui interessada en aquest procés participatiu pot venir, donar la seva. Qualsevol persona del municipi de Sant Boi pot participar en aquest procés.
0: Molt bé. I quan, on, de quina manera ho fer la convocatòria?
2: No entenc sí,
0: avui, sí, avui, avui on, ah, vale, on ha d'anar la gent que ens escolta?
2: Doncs a les 6 ens trobem a l'Institut de Camps Blancs, que és a l'Avinguda Aragó 40, sí. Perquè no sé sàpiga on està a l'institut, i anirem com per darrere de l'institut a peu amb les persones que han organitzat aquest esdeveniment.
0: Molt bé, avui doncs serà aquest acte dels pressupostos participatius, i a banda d'això també ens havies donat informació de...
2: dels llocs d'aigua que tenim plantejats pel dia 10 de juliol, que és el divendres vinent, on participaran diverses entitats del barri, però està obert per qualsevol persona que vulgui gaudir una estona amb una estona intergeneracional, perquè participaran persones grans, infants de totes les edats, llavors podrà venir i gaudir una estona i refrescar-se, que en aquest clima que tenim avui
0: ve molt de gust.
2: Sí.
0: Rosa, què és l'oficina tècnica de Camps Blancs? És a dir, per què pot ajudar, per què està al costat de... per quin tipus de casuístiques està al costat del veïnatge?
3: Com bé ha dit abans l'Iten, és un espai de trobada,
0: sí.
3: On el veïnat, l'estadia del barri, pot anar per suggeriments, per si té alguna incidència, per si hi ha alguna anomalia al carrer, per temes veïnals... Bueno, ve a nosaltres i derivem al departament que correspongui. I també els assessorem, els acompanyem, en fer gestions administratives, perquè avui com tot és telemàtic, doncs no tothom té aquesta... l'escletxa digital és el dia a dia, i els acompanyem per poder-ho fer.
0: Recordem el número de telèfon, que és el 93 652 53 99, que esteu al casal de barri de Camps Blancs. Amb quin horari? I ara, clar, estem al mes de juliol, vindrà de seguida el mes d'agost, no sé si hi ha horari especial també.
3: Sí? L'horari és de 9 de matí, ara sí que tanquem a les 7:30 de la tarda, i a l'agost estarà romandrà tancat.
0: D'acord. Tornem a la nostra convidada, que és l'Andrea González. Andrea, vosaltres també esteu ja a la recta final d'aquest curs al Club d'Atletisme de Sant Boi?
1: Sí, de fet, nosaltres seguim horari escolar, diguéssim. Sí. Acabem el juny, de fet vam fer la cluenda la setmana passada, i al setembre tornem un altre cop.
0: Bé, horaris habituals, manera d'accedir també habitual a partir del mes de setembre?
1: Sí, a partir del mes de setembre ja es pot anar de manera habitual, i els horaris és el que comentava abans, de dilluns, dimecres i divendres, de 6 de la tarda a 8 de la tarda, la secretaria està oberta per informació.
0: Molt bé. Si algú doncs per primera vegada vol tenir doncs aquesta presa de contacte amb el món de l'atletisme, ho pot fer també, no? És a dir, conèixer la instal·lació, conèixer el vostre dia a dia, possibilitats de poder entrenar...
1: I tant, sí, sí. De fet, si algú vol venir a provar, depèn de sempre se'ls explica una mica quins grups d'atletisme n'hi ha, i a partir d'aquí doncs pot venir a provar en el que li cridi més l'atenció.
0: I per tu, també ara que veu, pel que fa a la junta directiva evidentment sí, però tu personalment com a practicant de trail, què fas ara? Suposo que descansar al 100% no, eh?
1: No,
0: el trail no l'abandones, no?
1: No, perquè si no al setembre no,
0: clar,
1: no puc arrencar.
0: No podries començar.
1: No, però és sortir o molt d'hora al matí o molt tard a la nit, perquè amb la calor que fa és complicat, i si has de pujar a muntanyes... Doncs
0: digue-ho tu, perquè a vegades veiem imatges de, no sé, 40-45 graus a l'ombra i gent corrents. Digue-ho que això, home, que ho intentin evitar, no?
1: A nivell de salut no és el més recomanable. Sí que és veritat que hi ha cossos i cossos, però que si es vol fer esport, que s'intenti sempre més amb horari de quan el sol ja està baix o quan encara no ha sortit.
0: Tu quan ho fas? En primera hora al matí, a darrere de la tarda, o depèn del dia?
1: Jo sóc a la tarda, perquè jo matina em costa més.
0: Bé, doncs a la tarda. I si no és la música que escoltàvem abans, per aquests entrenaments que fas quan vas sola i amb auriculars, ja ha quedat clar, quin altre tipus de música t'agrada escoltar? O no sé si algun tipus de música que quan vas a Terrassa en Boi fa 3 anys, doncs era la que escoltaves, no sé, el que tu diguis.
1: Doncs mira, jo quan vaig a Terrassa amb Boi, estava molt ficada a Moques Grasses, com a bona catalana.
0: Oh, que bé.
1: I la meva cançó preferida és La gent que estimo.
0: Oh,
1: que tu ja, ens que
0: encanta.
1: Jo tothom,
0: ens, i aquí en aquest programa ens encanta aquesta cançó, i Moques Grasses també. I també, doncs mira, està sonant.

0: desig com a desig personal en el món de l'atletisme, per exemple, o en el dia a dia teu en el món de la nutrició, quin seria?
1: El desig, jo crec que més a nivell de com a atleta, doncs seria millorar a nivell de rendiment, perquè crec que es poden fer coses molt xules a nivell de club també, i bueno, a nivell individual doncs seguir igual, perquè estic molt contenta de viure aquí a Sant Boi.
0: Sí, pensaves, perquè ara portes 3 anys, no? Sí. Vivint a Sant Boi, t'ha agradat aquest canvi?
1: Molt. La veritat és que ni m'ho esperava. Venia aquí per una temporada i a veure què passa i mira, ja m'he quedat.
0: Molt bé, i et quedaràs, eh?
1: Home, sí, la idea és quedar-se.
0: És quedar-te, molt bé. Això, el desig més personal, esportiu o del teu dia a dia. I desig pel club d'atletisme?
1: Doncs que creixi perquè realment és un club molt potent, es fan activitats molt xules, adaptades a tothom, i crec que pot ser un molt bon recurs a nivell de Sant Boi.
0: És un esport que, a més, pràcticament tothom el pot fer i quasi a qualsevol lloc, evidentment a les nostres instal·lacions de l'estadi Tino Miranda, però també pel nostre entorn natural, que som privilegiats, eh?
1: I tant, i també el bo del club és que hi ha aquesta part social, perquè sortir a córrer pot ser un esport individual, però també pot ser un esport de grup. Llavors, podem oferir aquesta oportunitat a nivell del club.
0: I estem parlant molt del nostre entorn natural, però també vosaltres, les persones que el trepitgeu i que feu esport, el cuideu molt i sempre envieu aquest missatge, no?, que es cuidi, que es mimi l'entorn natural, i més ara amb aquestes calorades i amb aquest risc d'incendi que tenim molt i molt alt, vosaltres sempre doncs feu aquesta crida. En el teu cas també?
1: I tant, clar que sí. De fet, la natura i el bosc està molt abans que nosaltres, i no som nosaltres qui l'hem de destrossar, al contrari. O sigui, s'ha de cuidar, perquè si no al final l'acabarem destrossant.
0: Doncs aquest és el missatge que ens fa l'Andrea González com a atleta de trail, però també com a membre de la junta directiva del Club d'Atletisme de Sant Boi, que ens ha agradat molt que ens acompanyis aquests minuts a saber el teu dia a dia i de saber també com vas arribar al barri, aquesta part del barri, perquè a banda del Club d'Atletisme, clar, per anar cap al club, per anar cap a l'estadi, t'has de passejar també pel barri, i ho fas, oi?
1: I tant, sí, sí. De fet, moltes vegades vaig corrent.
0: Sí.
1: Llavors em faig una volteta pel barri i realment és un barri molt encantador, és molt agradable, i que crec que se li ha de donar una volta també a aquest barri.

0: Arribem al final d'aquest espai quinzenal. Com vaig arribar al barri? Un espai de conversa amb les veïnes i veïns al barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. La convidada d'avui ha estat l'atleta de trail del Club d'Atletisme Sant Boi, també forma part de la Junta Directiva de la Part Social. Ens ha acompanyat l'Andrea González. Gràcies, Andrea, per aquests minuts amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
0: Des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, gràcies també a la tècnica auxiliar del districte, Rosa Vilaplana. Fins la propera. Bon dia.
2: Fins la propera. Bon dia.
0: I l'agent facilitador de comunitats a Camps Blancs, Ethan, com sempre, gràcies primer.
3: Gràcies a tu.
0: I recordem la manera de poder accedir a l'oficina tècnica si hi ha alguna persona que ens escolta.
3: Doncs poden venir presencialment al casal de barri de Camps Blancs, al carrer Salvador Seguidors, o ens poden trucar per telèfon al 93 652 53 99.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Ens retrobem d'aquí a un parell de setmanes. Que vagi bé.
3: Perfecte, ens veiem.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: After Sam Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sam Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: 22 minuts i arribem a l'hora en punt, a la una de la tarda, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i avui per avançar la programació del Música a la Fresca, on els dissabtes d'aquest mes de juliol i a partir de les 10 de la nit en un lloc meravellós que és la Torre de Benviure es converteix en un escenari d'aquest cicle de concerts a l'aire lliure que organitza la Unió Extremenya de Sant Boi, un espai privilegiat per gaudir de la música sempre en directe. I per això, per fer 5 cèntims o una miqueta més del que és aquesta programació d'estiu del Música a la Fresca, teníem nosaltres a la presidenta de la Unió Extremenya de Sant Boi, que és l'Àngela Carrasco. Àngela, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Moltes gràcies, Mònica. Gràcies, com sempre, a Ràdio Sant Boi, a tu i a tot l'equip, perquè sempre esteu pendent de nosaltres i de totes les activitats que fa la Unió Extremenya aquí a Sant Boi.
1: I ens agrada quan parlem amb vosaltres, perquè això vol dir que ja sí. Ja quan parlem del Música a la Fresca...
2: És estiu,
1: sortim a l'aire lliure, fa caloreta, però ara explicarem que allò és un entorn privilegiat i és quasi un refugi climàtic, ara ho explicarem, i vol dir que ja estem això, per fer coses a fora, no? A l'aire lliure. De fet, amb aquesta principal motivació, Àngela, va néixer el Música a la Fresca, oi?
2: Sí. Aquest any celebrem la 15a edició,
1: sí,
2: com el vostre programa de Forever Joves.
1: Sí.
2: I la iniciativa va sortir d'això, de gaudir de l'estiu en un lloc emblemàtic, com bé tu has fet. I, a més, ja no és el lloc emblemàtic, és tot el que envolta, perquè és un espai on la gent pot gaudir d'un espectacle en directe, amb la seva copa de cava i a la fresca.
1: Que bé.
2: Perquè estem una miqueta alts.
1: Exacte, és la Torre de Benviure. No? Sí, sí, es
2: una
1: nota, oi que sí?
2: D'aire
1: es nota, eh? Es nota sí. Molta diferència, per exemple, des d'on estem ara mateix,
2: exacte,
1: que estem al casc antic de Sant Boi, fins a la Torre Benviure, que hi ha un trosset, i envoltats, deia allò, d'aquesta meravella, que és el nostre entorn natural, això no té preu.
2: No, no ho té.
1: I escoltar música en directe, perquè aquesta també era la vostra intenció, que sí, marxem allà, fem música allà, sempre en directe i sempre donant valor, si és possible, que sempre ho aconseguiu, aquests cantants i grups, doncs, de proximitat també, de quilòmetre zero.
2: Exacte.
1: Àngela.
2: Exacte. Intentem cada edició, si més no, un o dos grups, que o bé que la totalitat sigui de Sant Boi o que algun component d'ells sigui fill de Sant Boi.
1: Doncs vinga, ens hi posem, perquè aquest cicle de concerts del Música a la Fresca a la Torre Benviure comencen aquesta mateixa setmana, perquè vosaltres feu coincidir els dissabtes del mes de juliol i sempre a partir de les 10 de la nit, oi?
2: Exacte. Àngela?
1: Doncs vinga, som-hi. 4 de juliol, entre 3, és cançó d'autor i és també rumba, oi?
2: Sí. En aquest cas comencem la Música a la Fresca amb un homenatge.
1: Exacte.
2: Molt especial.
1: Molt.
2: Aquest homenatge és el Rafael Domínguez, que dintre de l'artisteo, el Fali. El Fali era...
1: Molt més conegut, com a Fali,
2: sí.
1: Tant que és un gran homenatge al Fali, sí.
2: Sí, bueno, un gran homenatge ens agradaria fer-ho. Dintre de les possibilitats que tenim,

0: mai al contrari, i se, a part tenen un seguiment d'agenda que el segueix per tot arreu. Jo, si em permets, explicaré la primera música, La Fresca, sent presidenta. La primera actuació va ser amb ells. I aquell dia, o sigui, per mi va ser apoteòsic. Vam tancar la porta perquè no teníem aforament. Gent que havia vingut de Tortella, que era d'on vivia el Fali.
1: Sí.
0: Gent de molt arreu, però de tot arreu. I la gent va marxar perquè no hi havia aforament, malauradament.
1: Déu-n'hi-do. Doncs mira, en aquest punt aprofitem per dir que a través d'Entràpolis poden aconseguir les entrades pel Músic a la Fresca. I hem de dir que això que va passar amb Quilombo, amb la primera, amb la primera actuació, amb Fali, passa moltes vegades. Per tant, Entràpolis, hi ha un abonament de 24 euros per 3 concerts. Tots els concerts, cada concert va 9 euros. És molt econòmic. Tenim una copa de cava, doncs, en un entorn meravellós. Per tant, qui tingui clar que vol venir... Oi, Àngela, la recomanació Exacte. Sempre és reservar, eh?
0: Reservar, o bé el telèfon que surt a la publicitat, sí. que és el telèfon de l'entitat,
1: sí.
0: on nosaltres li facilitaríem un número de compte on fer una transferència, o bé a l'Entràpolis.
1: Exacte. Que el telèfon el podem dir també, 676-349-886. Aquest és el número de telèfon, i si no, molt senzill, a través d'Entràpolis, a la pàgina web municipal santboi.cat també està tota la informació, per tant, és molt senzill. Per tant, es comença aquest dissabte, 4 de juliol, entre 3, aquest homenatge que se li fa al Fali a molta gent de Sant Boi a l'escenari.
0: Molt. Molta, molta, perquè és un grup que ha nascut a Sant Boi i va néixer a la Unió Extremenya. Llavors, per nosaltres, més que un concert i un homenatge, serà un dia molt important començar aquesta 15a edició amb un homenatge a una persona molt estimada, no només per la Unió Extremenya, sinó per moltíssima gent, moltíssima gent, i un gran artista.
1: Doncs ja sabeu, serà aquest dissabte, 4 de juliol, entre 3, a partir de les 10 de la nit, a aquest espectacle que és el Músic a la Fresca a la Torre Benviure. Marxem a l'altre dissabte, que és l'11 de juliol. En aquesta ocasió, Steve and the Songbirds també s'emboien 100% els tres.
0: Exacte. L'Steve és un anglès que el tenim aquí afincat, ja fill de Sant Boi.
1: Sí.
0: I... porta dintre del seu grup dues cantants santboianes, la Maria Martí i la Laura del Pino. Dues artistes estan bé.
1: I tant, dues meravelles de veus que amb la de l'Steve ja fan un trio espectacular.
0: Sí, bueno, l'Steve fa poc que va estar en Forever Joves, va estar amb vosaltres, i la veritat és que amb moltes ganes de veure-la actuar a la Torre Benviure.
1: Doncs serà el dia 11 de juliol, Steve and the Songbirds, aquesta oportunitat de veure'ls allà, que també la sonoritat que té allà la música en directe, això doncs no té igual, eh?
0: No, no, la veritat és que no. A més, comptem amb un professional del so, que és el Jordi Villalba, que any rere any ve amb nosaltres... I la veritat és que, per molt que expliquem el lloc, el so, el grup, és viure'l. I jo convido a tothom que pugi, que tingui aquesta experiència. A lo millor et pot agradar més o menys l'actuació, però l'experiència...
1: Val la pena.
0: Val la pena.
1: I tant que sí. Música a la Fresca organitza la Unió Extremenya de Sant Boi. Les entrades reserveu, compreu, perquè s'esgoten després. És una pena. A Entràpolis, que hi ha un abonament, 24 euros, 3 concerts, i que cada concert, si voleu, doncs per separat, valen 9 euros. Seguim, 18 de juliol, amb Naranjo.
0: Sí.
1: Naranjo, què és? El Naranjo Pop Rock Flamenc, diu
0: exacte.
1: Aquí.
0: Exacte, és una... és una fusió. A més, no és allò de dir... bueno, és que poden fer una cançó en flamenc... una... no, és una fusió que està molt cuidada, que és des de ritme cubà, un jazz, un rock... Et pots trobar amb una... enmig d'una cançó,

0: un so diferent dintre de l'escenari? O sigui, és una coordinació musical i personal. O sigui, penso que aquesta actuació et fa deleitar de la música i segur que més dur ballarà amb el ritme d'ells.
1: Doncs és meravellós, que això també passa, eh? Que la gent ve allà disposada a escoltar, però després no està asseguda ni un minut.
0: No.
1: Això també passa, eh? L'estiu a la fresca, aquesta música a la fresca que ens proposen la Unió Extremenya. I el 25 de juliol, que serà la darrera de les actuacions, és més funk, soul, jazz, i es diuen jazz-tap.
0: Ja està,
1: per com a cluenda, no? Ja per finalitzar, no, Àngela?
0: El nom del grup era ideal per fer el tancament, perquè el ja està ens donava molt de joc. A qui li agradi el jazz, no s'ho pot perdre. A qui li agradi el soul o el funk, tampoc. Perquè també aquest any el nostre cartell és una conjunció de sorts.
1: Però de fet, us agrada molt això, fer aquestes barreges, no? En un mateix concert i en els quatre concerts, que hi hagi una miqueta de tot, no?
0: Sí. És important arribar a tothom. És important que la gent gaudeixi quan va a veure un espectacle. Lògicament, hi ha molta gent que quan va sortir el cartell per internet ja va trucar. Quin grup em recomanes? Clar, jo personalment, els quatre.
1: Clar.
0: Els quatre. Tenim gent que segur que la gent més de 15 anys que està seguint la música a la fresca. I a mi m'emociona molt veure un any rere any veure-la, aquesta gent.
1: Que és un punt de trobada, no? Els estius ens veiem al música a la fresca, no? Els juliols ens veiem allà.
0: Sí. I llavors, clar, no pots tancar-te amb un so, no pots fer, clar, molta gent és Unión Extremeña, és flamenco. No. Nosaltres portem anys, i sempre ho dic, i saps que dintre de casa vostra sempre, i no em cansaré mai de dir-ho, la Unión Extremeña està oberta a tothom.
1: I tant.
0: I a tot.
1: I és una associació cultural. Per tant, la cultura entra a tot.
0: Eh?
1: I vosaltres sempre diu, a més, que teniu la porta oberta a tothom. I aprofitem per dir-ho. Imaginem que algú que ens escolta no pot venir al música a la fresca. Vosaltres l'animeu també a participar a casa vostra, no?
0: Exacte. Tenim espais. Dintre dels nostres espais, actualment, estan ensejant tres grups de música dintre dels nostres espais. Estan els Niños Jesús. Ara està el Cuarto Elemento, que també vam fer amb un Tardeo, i l'Extrem Band. O sigui, qui ens digui que no seguim amb la cultura, vamos.
1: No us coneix.
0: No.
1: Doncs ja sabeu, música a la fresca, els dissabtes del mes de juliol, a partir de les 10 de la nit, a la Torre Benviure, aquell lloc meravellós, és a dir, a l'aire lliure, al nostre entorn natural, és aquest cicle de concerts que comencen quan comença el mes de juliol. És un espai privilegiat, està organitzat per la Unión Extremeña. Recordeu, entrades a Entràpolis o a un número de telèfon que l'afegim ara, que és el 676-346-886, el número de telèfon que hi ha també per reservar, si voleu fer alguna reserva més personalitzada, i si no, a través d'Entràpolis, que hi ha un abonament de 24 euros per 3 concerts i que cada concert de manera individual val 9 euros. Avui hem tingut a la presidenta de la Unión Extremeña de Sant Boi, l'Àngela Carrasco. Àngela, de quina manera acabaríem d'animar la gent? Doncs que no es quedi a casa un dissabte al vespre i que vingui cap a la Torre de Benviure.
0: Si vols estar fresc, vine a la música a la fresca, seria el nostre lema, veritat?
1: I tant. Escolta, que hi ha gent que diu que està molt lluny.
0: No, la veritat és que hi ha un autobús que puja a Can Paulet.
1: Exacte. A quina hora?
0: D'acord? I aquest autobús funciona, em sembla que és fins a les 12 de la nit. Pujar, lògicament, a les 9 i mitja cobrim la porta perquè tenim també el servei de bar, que tenim entrepans, begudes. Des de l'any passat vam incorporar lo del tema del seient.
1: Sí, que ens ho vas dir. Sí.
0: Continuem amb això. molta gent li va sobtar molt l'any passat, no?, que incorporéssim lo del tema del seient. Però la veritat és que veure la gent que pugi amb el seu seient caminant, doncs dius, no, donem aquest servei. Aquest seient, ho explico, ho vaig explicar l'any passat. Sí. Nosaltres el que fem és cobrar 1 euro per aquest seient. Quan tu el tornes, et tornem 50 cèntims.
1: Bé, per 50 cèntims podem gaudir del música a la fresca molt més còmodes.
0: Exacte. Entra una beguda. On vas avui en dia per 9 euros a escoltar un espectacle d'una hora i quart o una hora i mitja, depèn del grup, amb una copa de cava o una ampolla d'aigua?
1: Música en directe, doncs una meravella. I el nostre entorn natural a la Torre Benviure. Doncs moltíssimes gràcies, Àngela Carrasco, presidenta de la Unió Extremenya de Sant Boi. Gràcies per venir al Dies de Ràdio. Segur que serà un èxit, sobretot que la gent faci la seva reserva.
0: Sí,
1: que compri les entrades quan abans millor, perquè és veritat que raro és l'any que quedin entrades lliures. Per tant, que us afanyeu.
0: Sí, més que res, a mi em sap molt de greu tancar la porta i deixar gent fora. Em sap molt de greu. Però n'hi ha un aforament.
1: Que s'ha de respectar.
0: Exacte.
1: Gràcies, Àngela. Que vagi molt bé el música a la fresca, que segur que anirà bé. Bon dia.
0: Gràcies, Mònica.
2: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, ara com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els nostres companys, Laia Vidal i Albert Vilar, per estar de l'actualitat local. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes de juny, un mes que ja ha finalitzat. Doncs som-hi, qui va néixer a Nova York un 21 de juny de 1985, Elizabeth Boulright Grant, més coneguda com a Lana del Rey. Doncs avui us diem fins demà amb Big Eyes.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Hey, viva el rollo!
5: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
6: Cuplejant.
7: Som a tot el país.
6: Cuplejant.cat.
7: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
7: I a la teva ràdio.
8: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'acte de reconeixement a l'esport santboià que es va celebrar ahir a Joan Baptista Milà, l'inici de les festes de l'After Sant Boi durant el mes de juliol o la convocatòria d'ajuts al lloguer per joves. Avui és dijous, 2 de juliol del 2026, i repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi ha premiat l'excel·lència esportiva amb una nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada que s'ha celebrat a l'estadi municipal Joan Baptista Milà.
1: L'acte, que cada any reuneix famílies, clubs i representants del teixit esportiu local, ha posat en valor la feina col·lectiva de les entitats i la dedicació dels esportistes santboians. Ha obert l'acte la Lluïsa Moret, que explica com el projecte per millorar la pallada avança positivament.
2: Nosaltres estem treballant per millorar els nostres equipaments esportius. Tenim ja molt encetat i molt avançat el futur projecte de la parellada. Estem esperant que s'acabi la carretera per començar a configurar tot aquest projecte. Però també tindrem grans events importants, no? El preolímpic també de softball, el club de béisbol i softball i moltes altres coses que ens situaran en l'epicentre i en el mapa dels esports, no solament a nivell català, sinó a nivell internacional.
0: En total s'han reconegut 694 esportistes de 32 clubs diferents i 48 entitats esportives, representants de 24 modalitats diferents, en una gala que també ha posat en valor la tasca de tècnics, voluntariat i famílies que fan possible l'esport a la nostra ciutat.
1: Més enllà dels reconeixements als esportistes pels seus resultats, la gala també va distingir diverses iniciatives especials. El Club Gimnàstic Sant Boi va rebre un premi pel seu programa de gimnàstica artística inclusiva que integra gimnastes amb i sense discapacitat en competicions oficials, i també va ser homenatjat pel seu 30è aniversari.
0: També es van lliurar reconeixements als gestors dels complexos esportius municipals i entitats que impulsen la pràctica esportiva al municipi, així com als clubs de petanca per la seva tasca social en la lluita contra l'aïllament i el foment d'un envelliment actiu.
1: Pel que fa als mèrits esportius, la gala va distingir nombroses entitats pels seus resultats aquesta temporada, entre elles la Unió Esportiva Santboiana, el Club Handbol Cooperativa Sant Boi, campió de Catalunya en categoria Benjamí, el Club Natació Sant Boi, amb esportistes classificats pel Campionat d'Espanya, el Club Gimnàstic Sant Boi, pels seus campionats de Catalunya i Copes Catalanes, o l'Associació de Pentatló Multiesportiu, amb campions estatals i internacionals, i la medalla de bronze de Laura Heredia a la Copa del Món. Al futbol, també es va reconèixer els ascensos i campionats del Club de Futbol Ciutat Cooperativa, el Club de Futbol Vinyets Olivell, el Futbol Club Sant Boià i el Futbol Club Casablanca, mentre que el Club Futbol Sala Sant Boi va ser distingit pels ascensos dels seus dos equips sèniors i pel títol de campiona d'Espanya Sub-12 aconseguit per Sarat Domínguez. També va rebre premis el Club Volei Sant Boi pel seu ascens a tercera divisió femenina i el Club de Tenis Acura Sant Boi, que va revalidar el títol nacional creixent en valors.
0: La gala també va reservar espai pels aniversaris de diverses entitats. A més del Club Gimnàstic Sant Boi, es va reconèixer el 10è aniversari de Raner, destacant la seva activitat en 87 curses durant la temporada, i el centenari del Club d'Escacs Sant Boi, fundat l'any 1926 i una de les entitats esportives més històriques del municipi. L'acte es va tancar amb una fotografia de família de tots els premiats en una jornada que va tornar a evidenciar la força del teixit esportiu santboià i el paper que tenen els clubs i les entitats en la promoció de l'esport, la convivència i els valors de la ciutat. I ho repassem també dues convocatòries, perquè si tens fins a 35 anys i vius a lloguer, t'interessa saber que la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar pagar el pis o una habitació.
1: El tràmit es pot fer fins al divendres 10 de juliol a les 2 hores. No s'atorguen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó després de valorar els expedients. Es pot consultar la informació i accedir als tràmits des de santboi.cat/ajut-lloguer-joves.
0: I a més, Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis.
1: Del 25 de juliol al 31 d'octubre es posa en marxa una nova edició del programa Futur, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat. Els ajuts volen afavorir tant la creació de nous negocis com la modernització dels existents. El programa ofereix subvencions de fins al 70% de la inversió, amb un màxim de 2.000 euros per financiar projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millora de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica.
0: I durant la nit d'avui i la del dies 4 i 5 de juliol, Sant Boi farà tractaments nocturns per protegir alzines i xifrers de la secada.
1: Es duran a terme tractaments fitosanitaris en diversos carrers, parcs i espais verds per prevenir i controlar la secada que afecta exemplars d'alziners i xifrers. Els treballs es faran entre la nit d'avui i la del 4 i 5 de juliol, de 10 de la nit a 6 del matí.
0: I sobretot, atenció a la ciutadania, perquè en el cas de l'actuació del dia 4 al 5 de juliol, al tractar-se d'un tractament amb insecticida, l'Ajuntament demana que els habitatges de les següents localitzacions tanquin les finestres, sempre, evidentment, en la mesura del que sigui possible, durant aquella nit. I les ubicacions serien la Rambla de Rafael Casanova, el carrer Torres i Bages, carrer Llevant...
1: També la Ronda Sant Ramon, amb Avinguda Can Carreres, la Ronda Sant Ramon amb carrer Urgell, amb carrer Eusebi Güell i carrer Jordi Rubió i Balaguer, i els Camps Blancs, al barri de Camps Blancs, els números 121, 127, 132 i 136, 137. Finalment, també al carrer de les Cireres, a la plaça de l'Ajuntament i al Parc dels Somnis, entre el carrer Ida i el carrer Girona.
0: I acabem amb un últim apunt de mobilitat, perquè ja s'ha obert l'accés al carrer Mossèn Pere Tarrés i al lateral de la C-245.
1: Amb aquesta nova rotonda es pot continuar recte cap a la C-245, anar a la rotonda elíptica, sortir cap al carrer Mossèn Pere Tarrés o sortir cap al lateral de la C-245, que passa per l'Institut ITK. Properament es col·locarà la senyalització i pintures definitives a la zona i ja s'està treballant en l'asfaltat i la il·luminació de la zona també a la nova autovia B-25.
0: I pels amants de la literatura, recordem que la llibreria La Botiga al Barri Centre està acollint des del mes de juny la primera edició del Festival Llibres d'Estiu.
1: Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Avui dijous es celebra la quarta activitat, on es parlarà de relat curt amb el Sergi Porcet i la Montse Piqué, dos autors locals de la ciutat. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigvert, a Gent de Carrer.
3: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: L'última data serà el 17 de juliol, sobre el còmic i la novel·la gràfica, amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat també per la veu d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
4: Bueno, doncs la veritat que molt content que la Cris de La Botiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, el comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavier Bonet són dos cracks del tema. O sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: Teniu tots els horaris a l'Instagram de La Botiga, on també us podeu inscriure com a assistents. I som-hi també amb una proposta per als més joves, ja que avui dijous arranca una nova edició de l'After Sant Boi, una iniciativa que permet gaudir de la piscina municipal de la Muntanyeta en horari del vespre de manera gratuïta i exclusiva per a joves d'entre 16 i 30 anys amb el carnet Sant Boi Jove activat.
1: La primera sessió serà avui de 8:45 a les 11 de la nit i comptarà amb l'actuació del DJ Ferritista. L'activitat es repetirà cada dijous del mes de juliol amb música en directe, activitats i sorpreses a càrrec de diferents DJs locals. L'aforament és limitat, per això cal fer una inscripció prèvia per a cadascuna de les sessions. Els joves que encara no disposin d'aquest carnet de saber jove el poden tramitar gratuïtament si són residents a Sant Boi i tenen entre 16 i 30 anys.
0: I Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els propers dies.
1: L'acte central la celebrarà aquest proper 4 de juliol i la jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBIQ+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Mariana.
0: A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el casal de Mariana acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega de premis carxofa diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Transvip, també amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
5: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant, per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
6: I tant que sí.
5: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser persona. És igual cap a on anem.
1: La Rua de l'Orgull LGTBIQ+, es podrà seguir en directe aquest 4 de juliol a través d'aquesta emissora, amb una retransmissió que començarà a les 11 del matí. A més, el programa d'activitats tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
0: I continuem fent el repàs de l'agenda perquè Sant Boi acollirà aquest dilluns 6 de juliol una nova activitat prèvia al 7è Congrés de Dones del Baix Llobregat, dedicada a analitzar les noves formes de violència masclista a internet sota el títol Quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes.
1: La jornada se celebrarà de 6:45 del matí a la 1 del migdia a l'Olivera i combinarà una conferència amb espais de debat i treball col·lectiu. Aquesta activitat és gratuïta i s'emmarquen els actes previs al Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que celebrarà ara el mes d'octubre a Sant Joan d'Espí. Ho explica Cenci Domínguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, al Dies de Ràdio.
7: Comptarem amb una ponència central per part de l'Elisa García Mingo, professora doctorada al Departament de Sociologia, Metodologia i Teoria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologies de la Universitat Complutense de Madrid. La conferència tindrà també diferents blocs, no? Què està passant a les xarxes, pornografia, masculinitats i violència sexual, què està passant amb els nois, què podem fer, i es crearan uns grups de treball, no?, amb aquestes diferents temàtiques per reflexionar i per veure quines propostes surten, i també amb la idea de futur, o sigui, que treballarem des de què podem fer de forma més immediata, sí, no?, i com a futur podem treballar tot això, no?
0: I ja ha arribat l'estiu i de cara al mes de juliol Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics.
1: La música serà una de les grans protagonistes d'aquest estiu, ja que cada dissabte de juliol la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca organitzat per la Unió Extremenya, amb concerts en directe per només 9 euros amb consumició. Ho explica l'Àngela Carrasco, presidenta de la Unió Extremenya, al Dies de Ràdio.
8: Aquest any celebrem la 15a edició.
9: Sí.
8: La iniciativa va sortir de gaudir de l'estiu en un lloc emblemàtic on la gent pot gaudir d'un espectacle en directe amb la seva copa de cava i a la fresca.
0: D'altra banda, els divendres, al pati del casal del barri Marianau serà l'escenari del 11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous la terrassa de Cal Niño oferirà concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La Platja de Cal Niño.
10: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, un famós esportista santboià fa una gran inversió a la primera divisió femenina de futbol. L'empresa d'inversió del santboià Pau Gasol, Gasol 16 Ventures, liderarà la inversió privada més gran de la història de la Lliga. L'operació dels 55 milions d'euros té com a objectiu impulsar el creixement, la professionalització i la sostenibilitat del futbol femení espanyol durant les pròximes 4 temporades.
11: Yo creo al final cuando el deporte femenino crece, el deporte crece, y obviamente hoy hablamos de fútbol, que es un deporte referente a nivel mundial y muy global, pero creemos que pueda tener incluso más llegada a la práctica del deporte en su totalidad, ¿no? Y que el deporte pues sea un intangible bàsico per al desenvolupament social.
1: L'acord, però, no ha estat unànime. El Real Madrid i una quarta part dels clubs de la competició no s'hi han adherit. El club blanc considera que l'operació no respon al model de creixement que defensa, basat en la sostenibilitat, la transparència i la plena autonomia dels clubs, i qüestiona que l'inversor rebi un percentatge dels ingressos comercials de la Lliga F fins a l'any 2051. Malgrat aquestes discrepàncies, la proposta de l'exjugador de bàsquet santboià ha obtingut el suport necessari per tirar-la endavant.
0: I pel que fa al temps, continuem amb calor intensa, que es nota de nou també especialment a les nits.
1: Una jornada plenament estiuenca de nou, amb cel clar i domini del sol durant el dia. Aquest migdia la temperatura se situa al voltant dels 30 graus i la màxima pot arribar als 31. La nit ha estat càlida, amb una mínima pròxima als 24 o 25, i la sensació de xafogor es farà notar especialment durant les hores centrals. A la tarda bufarà una marinada fluixa que podrà suavitzar lleugerament l'ambient, però no s'esperen precipitacions. De cara a demà, la calor encara guanyarà força, amb màximes que podrien enfilar-se fins als 32 o 33 graus. Per tant, caldrà extremar la precaució, hidratar-se sovint i evitar l'exposició directa al sol a les hores de més calor.
0: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 2 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui a les 8 del vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Dallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, d'estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-se d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
5: Terrades.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit Santos Cerdán i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no s'exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
22: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
6: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
23: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
0: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
0: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
0: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, elogia la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
25: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
24: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
2: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural.
3: Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
5: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes, amb excessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
2: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
4: mortales. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a la Xarxa quin és l'esperit del festival.
7: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
10: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
9: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
26: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
9: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
27: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
1: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
27: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
27: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema, que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit, i les estrelles del cel petites doncelles caient el sol ha dormit.
16: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i de fet la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions anuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Hors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutat ciutadania se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
0: I en clau internacional s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones

0: casos. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
2: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
3: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
4: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
5: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
3: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
7: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
8: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
7: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
10: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
9: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
11: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més

0: destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
1: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
0: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
2: I és moment per a la cultura.
3: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
2: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
3: Pero desde que te conocí dejaste entrar en el jardín.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
2: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
5: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
2: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
7: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
6: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
8: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
6: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
9: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol, el migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
10: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
9: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
11: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
9: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
2: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
5: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots, posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
6: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parla amb Carme Valls, és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
7: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferències entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és, i per lo que té, i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home, o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
5: sí,
7: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
5: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
7: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys, més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona, i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
5: Ah, mira!
7: Val. Llavors, el degà de Medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
5: Sí.
7: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció, ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir, escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director, jo per sort he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
5: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt? Sobretot, tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
7: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
5: Ah, molt bé.
7: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
5: Pues menopausa.
7: I això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim en un bar, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
5: Sí, parla de ferropènies, no? De manques de ferro.
7: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
5: Què diu?
7: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè
5: sí,
7: no
5: sí.
7: És una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear. No,
5: sí.
7: No per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
5: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia, i per tant no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
7: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
5: Sí.
7: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que és el que intenten vendre'ns.
5: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
7: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
5: menopauses,
7: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
5: Ui, això també tenim preguntes.
7: Vale, ja hi arribarem.
5: Ja
7: però
5: arribem.
7: Com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
5: Avançar la menopausa.
7: Clar.
5: Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
7: Exacte.
5: Perquè disruptors endocrins...
7: Exacte, és una paraula rara.
5: Sí.
7: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però
5: sí, sí.
7: Les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que Hi havia el DDT.
5: El DDT, sí.
7: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i en aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que les, en dèiem flit, li posarem flit, sí. Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
5: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, de quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
7: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són sí. Per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del
5: sol. Sí, és allò que posava, sin parabenos.
7: Llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa, havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
5: No cal, doctor.
7: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
5: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara, a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
7: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
5: Sí.
7: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
5: No ho he imaginat.
7: Això seria horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
5: els papis,
7: mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
5: El grup,
7: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat... O
5: molts problemes.
7: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
5: No.
7: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
5: La progesterona, exacte. Ah?
7: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa els estrògens baixen, no ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ha passat amb dones que
5: han
7: intentat
5: Índia, no?
7: Tenir fills, i aquí que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60,
5: sí.
7: Però al cap de 2 anys...
5: Va fer un càncer.
7: D'ovaris, val? Per tant, O sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida. Clar. Aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta i no estem tota la vida en fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
8: Doctora, vostè diu dos anys, però jo conec gent que ja porta 5-6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
7: No, o la millor també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió, en l'època que vam fer un programa en directe i hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un vano. I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides. Excés, perquè dona sempre calor.
8: Vale.
7: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
8: Un hipertiroidisme seria
7: clar,
8: això, no?
7: Clar.
8: Déu-n'hi-do.
7: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, jo què sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens va fatal.
8: A tots, sí, a tothom, això va fatal a tothom.
7: No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, sí. Tenim la calor que puja i clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és pues, a la vida, i llavors això té maneres de pal·liar, però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh. Que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, uh-huh. I fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
8: Mal estudiada.
7: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació amb artrosis.
8: Jo en tinc una.
7: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
8: És la primera vegada. Home, revertir l'artrosi seria meravellós.
7: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix i jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
8: Una cosa que a mi em preocupa, sí, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
7: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
8: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
7: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
8: Vale.
7: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
9: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
7: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
9: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
7: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
9: i això
7: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
9: sobre això.
7: Zero.
9: O que li diguis molt amable, vostè?
7: Bueno, el zero, i la que hi ha hagut, interessada. Molt. Perquè
9: es viaix.
7: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, tot això sí que s'ha de buscar.
9: Insomni, depressió...
7: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
9: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
7: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
9: Sí, multitasques, diu ara, no?
7: Sí, multitasques, sí, però multitasques tot el dia.
9: Perquè
7: inclús fa multitasques quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
9: Sí, sí, sí.
7: Multitasques a la feina i multitasques a casa. Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa, perquè en tindrà 50 i en jubilem, ara ja els 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
9: Bueno,
7: per tant,
9: perquè...
7: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
9: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi i uns números que esgarrifaven una mica.
7: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
8: A tots, sí.
7: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
8: Suplementació.
7: Suplementaré,
8: no?
7: Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama o com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, quantes, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passin. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
8: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com es triem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
7: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
8: No.
7: I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses.
8: Ah,
7: i metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
8: Vaja.
7: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
8: Les dones.
7: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa, i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes, i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur
8: bueno,
7: que tenen
8: les
7: carències, la xarxa de social,
8: el
7: que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
8: No, probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
7: Per encertar la dosis del que li han de donar hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'empor, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
8: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi de no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
7: Bueno, al programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
8: Veu?
7: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tot Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, dic, estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
8: Bueno, clar.
7: Aquesta és una altra mentida. Greu. Que quan s'acaba... Oh, tant. Perquè moltes dones diuen... Ah, no. Per moltes dones, la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu, marit, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals equis, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
8: Bueno, a vegades...
7: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
8: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
7: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig robar, jo som una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
8: Veus? Eh? Aquest... Si li dones alegria, Macarena.
7: Exacte. Bon temple. O sigui que, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames i en canvi poden sentir orgasmes.
8: Veus?
7: Per tant, bona notícia, ens falta estudiar millor.
8: El clítoris és estrany, eh?
7: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
8: Tan important que és, eh?
7: Bueno, però...
8: Perquè és el...
7: No és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el Nord que els extirpen des de petites.
8: Sí.
7: Per algun patriarcat ja devia saber què passava, amb què s'ho podien passar bé.
8: Bueno,
7: i aleshores,
8: clar,
7: vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
8: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és tan grat tenir-la. Jo, a mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
7: No.
8: Envellir...
7: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, doncs ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrga dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
8: Una bona caminada.
7: També.
8: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menjar bé.
7: I això... Menjar bé. I també ballar, eh? Ballar molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé. És una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors... Com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nadar...
8: Els amics.
7: Cada un el que pugui.
8: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
7: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament d'una
8: gran amistat.
7: Gràcies. Que farem com Casablanca.
8: Sempre. Gràcies, doctora.
7: Molt bé.
8: Per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
10: Bona tarda.
8: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha passat, ni ha arribat a passar, una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel: l'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme. Explica'ns això, què és això?
10: És un còctel.
8: És Hildegarda.
10: És Hildegarda.
8: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
10: Bingen.
8: Bingen.
10: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
8: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
10: El meu també. No va néixer mai.
8: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
10: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
8: Vinga.
10: Era una dona que al segle XI... va viure més de 80 anys, això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
8: Segurament, malauradament.
10: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana, i com a tal va ser donada com a delme aquest impost que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
8: hombre,
10: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista...

0: de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així, amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home, Veníem de la medicina abans, us en recordeu, que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament, o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
0: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
0: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
0: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal, no?
0: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica, doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari, no. I el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
0: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
0: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
0: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm-hi, per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu hi ha molta
0: dones. Gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa i també en els monestirs, que es feia servir com a
1: beguda de
0: medicinal
1: sí,
0: perquè l'aigua a vegades
1: era dureta,
0: era més perillosa. Aleshores, la cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
0: Correcte.
1: Vale.
0: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
0: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpul.
0: Correcte. Lúpul el que feia era tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho dic.
0: Però no
1: ho ha
0: aconseguit, però ho van intentar. I l'altra era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
0: Correcte, conservants.
1: Vale.
0: Bueno, doncs la Hildegarda ens

0: està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que ens parlen.
1: L'orgasme? Bueno, és que doncs, jo vull arribar i és que poc temps i vull
0: acabem
1: arribar.
0: Amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme...
1: Uh-huh. Era monja, abadesa.
0: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància, de sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
0: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
0: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura... Ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
0: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i en perspectiva de gènere. Avui parlarem de dones migrants, perquè no totes vivim el mateix. L'origen, la cultura, la situació econòmica o administrativa condicionen molt la manera com es viuen les desigualtats. I per parlar-ne des de la proximitat i l'experiència real, avui ens acompanya la Latifa, una dona migrant, mare de tres fills, que avui a través d'una xerrada amb nosaltres ens mostrarà la seva història i el seu dia a dia, que pot representar dones en situacions similars. Amb tot presentat, que comenci el programa.

Quan parlem de feminisme interseccional, intentem entendre que les desigualtats no són iguals per totes les dones. Hi ha dones que, a més de patir desigualtats de gènere, també han de fer front a altres barreres, ser migrants, racialitzades, part del col·lectiu LGTB o viure en si situacions de precarietat. Les dones migrants sovint es troben amb dificultats afegides, accedir a un habitatge digne, coneixent així el racisme immobiliari, trobar una feina estable, entendre el funcionament dels serveis o bé sentir-se part de la comunitat. A més, moltes carreguen amb responsabilitats familiars importants, sostenint la vida quotidiana en contextos molt complicats. Per això, escoltar aquestes veus és fonamental, no només per entendre millor la realitat, sinó també per construir una societat més justa i inclusiva.

0: Per parlar tot això des d'una mirada propera, avui tenim amb nosaltres la Latifa. Latifa, gràcies per ser aquí i per voler compartir una part de la teva vida amb nosaltres. No volem parlar des de la teoria, sinó des de com has viscut tot això en el dia a dia. Des de la teva experiència doncs, com a dona, com a mare, com ens has dit, i com a persona que ha hagut de construir la seva vida de nou des d'un altre lloc.
1: Bona tarda. Gràcies per convidar-me. Bona tarda a tothom. Soc la Latifa, soc del Marroc, una dona, una mare de tres fills adolescents, tinc 43 anys. Vaig venir aquí, porto aquí a Barcelona fa tres anys i mig. Vaig venir amb esperança de trobar una bona feina, de tenir una bona vida. Mm-hmm. La veritat que era molt difícil tenir-ho. Com a dona estrangera, uh-huh. A més, dona. És una cosa més...
0: Una cosa més.
1: Sí, una cosa més que podem afegir. Com has dit, la meva vida, és, aquest problema no és teoria,
0: és
1: una pràctica de dia en dia. Cuidar-me a mi mateixa, cuidar els fills, tenir obstacles per trobar feina, obstacles sobretot administratives, mm-hmm. per regularitzar la situació i estar més forta.
0: Clar. Parlant del dia a dia, com és el teu dia a dia actualment?
1: Dia en dia estic en una... Puc dir, és sí. Una resistència sí. Contra el món.
0: Contra el sistema.
1: Sí, sí, contra el sistema. Per formar-me, uh-huh. per tenir una vida digna, per tenir un lloc on viure, uh-huh. i més important, per cuidar els nens i ajudar-los per ser en igualtat, en una vida digna en general.
0: Clar, i això no ha estat res, sí. Res fàcil. Com ha estat per tu construir una vida aquí, el que hem parlat abans, sent dona i venint d'un altre context cultural que al final doncs, sí que té les seves diferències, no?
1: Sí, per la cultura en general està més o menys bé, uh-huh. Perquè hi ha molta gent que accepten la nostra cultura, però
0: hi ha molta gent,
1: gent que sí. no accepten ni la nostra llengua. Quan ens escoltin al bus, quan sí, parlem, sí, sí. Quan fem moltes coses. A vegades, quan parlem les seves llengües...
0: Tampoc els agraden.
1: Sí, no els agraden res.
0: No, ja.
1: Però no oblidem la part positiva.
0: Positiva sí, sí,
1: hi ha molta gent que està que molt sí. bona, que ens està ajudant per formar-nos, per fer vida. Però en general, com he dit, l'obstacle més important era de és un obstacle administratiu, per tenir papers, per fer el tràmit, sobretot dels nens, ja. Que ara mateix porto aquí tres anys i mig, com he dit, amb els meus tres fills que estan estudiant aquí a l'institut, tots els tres, i mai ni els professors ni l'administrativa de l'institut ni a l'entorn sí. van veure el pare que no està.
0: No està.
1: Sí, jo no estic en contra d'ell, estic en contra del sistema que no accepta que nosaltres podem fer el tràmit sense aquest pare que no està en les seves vides.
0: Clar, perquè el pare...
1: Ara necessiten una autorització que no puc demanar-la. No està, no puc. Hi ha un problema, un gran problema per a mi. És un obstacle com a dona. Assumo tota la responsabilitat pels fills, però el sistema no ho té en compte. Sí, no ho reconeix.
0: I clar, demanen el permís a una persona que ni tan sols està al permís, no està ni al país, ni té un càrrec com a tal.
1: Primer, no està. Clar. Segon, estan veient tot el moment, tots els moments que jo estic sola en tots els problemes. Quan
0: sola.
1: Tenia problemes de l'habitatge, quan els meus fills tinguin uns problemes psicològics, per exemple, tu sí, saps, sí. Per cuidar tres nens adolescents és una cosa... molt difícil. Mai ha estat Clar. Doncs, si demano als nens, als meus fills, sí, han de donar-me fàcilment el tràmit sense demanar coses que no estan.
0: Clar, i quan tu dius que el pare no està, què et diu l'administració?
1: Necessiten documents de legals. Sí. Jo estic divorciada fa més de 10 anys, des de 2015.
0: Ostres.
1: I des del Marroc estava sola.
0: Ostres.
1: Necessiten declaracions, de denúncies i tot això, però jo no podia i mai vaig poder fer això. Mm. Per altres coses, perquè no tot podem, no podem explicar tot al públic, però ara mateix estic amb una psicòloga, sí, a la, al CIE, es diu CIE, S-I-E, en un servei d'intervenció per a les dones maltratades. Fa 3 anys, quan vaig venir, vaig anar i vaig tenir... Em van cuidar, la veritat, i m'estan ajudant per passar el moment i per poder cuidar els meus fills sense problemes. Però denúncies no tinc.
0: Clar.
1: No tinc. Com explicar-lo? Explicar això? No,
0: però és que
1: no
0: sé. Els portes cuidant 10 anys tu sola. O sigui, al Marroc,
1: sí, des
0: al Marroc també.
1: Des de març 2015... Fins ara.
0: I al Marroc com era? O sigui, clar,
1: era almenys... molt difícil,
0: sí?
1: Perquè els meus fills eren molt petits. Mm. La meva filla gran tenia 4 anys i 6 mesos. Al Marroc és, no dic que és impossible, però és difícil estar una dona sola amb els fills. Per viure sola has de ser molt, molt forta. La cosa bona que tenia... Que
0: tenies jo, la família,
1: jo,
0: potser?
1: No, és la família, és molt complicat. Jo vaig treballar, vaig tenir la meva vida, vaig fer tot, però per estar en un entorn social complicat, cuidar 3 fills sola és difícil. Per això, quan els meus quan van arribar a l'edat de l'adolescència, estava millor venir aquí, perquè no podria mai deixar-los sortir sols, no podria fer res, no. Perquè és una cosa molt complicada.
0: Sí.
1: Aquí, més o menys, podran anar per fer activitats sols, podran fer moltes coses, podran tornar a casa molt d'hora, més o menys, podran anar al bus, al Marroc és impossible, deixar els teus fills menys, per exemple, de 13 anys o 14 anys sol al bus, ah, sí, és una cosa molt complicada, especialment a Casablanca. Vaig treballar 4 anys a Casablanca.
0: Ostres.
1: Impossible, no tenia cotxe. Però després vaig tenir una i vaig canviar a Marrakech. Vaig tenir una vida més millor, una mica, i vaig passar també uns 4 anys allà i després vaig venir aquí.
0: Clar. Parlant del que dèiem abans, de l'autobús, no? Que sense vegades una mica... de menyspreu quan parles doncs, en un altre idioma o el que sigui. Tens alguna experiència en el que pensis que se't jutjava molt per ser una dona doncs, migrant o que et tractaven diferent per al teu origen?
1: Vaig tenir... la veritat que estic treballant unes vegades sense contracte en negre. Sí, moltes vegades...
0: S'aprofiten.
1: Sí, és un problema. I no pots dir res, no. Especialment que estàs en una situació així, has d'estar callada i no dir res.
0: Clar, i allà et tracten com volen perquè saps,
1: sí,
0: saben que estàs en una situació precària i que faràs tot el possible per mantenir-te allà.
1: I com a estrangera, i dona també, no has de dir res. He trobat unes feines, a vegades. La veritat, últimament no accepto, perquè he d'anar endavant. Necessito estudiar, necessito preparar la meva vida, la vida dels meus fills, i també cuidar-los. A vegades me truquen per demanar, és gent rica, que demana que has de venir des de 8 del matí fins a les 7 de la tarda, tot el dia, una hora de... Està molt bé, però si me pagarà, dones un salari,
0: sí,
1: que per això està molt bé, però al final et paguen més, yeah, molt baix. Això sento que estic solucionant els problemes de la gent, però les meves...
0: Els teus no els soluciona ningú.
1: Sí, almenys si hi ha el salari més o menys, i deixes les hores i la teva vida, més o menys està bé, però
0: A sobre, t'atrapen allà tot el dia per
1: tot
0: un salari
1: dia,
0: que no
1: no cuides els nens, clar. I no, al final del mes, quan els nens demanin moltes coses, fins ara portem aquí 3 anys i mig, mai, he dit mai, els meus fills van anar a un club per practicar esports. Estan fent activitats amb les escoles, amb els casals a vegades, però mai van anar a practicar esports. Els meus fills, sobretot el meu fill, està al punt d'explosar, perquè no cada dia m'està demanant de practicar esport. És molt fort i necessita...
0: I no poder donar-s'ho.
1: Sí, és molt actiu i necessita fer una cosa. I jo no puc organitzar-me per pagar cada mes una cosa. A vegades puc, però una cosa cada mes amb compromís no puc, impossible.
0: Clar, i com ho combines? O sigui, la maternitat, ara feina entenc que no, però estàs estudiant, totes les responsabilitats, amb totes les dificultats que et van sorgint al llarg del mes. Com ho combines?
1: Com dic, és una cosa difícil, però no és impossible. Intento, com he dit, la primera cosa, resistència. Estic intentant resistir tot el que ha passat, els obstacles, per acabar al final a una cosa bona i canviar la vida. Ara mateix tinc unes bones novitats. Ahir mateix em van dir que ja està, vaig superar el nivell B2 del català.
0: Ai,
1: i començaré al C. Jo sé que fins ara estic fent errors, però sí, superaré més, millor. I com he dit, he fet el curs de la recuperar la formació, sí, de la comptabilitat. Ara estic fent el B1 de l'anglès. Estic canviant mica en mica per poder treballar i trobar una feina digna per tenir una vida digna també als meus fills.
0: Clar, i no només, òbviament és important donar-li una vida digna als teus fills, però també m'agrada que estiguis buscant també una formació per tu, per realitzar-te tu mateixa, vull dir.
1: Sí,
0: perquè és important
1: això.
0: No descuidar-te tu tampoc, que a vegades estem tan ocupats que, i més tu, que tens una situació més precària, seria normal que t'oblidessis o que simplement no poguessis ocupar-te de tu mateixa i veiessis la teva prioritat en els nens, no?
1: Sí, perquè la diverses vegades, quan penso, dic que els meus fills necessiten mirar-me en una situació de
0: superació.
1: Sí, sí. Això perquè, sí, per exemple, demano als meus fills, perquè és una cosa que explicaré, intento explicar-la, els meus fills estan cansats. I dic també al meu fill, més sobretot al meu fill, m'està dient que estic cansat, no puc fer més, jo estic avorrit, no sé...
0: I tu serveixes d'exemple que sí que
1: sí, és bo. Sí, jo intento a vegades explicar-li que
0: estic...
1: Sí, mira, jo tinc 43 anys i vaig començar des de zero, estic intentant i tu tinc esperança de superar, i mira, tu tens solo 14 anys i estàs dient això.
0: La vida no s'acaba als 14.
1: Sí, però jo estic explicant, intento fer l'exemple. Intento, és difícil, però és...
0: És totalment comprensible que a vegades tot no quedi com volem, però és que estàs fent un molt bon exemple. Com hem parlat abans, has viscut situacions complicades com el tema de l'habitatge. Actualment, com ho vius i com recordes aquella situació més en el seu moment com boom, no? De manifestacions, tot això.
1: Aquests problemes, o el problema exacte de l'habitatge, no va passar. Fins ara està amb nosaltres. No és record. No
0: és actual.
1: És actual. Estem fins ara en una situació que no estem fixats a un
0: lloc.
1: No podem pensar que estem bé. Per a mi, com a persona adulta, tinc una... A part la esperança, sento sempre que algun dia superaré tot, però els nens estan estables. Clar. Cada dia m'estan preguntant. I ara?
0: No
1: estem en lloguer, què farem? Que sempre estan preguntant unes preguntes que Tant de bo tinc les respostes.
0: Ja.
1: Jo no tinc... I no, no puc pots, fer res. És
0: que, si per tu fos, li donaries, però com
1: sí,
0: no la tens...
1: Especialment que des de fa 3 anys i 6 mesos estic dient que canviarem, tindré una feina, estaré bé, quan tingui papers, quan... A vegades em diuen que... Aquest dia quan...
0: Quan arribarà.
1: Sí, mai arribarà.
0: Clar, però tu et fas la mateixa pregunta. Que
1: sí, van esperar el primer any, el segon, el tercer, ara estem en el quart. La meva filla que va venir aquí a 12 anys, ara té 16 i va al 17 i està en el primer batxillerat. Tenia esperança de tenir un bon futur. Estava pensant de fer enginyeria, de fer coses. Està fent el batxillerat tecnològic ara. M'està dient ara, tu no pots pagar tot, ara jo no tinc papers, no tindré mai, i no puc tenir beques, ja està. I si no estudiaré el que volia, no passa res, ella intenta ajudar-me. Sí. M'està dient que si no estudia, per exemple, no estudio no passa res, no passa res. Yeah. Ella va canviar molt, ha canviat tot, el comportament, la manera d'estudiar, de com estava, va tenir una molt bona nota al final del quart de l'ESO, va tenir 9,36, 36 o 46. Ara està bé, també té bones notes, però no com abans. M'està dient, ja, mama, no passa res, mama, no passa res, no té motivació. Perquè jo intento, ella sempre m'està dient, tu no pots pagar, mama. He buscat en internet, he trobat que a Castelldefels hi ha una escola, però necessita molt diner, si tu no pots pagar, i jo no mai tindré beques, i això significa que no continuaré. Com dic, me trobo en una situació, la veritat, que...
0: No saps què fer.
1: No sé.
0: Ja. En aquests moments difícils, què és el que t'ajuda a tirar endavant, per exemple?
1: A vegades llorar, plorar.
0: Molt vàlid.
1: Però sola, endavant dels meus fills, penso com que soc Superman, Superwoman. No, intento superar-lo amb esperança, ja està. Penso sempre que hi ha algun dia o hi ha alguna cosa que canviarà tot, i segur, almenys quan tingui una bona feina, o més o menys una feina en general, almenys si faran activitats, i si faran esports, i si podem trobar un lloguer, més o menys estarem millor. No sí. Estarem bé, molt bé, però
0: millor que ara.
1: Millor, molt millor, sentir estabilitat, sentir que tinguis una cosa teva, que estàs sí. pagant un lloguer digne. Pot ser una habitació, no passa res, una habitació, un banc, però estaràs més tranquil·la, estaràs segura que estàs en un lloc teu. Per fer activitats és una cosa més molt important.
0: Clar. I has trobat suport, per exemple, d'altres dones, potser, o d'altres persones?
1: Sí, he trobat molt. Per això t'he dit la primera cosa que he dit, que no oblidem mai les coses positives. Em van ajudar des de la PA, per el tema de l'habitatge, molt. Estan, puc dir, una família. Per a mi, clar. Aquí m'has preguntat si tens família. Sí, tinc la PA. Sí, la veritat, sento...
0: La PA fa
1: sí,
0: moltes coses.
1: Quan, de totes les... De tots els sentits. No solo l'habitatge.
0: Si
1: necessites parlar d'una cosa, sí. Clar. Sí. I saps, quan vaig trobar aquest pis on estic ara, em van ajudar per les coses de la cuina, em van ajudar per la roba, de tot el que
0: poguessin,
1: sí, em van ajudar. I també hi ha la gent de la Donaterra, que mai oblido. Aquesta gent és un projecte que estaven fent, ara ja vam acabar, per el tema de la subvenció, no tindran subvenció d'aners per continuar el projecte. A Cal Pinyol estaven fent activitat de cultivem coses, i sí, era també és com una família. em van ajudar molt de la part emocionalment, com a dona és també, es diu dona terra. Mm. Es diu dona terra perquè som totes dones, estàvem a part de cultivar, estàvem parlant, intentar ajudar entre nosaltres.
0: Clar, i parles de coses que, per exemple, amb els teus fills doncs, no parlaries, perquè no els vols espantar o no els vols preocupar, no?
1: Sí, sí, m'han ajudat molt a tots els sentits.
0: I Sant Boi?
1: I no oblido, perdona, els professors sí, de l'Institut Marianao estaven al meu costat des de la primera des del primer problema que he tingut. Hi ha també el professor de la música, jo dic el professor de la música perquè la meva filla li agradava molt la música. Sí, ella és una crack en la música, li agrada tot. Ell li va ajudar per fer un test, està en una banda a Barcelona, ara és una banda sinfònica de Barcelona, està fent música amb ells, està fent concerts i tot.
0: Que bé, no?
1: Sí, sí, està molt contenta.
0: I què creus que la gent no entén prou? Perquè ara estem parlant de la gent que sí que t'ha entès i t'ha ajudat, però hi ha gent que potser no tant. Què creus que la gent no entén prou sobre la realitat de les dones migrants?
1: La gent, jo sempre prefereixo no dir coses negatives, però diré perquè molta gent necessita entendre que nosaltres no volíem fer, no volíem estar en aquesta situació.
0: Clar, la Mai, gent es pensa que te'n vas al teu país per gust i començar de nou, i com si fos algú fàcil.
1: No tenir feina, estar
0: a
1: la casa, jo no el que vull. Al contrari, vaig venir per canviar a una cosa millor. Sí, la primera cosa, entren moltes, com he dit, vaig parlar amb la psicòloga, no vull explicar tot, però en general, sobretot els nens, per tenir una adolescència tranquil·la, amb tranquil·litat, perquè jo no dic que al meu país hi ha tot perillós i problemes, però sola, amb tres fills, com a dona també, amb el mateix problema, que perquè soc dona, és una cosa diferent. No podràs continuar. Si passa algo al carrer, pot ser, perquè a tot el món pot ser. Aquí,
0: món,
1: aquí també. Però tenim un problema quan aniràs a parlar amb la policia, sempre diuen on està el pare. La cosa si aquesta nena està a fora, per exemple, a les 6 de la tarda i li va passar això, per què ha estat a fora i on està el pare? Això, no? Primer has de mirar el problema i solucionar-la i després has de preguntar, però on està el pare? No importa on està el pare.
0: Clar.
1: En aquesta situació necessito el dret.
0: Sí.
1: Que necessito. Per això vaig pensar molt i vaig decidir que és millor portar els meus nens aquí.
0: Clar. I després sorgeixen com molts bulos, no? O discurs d'odi que últimament es forma molt en contra de les persones migrants en general, i que venen a treure'ns la feina, que tots delinqueixen, que només viuen d'ajudes, i tot això... Sí. T'ho han dit alguna vegada o has escoltat?
1: Sí, em van dir a la cara.
0: Sí?
1: Vaig respondre que si vols, pots donar-me la teva situació, puc treballar des del matí fins a la tarda i mira, si pots passar un mes, si pogués passar un mes a la meva situació...
0: No aguantarien.
1: Sí, no aguantarà, perquè per dir és fàcil, per viure la situació... És molt complicat.
0: És molt complicat. I ara, aquest dijous, em sembla que el Vox Sant Boi presentarà com una moció al ple municipal que regularia, o no sé fins a quin punt regularia, o voldria prohibir, per exemple, l'accés a dependències municipals, com la roba que oculti doncs, íntegrament el rostre, com el niqab, el burca o altres equivalents. Per exemple, què en penses d'aquesta proposta?
1: Del vell?
0: Sí.
1: Sí, jo sé això. A alguns llocs és difícil entrar, jo no porto, però moltes dones estan passant unes coses males a això. Per exemple, a la piscina aquí sí. a Sant Boi deixen les dones entrar, però la, al públic no li agrada. El públic parla, el públic dona coses i està dient. Jo escolto diverses vegades les dones parlant d'això. No, per a mi és una llibertat. Cadascú ha de fer el que vulgui.
0: Clar. I a vegades el propi, o sigui, la pròpia crítica ve d'altres dones que ens haurien d'estar ajudant i potser no és la forma, no? O sigui... Per última, l'última qüestió, què esperes que millori a la cara la generació dels teus fills? Com a situació així...
1: De la generació?
0: O sigui, en un futur, quan els teus fills creixin, si ve una altra persona com tu, què esperes que pugui trobar diferent a la teva situació?
1: Per parlar sempre de l'esperança, penso que serà millor, espero, però és molt difícil també. Jo, com a mare de tres fills adolescents, veig que hi ha nens, adolescents, que estan pensant el mateix que estan pensant els seus pares. Perquè els comentaris que estan rebent els meus fills, sobretot el meu fill, perquè té el pell més o menys més o menys negre, està sofrint.
0: Ja està patint, sí. Ojalà que això canvi. Doncs moltíssimes gràcies, Latifa, ens has ensenyat moltíssim i el teu testimoni és molt important. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies per escoltar En Femení. Avui hem volgut recordar que cada dona té una història diferent i que totes mereixen ser escoltades, respectades i reconegudes.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem en el cinema de terror, moltes vegades ens venen al cap històries de monstres, assassinats o pors sobrenaturals. Però ja des de fa anys, moltes directores i creadores estan utilitzant el terror per parlar d'una altra mena de por. La por de ser dona en una societat controlada que jutja i violenta els cossos femenins. Avui parlarem de l'Horror Film Festival, un festival de l'Hospitalet de Llobregat que tracta precisament d'aquest tipus de cinema i ho farem de la mà de l'encarregada de coordinació i programació, la Sílvia García Palacios. En tot presentat, que comença el programa. El terror ha estat històricament un gènere molt masculinitzat i durant moltes dècades moltes dones apareixen al cinema de terror com a víctimes sexualitzades, personatges vulnerables o simples figures secundàries. Per això ha començat a canviar. En els últims anys, el terror feminista s'ha consolidat com un dels moviments més potents del cinema contemporani. Avui ens aproparem a l'Horror Film Festival, un festival de cinema de terror independent que aposta especialment per les narratives amb perspectiva de gènere, les mirades feministes i les veus dissidents dins del gènere fantàstic. El festival dona espai a curtmetratges dirigits per dones, creadors emergents i històries que utilitzen el terror com a una eina de denúncia social i reflexió cultural. Aquest tipus de cinema no busca només espantar, també vol incomodar, denunciar i generar una reflexió social. Moltes de les pors que apareixen en aquestes obres tenen relació amb experiències molt reals que vivim el dia a dia les dones. La pressió sobre els cossos femenins, la por a l'agressió, la medicalització, la maternitat obligatòria o la pèrdua d'identitat. Ara anem a explicar alguna de les projeccions que es van veure a l'Horror Film Festival d'aquest any. Una de les projeccions més explícitament feministes del festival és una que es diu Abre las piernas, de Águeda Bebaixa Flores. El curt transforma una visita de ginecologia en una experiència inquietant i molt violenta. A través del terror psicològic denuncia la deshumanització mèdica i la vulnerabilitat que moltes dones senten dins de les consultes sanitàries.
1: ¿En qué puedo ayudarte, Maripau?
2: Es Paula.
1: ¿En serio? Aquí tengo a Maripau.
2: Tengo un retraso de la regla de 3 semanas. Y además siento como mucho ardor.
1: Abre las piernas.
0: Un altre curt que destaca és Long Pork d'Iris Ducat. La història se situa a l'Amèrica post-Roe v. Wade després de la pèrdua del dret constitucional de l'avortament als Estats Units. El curt utilitza el gore i la venjança per denunciar el control polític sobre els cossos femenins i la violència institucional contra les dones. La maternitat i el control reproductiu també apareixen en un curt que es diu Queda't amb mi, de Míriam Casada. Queda't amb mi és una dona embarassada que arriba a un retir aparentment tranquil i acaba convertint-se en una experiència molt opressiva i una mica aterridora. Aquest tipus d'històries connecten amb una tendència molt present dins del terror feminista, mostrar la maternitat no només com una experiència idealitzada, sinó també com un espai de por, pressió i pèrdua de llibertat.
3: Hola, jo sóc la Valèria.
4: Li queda poc, no?
3: Està de 47 setmanes.
4: Això són...
3: 11 mesos. El bebè està en la glòria aquí a dins.
5: Vine, ja va.
6: Ja vaig, estic enquadrant. I no em fiqueu pressa, que porto una criatura a dins.

0: A, Anastasia, de Lil Curi, la protagonista perd la veu i queda atrapada dins d'una relació abusiva. La pèrdua literal de la veu funciona també com una metàfora del silenci i la invisibilització que pateixen moltes dones víctimes de violència de gènere. Una altra proposta que també destaca és Bloody Hell, de Lena Albin. Bloody Hell és un curt que converteix la menstruació en un element de terror corporal i incomoditat social. Durant molts anys, el cinema ha tractat la regla com un tabú o una font de vergonya. I no només el cinema, sinó també la vida en general. I aquest tipus d'obres ressignifiquen aquesta experiència des d'una mirada crítica i feminista. La identitat i la pressió social també apareixen a Matamé, de Pau Canivell. Matamé va d'una protagonista que és una drag queen principiant i rep l'oportunitat per triomfar, però a canvi haurà de renunciar a part de si mateixa. El curt reflexiona sobre la performativitat del gènere, l'exigència estètica i la violència que reben les identitats dissidents. També trobem històries sobre la manipulació psicològica i relacions tòxiques, com Gaslighter. El títol fa referència al concepte de gaslighting, una forma d'abús emocional on es fa dubtar la víctima de la seva pròpia percepció de la realitat. Altres obres com A, Maniquí, posen el focus en la invisibilització social de les dones grans i la dificultat d'adaptar-se a un món que és cada vegada més digitalitzat. El terror feminista no parla només de monstres imaginaris. Moltes vegades el monstre és el mateix sistema, la violència estructural, la pressió social o les experiències quotidianes que moltes dones han hagut de normalitzar. Que ara ho parlarem amb la Sílvia García Palacios. Hola Sílvia, benvinguda en femení. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per començar, m'agradaria que m'expliquessis com neix l'Horror Film Festival i amb quina voluntat.
1: Bueno, l'Horror Film Festival en principi està inspirat en un festival berlinès, que és el Final Girls International Film Festival, que el porten unes noies meravelloses, la Eli i la Sara. I bé, el que fan són pel·lícules de dones fetes per dones, també productores, guionistes, és bastant ampli, i bé, l'organització també està fet per dones. El que a mi m'agrada molt és l'espai, no? Que crea un espai molt, molt còmode, molt segur, no? I dona l'oportunitat d'estar tranquil·lament en família, amb les autories, amb més aficionades, o sigui, es crea un ambient molt maco, i bueno, vaig pensar, oi, doncs fareu un, eh?
0: I per què creus que era necessari un festival de terror amb aquesta perspectiva de gènere?
1: Bueno, l'Horror Film Festival és perquè és de l'Hospitalet.
0: Sí.
1: A l'Hospitalet tenim dos festivals més, que són meravellosos, però bueno, de terror no n'hi havia.
0: Clar.
1: I per això l'Hospitalet, a part, pel que sigui, soc hospitalenca, o sigui que bueno, vaig aprofitar també la valentesa aquesta. Per mi és important donar espais a la cultura, no? Ja és transcendent en si mateix. Si em preguntes, inclús imperatiu, podríem dir, no? Però a més, en aquest festival dones veus a qui té una representació que no és ferma o que no està molt visualitzada. Fer un festival d'aquest estil, diguem-ne, és una via per trobar més equivalència al món que vivim, no? Uh-huh. Diversitat, justícia, si vols dir-ho així. I bueno, també serveix per obrir la ment, no? Perquè aquí trobes noves narratives, noves mirades, no? Bueno, és obrir-se a coses noves. El cinema de gènere, a més, està molt, molt de moda. Mira els Oscars, per fi, una pel·lícula de gènere ha guanyat, que ja vam tenir nominades, per suposat, i dirigides per dones. Però bueno, hi ha un augment, no? Un augment de prestigi d'aquestes autories, unes noves veus, el que deia abans.
0: I a la pràctica, què implica crear un festival com aquest?
1: A part de moltes hores. Bueno, en concret, no, que jo crec que vas per aquí, és programar hores crítiques amb el rol de les persones que no són heteronormatives, no? El rol que ens han assignat aquestes persones no heteronormatives, uh-huh, per ser dones o amb diversitat sexual.
0: Molt bé. I el terror ha estat històricament molt masculinitzat, no? Podríem dir. Esteu veient un canvi real ara a partir d'aquestes coses que esteu creant o en general a la vida, en el cine?
1: Bueno, jo sóc de cinema, eh? Jo...
0: Sí, en el cinema en general, sí, en el cinema en general.
1: Sí. Bueno, de fet, a una de les converses que vam tenir durant el festival, que va ser fa dues setmanetes, va ser amb el grup d'acció terror de dones visuals. Jo sóc membre d'ambdós, de dones visuals i del grup en concret. I vam parlar precisament què és el que passa... és que la dona és prou invisibilitzada, o sigui, la dona sí que fa pel·lícules, sí que les fa, sí que està present, però està, diguem-ne, està darrere del taló, no? Uh-huh. Com diguem-ne. Per exemple, vam parlar d'Alice Guy Blecher, és el gran exemple, que si no la coneixeu, és la primera persona que va dirigir ficció, persona. És que això és molt important. Sí. Després, a més...
0: Una persona, clar.
1: Persona. Però és que, a més, va ser també la primera que va dirigir terror. O sigui, una persona que estava, bueno, immensament imbuïda de l'art de l'època, de principis del segle passat. I tu pregunta a tothom i et diran, doncs, los hermanos Lumière,
0: clar, un d'aquests. Clar, no t'ho diuen a
1: ella. Bueno, el que s'ha de tenir són oportunitats, no? I aquí sí que la cosa... és el més important, no? Uh-huh. I jo crec que sí que estem en el camí, responent-te. Hi ha propostes que, com la nostra, que existeixen perquè de fet no haurien d'existir.
0: Clar, molt bé. I com es transforma un relat de terror quan afegim aquesta perspectiva de gènere?
1: Bueno, parlem de pors noves, no? Entre cometes. Sí. O sigui, poc o gens parlades, no? Poc visualitzades a la pantalla. Parlem de situacions que de fet ens violenten. Parlem d'equilibri, de no dominació... Parlem d'agafar el lloc que ens han tret. Això seria una miqueta el terror.
0: I quins estereotips del terror clàssic us agradaria qüestionar o trencar?
1: Doncs mira, és una temàtica que tu la trobes molt a les obres que programem. La dona o la diversitat, jo sempre diré diversitat, com a diversitat de gènere, posada com a víctima, com a la indefensa, que necessiti que la rescatin. L'heroi de turn, no? Uh-huh. O que sigui la primera que perd els nervis en qualsevol moment de tensió. A veure, i sobretot, que és la culpable del seu atac. Això s'ha de trencar.
0: I si li donem una mica la volta i mirem l'altra perspectiva, com per exemple la figura de la bruixa, no? Uh-huh. Quina lectura feu avui d'aquesta figura que sempre s'ha vist dones dolentes o en el cine del terror?
1: Bueno, ara el que parlem molt és d'empoderar-nos, no? En sentit més ampli, d'aquests conceptes, no? Uh-huh. que tradicionalment són pejoratius. La dona ja no ha de ser una dona dolenta i lletja, no? I les final girls ho són perquè volen, eh? Ara no són les final girls perquè resulta que... No, ara ho volen. Un exemple molt maco és una pel·lícula que es diu You Won't Be Alone, que és dirigida per un home, però... Si la podeu veure, perquè és molt poc visualitzada, és una meravella en aquest sentit. I veureu una bruixa que canvia de forma constantment i veureu la bruixa que és la persona. No dic que sigui bo o dolenta, vull dir una forma nova de bruixa.
0: Uh-huh. I el cos femení també ha estat un espai de violència de gènere moltes vegades i està canviant en aquesta representació?
1: Home, aquí jo crec que s'hauria d'entrar en un debat molt més ampli, perquè socioculturalment parlant de com és la dona, és la culpable, com deia abans, de tot... bueno, des del principi del temps.
0: Sí.
1: Jo suposo que tothom que està sentint el programa li sonarà una cosa que es diu la Bíblia. Jo crec que sí, no? Bueno, recordem de fet que Lilith és la primera dona i va ser creada alhora que Adán, no de Adán. O sigui, ja anem mal. I, bueno, encara que ficció, no sembla que ningú ho recordi. Jo crec que el que ha de canviar no és... que es representi, sinó la mirada en com es representa.

0: Donant un ampli ventall per exposar injustícies o realitats abjectes, no? La violència és endèmica del ser humà, és endèmica de la societat i és a tots els gèneres. Mm-hmm. O sigui, i segur que pensaré ara mateix en exemples on diuen, vale, d'acord. I tornem, i allò important és com es mostra aquesta violència. I torno als exemples, que us agradaran. Per exemple, podeu mirar la violació de La Fúria, de Gemma Blasco, i la podeu comparar amb la violació de L'última casa a la izquierda, de Wes Craven. No té res a veure. I veureu què vol dir això, com representes la violència. O sigui, el gènere pot ser un gènere que no doni por perquè sí, sinó que expliqui molt més i que digui molt més de la societat.
1: I quines barreres, tu que estàs molt present en aquest tema, continues trobant a les dones dins del cinema de terror?
0: Bueno, barreres hi ha moltes, però jo, per anar així ràpidament, prejudicis, absolutament, uh-huh. Invisibilització, autoprejudici, que aquest és molt important, la indústria tradicional, no? És poc visionària. Diuen, no, és que no funcionarà perquè no sé, perquè no saben... Bueno, això ja hem demostrat i seguirem demostrant que no és veritat. I després conciliacions personals, vaja, a la societat.
1: Uh-huh. I heu detectat noves veus o tendències en el terror fet per dones o col·lectius dissidents?
0: La tendència, jo crec, també és veritat que nosaltres estem focalitzades en un tipus de cinema molt concret, nicho, si vols dir, no?, l'horror, però per mi la tendència és parlar de noves coses, de nous temes, sobretot els poc tractats, en aquest sentit, no? Noves narratives, noves mirades, i com plasmar-ho diferent a la pantalla, com no fer-ho, diguem-ne, com es feia sempre, no? Jo crec que a poc està traslladant-se en altres àmbits, amb altres pel·lícules. Jo crec que a poc sí. Sí, no vas veus ja.
1: I, bueno, aquest festival, 2026, va ser del 15 al 17 d'abril. I ja ha passat, no? I llavors, ens podries dir si hi ha alguna pel·lícula proposta d'aquesta edició que creus que representa especialment bé aquesta mirada de la que estem parlant?
0: Bueno, totes.
1: Totes, clar, sí.
0: Se suposa que el festival les ha representat totes amb certa eclecticitat, no? O sigui, tenim de tot, animació, vull dir, saps, ficció documental encara ha de venir. Ficció, no ficció experimental. En tot cas, ja que estem, jo el que havia pensat, si us sembla bé, que podem destacar el territori. O sigui, les obres de territori, com Queda't amb mi, de la Míriam Quesada, Amara un Fatxa, de la Francesca Hernández, Eloisa, d'Andrea Espadas Martín, Mátame, de Pau Canivell, Berta, de Lucía Forné, i també una coproducció mexicana molt maca que es diu Abre las piernas, de Águeda Flores. Meravellós.
1: I com reacciona el públic davant d'aquest tipus de terror més conscient?
0: Per mi, el més bonic és que crea debat, consciència i sobretot aprenentatge d'aquests nous talents, d'aquestes noves mirades, noves formes de veure el món. I a més es genera una afinitat immediata de com mostrar les coses diferent. I ho assimilen molt bé, o sigui, no... És molt maco, es crea un ambient molt maco, no? No m'havia adonat d'això, no ho havia vist així, doncs hi pensaré, doncs mira, ara faré això. Això és molt guai.
1: I creus que el públic busca alternatives diferents dins del gènere avui?
0: Els que som molt fans sempre estem buscant coses noves, no? És allò que ens motiva, que ens fa estimar cada dia més el cinema. Perquè si no fos tot el mateix ens avorriríem, no? No vull dir no vull dir que el canvi ha de ser radical o... No, totes les coses evolucionen i no passa res. Però quin desaprofitament, no? Quin avorriment seria si tot fos el mateix. Jo crec que tothom busca noves motivacions i descobrir coses noves. Jo crec. I el meu públic ho fa.
1: I quin tipus de por us interessa explorar actualment i per què?
0: A veure, personalment, jo crec que són aquelles històries que fan pensar, reflexionar i potser reestructurar la ment, reestructurar opinions, no? I inclús la forma de ser, com deia, no? Potser actuaràs d'una forma diferent si captes aquesta empatia, no? Si sents una mica aquesta afinitat, no?, amb el que estàs veient. Tot allò que nodreix una persona i que et faci anar més enllà, per mi sempre és un bon camí.
1: Per acabar l'entrevista m'agradaria fer-te una pregunta, que és quin aprenentatge et portes al Film Festival d'aquest any? Que no sigui el mateix de cada any, sinó que aquest any t'has emportat aquest aprenentatge nou.
0: Jo crec que el sentiment de família. Ha sigut molt maco, d'acompanyament, d'abraçades, de mirades

0: Sí, molt maques, que sembla que sí que estem fent un bon treball, i això és el que més importa.
1: Gràcies, Sílvia, per estar aquí amb nosaltres avui. Ha sigut molt interessant i ens veiem a la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.

Avui hem descobert que el terror també pot ser una eina de denúncia i de resistència. Darrere dels monstres, de la sang o de la incomoditat, moltes d'aquestes històries parlen de pors molt reals que formen part de la vida de moltíssimes dones. Perquè la por a no ser escoltades, o la por a perdre autonomia sobre el propi cos, o la por a la violència, al judici social o a la invisibilització. I el cinema, en aquest cas, transforma aquestes experiències en un relat, en una crítica i en un espai per reflexionar. Durant molts anys, les dones han estat representades del terror com a víctimes. Ara, cada vegada més, són també les creadores, les protagonistes i les veus que expliquen la història des d'una altra mirada. I això no només canvia el cinema, també canvia la manera en què entenem les experiències femenines i les violències que sovint passen desapercebudes. Parlar de terror feminista és parlar de cultura, però també és parlar de política, de salut, de drets i de memòria col·lectiva. Perquè de vegades allò que fa més por no és la ficció, sinó les realitats que aquesta ficció denuncia. Gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat una setmana més.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
3: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor dels drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat en moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? La gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no estan, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir, per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Us envio una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
4: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
2: ja veurem si el farem, ja veurem.
4: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
2: primer...
4: de fer.
2: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
4: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
2: A quin any has dit? El 1800?
4: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, a dalt al volcà, en un lloc que
2: s'hi havien passat uns 60 anys, una mica més.
4: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Cara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
2: Això als anys 70, eh?
4: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
2: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques, eh?
4: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes d'informació per mantenir segurament el seu negoci. No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores, sí, si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
2: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
4: Sí, sí,
2: que diuen català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
4: Sí.
2: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
4: Vale, sí. Mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, o que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
2: Sí, home, està clar.
4: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
2: Tu hi entens d'això, eh?
4: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps. A veure,
2: el cacauet?
4: Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també ho diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
2: No, té fama i perquè és molt sa, a més a més, sí, tant. Bones calories.
4: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
2: No se m'hagués acudit mai.
4: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés, què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
2: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
4: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
2: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc. Deixem avançar una mica, perquè és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
5: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
2: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
5: Ara té un problema, perquè clar, em vol dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però ja podem parlar de l'altre, eh? Però...
2: Ja en parlarem.
4: M'ha passat el mateix.
2: Això és culpa meva, això ja reconec
5: M'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
2: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Se'ns deia el Jordi, el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
5: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més, és una llàstima que sigui una conspiració, perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat, que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són, a vegades, de forma més o menys desencertada, intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades, i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
2: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també. Sí, perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre, i per tant tirem pel que és més senzill, no? Potser?
5: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que amb bona fe divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure amb el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que... Això és complicat de processar.
2: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... Oh, no, bueno, no ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot, i per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
5: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que es costa molt posar d'acord en científics, també.
2: Clar.
5: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
2: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
4: Sí. És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
2: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
4: Clar, sempre ha plogut, i a veure, i abans...
2: Són cicles, no?
4: Una vegada que va ploure, que va ploure molt més que ara, I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això, va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
2: Clar.
4: És a dir, ara m'ho
2: compares... Hi haurien d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
4: Aquí està.
2: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo ploure ho he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. És que deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
5: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i no, encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
2: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
5: Sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
2: Suposo que el fet de, una vegada més, sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que a molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè no sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
5: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? Vull dir, és bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que teoria, en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
2: en
5: la gent. Has parlat dels taps d'ampolla, però...
2: Per exemple, bueno, sí.
5: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir i com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
2: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica.
5: Sí.
2: Sí, algú ha de pagar la festa.
4: Una pregunta. A veure,
2: Jordi, digues.
4: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
5: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega, això, i al final...
4: Sí,
5: una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però, bueno.
4: Sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, a l'agenda 2030.
5: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... Després no sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
2: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
5: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això és, comunicativament és molt complicat.
2: Després, si em permets, Albert, tornem a això que té, crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no és només és un tema de cicles i prou, no?
4: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
2: Una reserva, diguem.
4: I sí, i són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests. Hòstia. Dels animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
2: Clar, és un bon reservori, no?
4: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
2: És un viatge en el temps.
4: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
2: Déu-n'hi-do.
4: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal. És com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir, si jo agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
2: Sembla poc,
4: sí. És 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
2: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
4: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
2: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
5: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrable que als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondrà que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diré que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs inventor dels índexs de biodiversitat, que era el Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
2: Una mica d'alarmisme, no?
5: Sí, i això és contraproduent, perquè... Perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
2: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa... deu fer, no sé quan, 15 anys d'aquell documental, o segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
5: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
2: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica, Sí, sense fer enfadar ningú, però una mica és veritat, no?
5: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa. Doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
2: Entrem una mica amb el que deien de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
5: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure horchata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés de, des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i el, diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
2: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
5: sí,
2: no?
5: Sí,
2: tot això.
5: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer... O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
2: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
5: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
2: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
5: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
2: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
4: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
5: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes,
4: la quantitat...
5: perquè si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de
4: la bossa. Encara potser alguna arribarà.
2: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
5: O sigui, la canya de cartró et genera menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. No té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
2: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
5: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu el primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de... molt més lluny. Per això és complex i bé,
2: per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta a en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
4: Sí.
2: És veritat que abans també en feia de calor o no en feia? Com és això?
4: Ostres, bueno, mira, m'agrada això, la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no? Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
2: Sí,
4: mira,
2: sí,
4: si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
2: Sí.
4: No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
2: És objectiu.
4: I aquestes dades, sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor, més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia. És energia, intercanvi energètic.
2: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment, i ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
6: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
2: sí?
6: Correcte.
2: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o a veure, què ens portes?
6: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
2: Ets l'únic? Molt bé,
6: bueno,
2: ets tu?
6: No sé, soc pràctic.
2: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
6: No, però així no perds el tap.
5: Una vegada t'hi acostumes.
6: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
2: Vídeo, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, tens raó.
6: Per tant, jo estic a favor d'això.
2: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre és, està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
6: S'ha d'anar contracorrent.
2: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant. Què tenim avui?
6: Va, jo avui portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, eh? O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
2: Per això t'he fitxat,
6: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descàrregues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX, i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
2: Sí, això, òbviament, ja existia. Això s'ha aconseguit, no? Vull dir,
6: s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat? Als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha hagut una sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan, doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
2: Què fas allà, també?
6: Clar, què fas? Avorrit.
2: Sí,
6: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Que què fas? Doncs aquest senyor...
2: És molt determinant.
6: Clar, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. Uh-huh. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia, una zona que és bastant àrida i on la pluja...
2: Sense explicar de què anava el tema, eh?
6: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hetfield es comprometia que un període entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
2: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
6: Sí.
2: Això que... anava en sèrio, eh?
6: Què us penseu? El va contractar algú?
4: Sí. Jo l'hagués contractat.
2: Home, a priori et surt gratis.
6: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
2: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
6: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
4: Ep, cuidado.
2: A l'any 1904, has dit.
6: 1904,

0: estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa, perquè hi ha un autor de final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra, tot clar, quadra.
0: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
0: Encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20,000 de l'època per provocar explosions,
3: no.
0: O sigui, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats per no van ser concloents.
3: I apuntaven cap a algun lloc? O...
0: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
1: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes sí. I fent el ball de la pluja, sí, no? Sí. La dansa.
0: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest sí. Senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penseu que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
0: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10,000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
0: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: És molt precís.
0: Sí, sí, doncs el senyor es va comprometre això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
0: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah.
0: Ojo.
2: Ostres, sí.
0: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar... Això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant, o sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
0: El 20 de gener, segon es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant, en un reservat, amb una periodista.
0: Segurament.
1: Això sol passar.
0: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en $1.5 milions en el que són terres agrícoles, $650,000 en danys d'infraestructures i prop de $3.5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar. L'home a complir.
3: Clar, això com li expliques al del seguro?
0: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
0: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
0: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
0: Sí, doncs, però els autoritats va dir no et pensem pagar, no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res a escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
0: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar a la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
0: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
0: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
0: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat.

0: et va perdre.
1: Perquè, no et pensis.
0: Clar, si havia sigut... Ah, no?
1: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de, bueno, de crear pluja.
0: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
1: No, perquè què passa? Estem a l'any 1916, tot el rotllo que es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués importat, i l'home va tornar doncs, a vendre màquines de cosir, i ja està, i va, bueno...
0: Bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
1: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
0: palabras mayores, eh?
1: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir dos anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
0: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que es dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Subirats i Gelida, direcció Barcelona-Girona, per una topada entre un camió i diversos vehicles. També hi ha 5 quilòmetres de cua entre Martorell i Gelida, direcció Tarragona. Es manté també un carril tallat a la Pobla de Montornès en sentit sud per l'accident aquest matí d'un camió que transportava ampolles de cervesa. Encara hi ha uns 5 quilòmetres de congestió a l'AP7 des de Roda de Barà i també retencions a l'N 340 a Creixell. I a l'autopista del Maresme, a la C32, aturats entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona, per un vehicle variat. Afecta la C60 amb uns 4 quilòmetres de cua fins l'enllaç amb la C32.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern pel que queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros. Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per la prevaricació i obstrucció de la justícia en el cas Leire, les principals associacions del cos en demanen la dimissió, mentre la Moncloa es mostren tranquils i descarten cessaments. Pel que fa a les joies de l'expresident Zapatero, Hisenda es personen al cas. Un incendi virulent crema a aquesta hora a la Catalunya del Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, a prop del riu La Tet. L'incendi ha obligat a evacuar 3.000 persones d'empreses i 3 càmpings de la zona. Sobre el terreny hi treballen 215 bombers i el vent bufa a més de 80 km per hora. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat dels expedients ja s'han acceptat al tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Set dies després del doble terratrèmol a Veneçuela, encara han rescatat en vida un home de sota la runa d'un edifici. Es tracta d'un cas excepcional. La majoria d'equips internacionals de recerca ja comencen a marxar i el país comença a assumir que els 50.000 desapareguts pel doble terratrèmol aviat seran víctimes mortals. Juanma Moreno tornarà a ser investit president de la Junta d'Andalusia. El PP i Vox han oficialitzat un acord perquè el candidat popular revalidi el càrrec en segona volta aquesta tarda al Parlament Autonòmic. Moreno governarà en coalició amb l'extrema dreta. La producció cinematogràfica catalana continua creixent i arriba a les 124 pel·lícules el 2025, un any que, segons el balanç de l'Acadèmia del Cinema Català, també hi ha hagut màxim històric de productores catalanes actives, 142. En canvi, cal seguir treballant perquè les dones ocupin més rols de direcció, producció i guió.
2: Esports.
0: Aquesta tarda es fa el primer gran acte del Grand Départ del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la Ronda Francesa al recinte modernista de Sant Pau i acaben a la Sagrada Família. El Tour comença dissabte a la zona del Fòrum. Àlex Calatrava ja és el nou jugador de l'Espanyol per a les pròximes 5 temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló de la segona divisió. I al Mundial de Futbol, 3 nous partits de setzens. A les 9, Espanya, Àustria. A la 1, Portugal, Croàcia. I a les 5, Suïssa, Algèria. La serenor del temps d'avui la tindrem també demà, un divendres amb sol tot el dia. La calor serà una mica més intensa, màximes de 37 graus a ponents, i no es descarta arribar als 39 a l'Ebre. A finals del cap de setmana arribarà una altra gran calorada. 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I començo, com sempre, saludant l'Albert Vilar. Com estàs? Et veig emocionat, eh?
2: Tenim partit avui.
1: Sí.
2: Tenim la transmissió, millor dit, no juguem. Si juguem, no, tindríem, millor, un gran problema.
1: Bueno, no el tindríem nosaltres, tindríem un gran problema al país, diguéssim.
2: Sí, els fans de la selecció.
1: Sí.
2: Juga Espanya contra Àustria. Avui, pràcticament, la tarda sí que són nostres, perquè fem programa de 6 a 8,
1: sí,
2: i de 9, fins que faci falta, hi ha, sí, partit d'Espanya contra Àustria.
1: Pot haver-hi pròrroga,
2: clar. I dissabte tornem. No per parlar de futbol, sinó d'una cosa més important.
1: Exacte, avui serà un programa en el que parlarem de moltes coses, ara ho explicarem. Sobretot perquè aquest dissabte farem també una retransmissió especial sobre aquesta desfilada de l'orgull, que serà durant tot el matí del dissabte. Ens hi posarem a les 11 i serem fins la 1. Avui ens encarregarem ja de començar a parlar-ne, ho hem fet també durant aquesta setmana, però avui volem conèixer també algunes de les persones que fan possible que això pugui passar. Ens visitaran aquí en pocs minuts. I avui en parlarem de per què és necessari que es faci i de també de com serà la pràctica per convidar tots els santboians i les santboianes a poder anar-hi per poder veure també en directe. Sobretot també recordar que la ràdio hi serà. Per tant, si algú no pot anar, que volem que ho facin, però si algú no pot anar també podrà escoltar-ho a través de casa seva amb aquesta retransmissió especial que farem des de Ràdio Sant Boi. Això serà aquesta primera hora. Ens visitarà, per exemple, la Roser, que és un dels comerciants del carrer Josep Uigüell, que va començar a generar aquesta desfilada. A poc a poc ha anat creixent, s'hi ha anat sumant més gent. Per exemple, l'Ivan Herrador del col·lectiu Sant Boi en Positiu, que el que ha portat, per exemple, Albert, és que es facin els premis Carxofa Diversa. Avui en parlarem també amb alguns dels guanyadors d'aquest premi que ens atendran durant el programa d'avui, en un dia en el que també ens visitarà Sensi Domínguez, que és regidora d'Igualtat. I el que es genera també és que, a vegades, Albert, falten espais segurs, i també ho hem comentat moltes vegades amb alguns dels que ens han visitat el programa per parlar-ho, per exemple amb l'Ivan Herrador ho hem fet molts cops, falten alguns espais segurs també a la ciutat, o com a mínim tenir-los identificats perquè es pugui treballar en aquest sentit, per trobar feina, per exemple, per poder aprendre, per moltes coses. Avui ens visitarà també una associació que treballa justament per fer això possible. Això serà la primera hora. A la segona parlarem de cultura. Ens visitarà la Unió Extremenya perquè tornen un cicle de concerts que es farà durant aquest proper mes de juliol. En parlarem amb la seva presidenta. Torna també el Jacob Ràfols. Moltes ganes també d'escoltar la seva secció. I avui, abans de marxar cap al partit d'Espanya, que serà després de que acabem el nostre programa Gent de carrer, ens hi posarem a les 9. Aprofitarem per fer una mica de prèvia, però sobretot, Albert, aprofitarem per tancar el que ha estat esportivament aquesta temporada, diguéssim.
2: Repassarem com ha sigut la temporada 2025-2026 de Sant Boi en joc pels clubs de la nostra ciutat i com hem seguit a través de les nostres retransmissions esportives, on hem vist una gran temporada que recordarem avui en el programa de dijous.
1: Tot plegat serà avui a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, com sempre, les efemèrides que expliquem avui.
2: Atenció, Jon, perquè avui, 2 de juliol, sí, és el punt mitjà d'un any comú, perquè hi ha 182 dies abans i 182 dies després. De fet, el punt mitjà exacte és a l'1 del migdia, perquè han transcorregut 182 dies i 12 hores i queden 182 dies i 12 hores. Per tant, ara que són les 6 i 8... Estem, sí, més a prop del 2027 que del 2025.
1: Més a prop del... Uf,
2: com et
1: això
2: quedes?
1: És duríssim.
2: Com et quedes? Més a prop del 2027
1: volant,
2: del 2025.
1: Això.
2: Hem passat més de la meitat del 2026, ja.
1: Fa és una bogeria. És que no m'ho diguis perquè em poso ja nerviós.
2: Fa 44 anys, per explicar-te les històries, passa això. Poso la banda sonora d'A, perquè això és digne de pel·lícula, és l'efemèria del dia. Un 2 de juliol de 1982, a la ciutat de Los Angeles, el camioner Larry Walters va inflar 42 globus amb un tanc d'heli, els va lligar a una cadira on es va sentar amb un paracaigudes, ja que el seu objectiu era complir el somni de ser pilot i volar per al seu jardí durant unes hores. Doncs el bo del Larry va desfer-se de l'ancla que el mantenia al terra i va volar tota la ciutat de Los Angeles durant 45 minuts a 4.600 metres d'altitud. L'home portava un parell d'entrepans, una cervesa, una càmera per fer un parell de fotografies, per emportar-se algun record, i una ràdio amb la que es va poder comunicar fins i tot, i el van entrevistar en directe mentre estava a l'aire. Malauradament no hi ha registre d'aquella entrevista, ho haurem de fer nosaltres, ens haurem de lligar una cadira. Bé, després de 45 minuts a l'aire, l'home havia recorregut 16 quilòmetres i va decidir, a part de que us he comentat, agafar el rifle d'aire comprimit que tenia per disparar un parell de globus.
1: Ah.
2: Per tant, els globus es van començar a desinflar. I així van baixant lentament dels 4.000 metres d'altitud. El problema va ser que, sense voler, se li va caure el rifle.
1: Una radioficció, això, que...
2: I clar, l'home va anar baixant lentament, perquè no podia disparar més globus, fins que els globus que li quedaven es van quedar atrapats en una línia d'alta tensió. Això va causar una apagada de 20 minuts al districte de Long Beach.
1: 20 minuts, mare de Déu.
2: Però Larry Walters va entrar perfectament i va ser immediatament detingut per la policia de Los Angeles. Walters havia trencat el reglament federal d'aviació dels Estats Units, ja que va volar a la zona de trànsit de l'aeroport sense tenir comunicació amb la torre de control. La policia va voler suspendre la seva llicència de pilot perquè pensaven que tenia, però clar, l'home és que no podia tenir llicència de pilot perquè tenia problemes a la vista, t'ho imagina't. La policia la va multar amb $4.000, que finalment van ser reduïts a 1.500, i Larry Walters va dir que havia tingut aquest somni durant 20 anys i que si no ho hagués fet, hauria acabat en un hospital psiquiàtric. L'home, bàsicament, va complir el seu somni.
1: És que ets meravellós, hauria d'inventar-te, si no existissis.
2: T'ha agradat aquesta història?
1: M'ha encantat, m'ha encantat.
2: Avui fa 44 anys, això.
1: Déu-n'hi-do.
2: Vinga, us explico més històries perquè fa 29 anys es va estrenar aquesta pel·lícula. Un 2 de juliol de 1997 als Estats Units s'estrena la pel·lícula Men in Black, protagonitzada per Tommy Lee Jones i Will Smith, que també canta aquesta cançó que porta el mateix títol. Va guanyar un Oscar al millor maquillatge i demà farà 14 anys que es va estrenar aquesta pel·lícula. Un 3 de juliol de 2012, Columbia Pictures estrena la pel·lícula The Amazing Spider-Man, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. És la quarta pel·lícula de la companyia basada en aquest superheroi i potser la més famosa, ja que Peter Parker està protagonitzada pel famós Andrew Garfield. Com a curiositat, la pel·lícula Spider-Man Far From Home, la segona protagonitzada per Tom Holland, va sortir justament un 2 de juliol de 2019. Som fan de les efemèrides, els de Marvel. I finalment, un record, aquest cantant. Rosa Maria, Rosa Maria, si tu me quisieras que feliz. Avui fa 34 anys de la mort a Badalona, als 42, a causa d'un càncer de pulmó, de José Monge, més conegut com a Camarón de la Isla, cantant de la illa de San Fernando a Cádiz i autor d'aquest Rosa Maria. El nom artístic de Camarón, el millor cantaor flamenc de tots els temps, li va ficar el seu tiet perquè de nen tenia la pell blanca, el pèl ros i sempre estava saltant d'una banda a l'altra com un camarón o com una gambeta en català. I comencem ara amb les felicitacions. Avui hagués fet 87 anys el cantant estadounidenc Paul Williams, líder original de la banda de Detroit, The Temptation. Aquest grup que canta aquest My Girl són pràcticament els Beatles del soul. I fa 73 anys aquest músic... Un 2 de juliol de 1953 va néixer a Kansas el guitarrista i tecladista estadounidenc Mark membre de la banda Supertramp amb aquest Goodbye Stranger.
1: Avui és un dia de músics, eh?
2: Efectivament, perquè fa també 51 anys aquest bateria. Un 2 de juliol de 1974 va néixer a Jacksonville el bateria estadounidenc Rocky Gray, exmembre de la banda Evanescence amb aquest Bring Me To Life. I parlant de música, fa 38 anys, una llegenda.
1: Tremendo.
2: Un 2 de juliol de 1988 va néixer al barri barceloní de Sarrià Cristian Jiménez, més conegut com a Porta, raper català, autor d'aquest meeting Dragon Ball Rap, que ha fet 20 anys aquest febrer. Tot i que Espanya ha tingut força hate, a vegades justificat per algunes cançons machistes, a Amèrica Llatina ha sigut una absoluta superestrella perquè té un àlbum gravat en directe a l'estadi i una part de Buenos Aires davant de 10.000 persones.
1: En directe, eh?
2: En directe, 10.000 persones. I finalment fa 36 anys aquesta actriu. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Escoltem Dance the Night de Dua Lipa, banda sonora de la pel·lícula Barbie, i és que un 2 de juliol de 1990 va néixer a Austràlia l'actriu Margot Robbie, nominada com a productora a un premi Oscar per aquesta exitosa pel·lícula, entre altres premis. I finalment, fa 37 anys, l'exfutbolista estadounidenca Alex Morgan, guanyadora dels Jocs Olímpics el 2012, guanyadora de la Champions League el 2017 amb l'Olímpic de Lyon, i una de les grans figures del futbol femení i també de les primeres.
1: I Albert, quina és la cançó del dia?
2: Doncs dilluns va fer 8 anys que va sortir aquesta cançó.

Un 29 de juny de 2018, la cantant catalana Bad Gyal va treure aquest Internationally, cançó de la seva segona mixtape World Wide Angel. Bad Gyal va borrar els videoclips, no sabem per què. Igualment escoltem Internationally de Bad Gyal, que ha fet 8 anys.

0: I parlant d'internacional, i Albert, avui és el dia internacional de...
1: Ui.
2: Dia internacional de l'OVNI.
0: Ah.
2: Perquè el 2 de juliol del 47 es va produir l'incident de Roswell quan un objecte desconegut es va estavellar en un ranxo de Nou Mèxic, als Estats Units. Tot i que l'exèrcit va dir que era un globus meteorològic, aquest de, el que estava volant, un dels globus que se li va caure, va donar lloc a tota mena de conspiracions. Tu creus que hi havia... que hi ha vida extraterrestre, Joan?
0: Home, coneixent-te?
2: No, però jo estic aquí. No estic en un altre planeta. Soc terrestre, soc vida terrestre.
0: Ets terrestre, sí, sí, en fi. Avui és dia 2 de juliol i els temes del dia han estat aquests.

0: I ho acabem de saber aquesta tarda. Moreno Bonilla serà investit com a president amb els vots del partit de Santiago Abascal de Vox, després de que no ho aconseguís el dimarts d'aquí res. A partir de 6:45 tindrem els detalls d'exactament què s'inclourà en aquest acord. De moment, el que sabem és que s'assegura aquesta investidura Moreno Bonilla, però assumint la prioritat nacional que demanava Vox, i també cedint conselleries al partit de Santiago Abascal. Per tant, veurem com acaba tot plegat. Més enllà d'això, avui hem tingut més de 3.000 persones que han estat evacuades per un gran incendi declarat entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. El foc, que s'hauria iniciat en un càmping, s'ha propagat ràpidament a causa de la forta tramuntana, amb ratxes de fins a 180 km per hora.
1: La majoria dels evacuats són usuaris de 3 càmpings i han estat traslladats a equipaments municipals. Més de 200 bombers, amb suport els helicòpters i hidroavions, treballen per controlar aquestes flames. De moment, no s'han registrat ferits, però les autoritats demanen evitar la zona i seguir les indicacions dels serveis d'emergència.
0: I mentre hem tingut pacte a Andalusia, sembla que també l'hem tingut a Catalunya, perquè el Parlament ha aprovat avui els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. De fet, són els primers des del 2023. Els comptes han tirat endavant gràcies al suport d'Esquerra Republicana i els Comuns, després de mesos i mesos de negociacions.
1: El pressupost arriba als 49.162 milions d'euros i destina 3 de cada de 4 euros a polítiques socials, com la salut, l'educació i els serveis socials. L'acord també incorpora mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i noves inversions en infraestructures. Amb aquesta aprovació, el govern d'Illa consolida la seva majoria parlamentària i guanya estabilitat per afrontar la segona part de la legislatura.
0: I explicàvem el dimarts que acabava aquest termini per la regularització de les persones migrades, i ja tenim dades definitives, perquè sabem que el govern espanyol ha rebut més d'1,17 milions de sol·licituds per aquest procés extraordinari de regularització, més del doble de les previstes, amb Catalunya, que és el territori que n'ha registrat més, amb diferència, amb més de 257.000 peticions.
1: Més de la meitat dels expedients ja han estat admesos a tràmit, fet que permet als sol·licitants residir i treballar provisionalment a l'Estat. El govern assegura que resoldrà tots els casos en un termini de 3 mesos, mentre les entitats socials demanen agilitzar els tràmits i alerten de les dificultats que encara troben moltes persones per accedir al mercat laboral.
0: I pel que fa a l'actualitat local, ahir vam tenir una mala notícia que també us vam explicar en directe. S'ha trobat sense vida la Rosario Rodríguez, la veïna de 75 anys de Sant Boi, que estava desapareguda des del dilluns. El cos es va localitzar ahir al matí a la zona de la Marina, posant fi al dispositiu de recerca que s'havia activat després de la seva desaparició.
1: La dona havia estat vista per última vegada al centre comercial al Campo. En la recerca hi han participat els cossos de seguretat i d'emergència, amb la col·laboració de nombrosos ciutadans que van difondre l'avís de desaparició. De moment, no s'han facilitat més detalls sobre les circumstàncies de la seva mort.
0: Segons hem sabut en un comunicat de xarxes, hauria estat una familiar que hauria trobat el cos sense vida. Enviem una forta abraçada als amics i també a la família en un moment com aquest. Els Mossos intervenen a Sant Boi un arsenal d'armes prohibides a un jove de la Ciutat Cooperativa.
1: Els fets van passar aquest dimarts al vespre al carrer Pau Casals. Durant un patrullatge preventiu, els agents van identificar el noi i enregistrar la capsa que transportava, i van trobar defenses extensibles, esprais de pebre i dispositius elèctrics de tipus Taser. Tot el material va ser intervengut i el jove ha quedat investigat per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes. No va ser detingut, però haurà de respondre davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.
0: I també expliquem que la nova rotonda de la Parellada ja està oberta al trànsit a Sant Boi. Des d'aquesta setmana, els conductors tornen a poder accedir al carrer mossèn Pere Tarrés i al lateral de la C-245, a l'altura de l'Institut Itacà, després de setmanes de restriccions per les obres.
1: La infraestructura forma part del projecte de la futura B-25. Tot i que la circulació ja funciona amb normalitat, encara falten els treballs de senyalització definitiva i les últimes pintures sobre l'asfalt. Per això, es demana als conductors que circulin amb prudència i segueixin la senyalització provisional.
0: I a Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis. Del 25 de juliol fins al 31 d'octubre es posa en marxa aquesta nova edició del programa, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat.
1: Els ajuts volen afavorir tant la creació de nous negocis com la modernització dels existents. El programa ofereix subvenció de fins al 70% de la inversió, amb un màxim de 2.000 euros per financiar projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millora de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica.
0: I s'acosta l'orgull de Sant Boi. Aquest dissabte al matí, santboians i santboianes tornaran a sortir al carrer per reivindicar els drets del col·lectiu. Roser Castro, una de les organitzadores.
2: Bueno, penso que les expectatives una mica més altes. Hem aconseguit fer ja col·lectiu també amb l'Ivan Herrador de Sant Boi en Positiu,
0: sí,
2: que ell serà el que donarà els tradicionals premis Carxofa. Aleshores penso que ja també units pues ja farem com que molta més gent, no?
0: En parlarem extensament avui a Gent de Carrer amb la Roser Castro i també amb Ivan Herrador de Sant Boi en Positiu i la regidora d'Igualtat, Sensi Domínguez. I recordem també que, tal com vam anunciar, hi farem una retransmissió especial d'aquest orgull el dissabte al matí d'11 a 1 del migdia i esperem, evidentment, que ens acompanyeu. I en esports... Ahir es va concloure la temporada 25-26 amb l'acte de reconeixement als èxits de la temporada.
1: Prop de 900 persones han assistit a una gala celebrada al Joan Baptista Milà que ha homenatjat 694 esportistes de 32 clubs i 48 entitats esportives en representació de 24 modalitats diferents per reconèixer els èxits assolits durant aquesta temporada. L'alcaldessa Lluïsa Moret i la regidora d'Esports, Maria Antònia Barragán, han reivindicat la fortalesa del teixit esportiu de la ciutat i han reiterat el compromís municipal de continuar invertint en instal·lacions i nous projectes esportius.
3: Quan parlem d'esport, parlem de totes les derivades de l'esport, perquè l'esport té a veure amb la salut, amb els valors, amb la inclusió, també doncs, amb la vida saludable, vull dir, i sobretot en fer ciutat, en fer cultura, en fer doncs, identitat, perquè també ja sabeu que tenim molts esports i moltes entitats que formen part de la identitat i de la història del nostre poble. Per tant, per nosaltres és molt important aquesta festa perquè simbolitza i representa totes aquestes coses.
4: El més important de tot és que hem acabat de lligar l'esport amb la salut i, per tant, és algo imprescindible avui en dia ja.
1: A més, avui farem un repàs de com ha sigut la temporada 2025-26 pels clubs de la nostra ciutat i com ho hem seguit també a través de Sant Boi en Joc, on hem viscut una gran temporada de transmissions esportives que recordarem en el programa d'avui. Ho farem a Sant Boi en Joc a partir de 3:15 de la tarda.

0: 5 minuts i seran 6:45 de la tarda. Com explicàvem, aquest dissabte arriba la desfilada de l'orgull LGTBIQ+. A Sant Boi serà dissabte, ho retransmetrem en un programa especial d'11 del matí fins a 1 del migdia. És una desfilada que ja porta uns anys de trajectòria, que des de l'any passat també s'hi ha sumat l'Ajuntament i que més compta amb el suport aquest any de Sant Boi en positiu. Això va néixer, recordem, dels comercials del carrer Eusebi Güell, i avui ho parlarem també amb una de les seves grans impulsores, la Roser Castro. Ho farem tot seguit també amb la regidora de la Igualtat, Sense Domínguez, que ja ens acompanya. Des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sant Boi, l'estudi de Grima, també l'Ivan Herrador del col·lectiu Sant Boi en positiu. Un col·lectiu que aquest any dona els premis, aquests premis Carxofa Diversa, que repartiran el dissabte, però que ja coneixem algun dels guanyadors. En primer lloc, ja coneixem, Albert, la Mar Linares.
1: Part activa del col·lectiu Supervivents rep el premi pel seu paper fonamental a la lluita pels drets de les persones que viuen amb l'UVH. Va marcar un precedent a l'estat espanyol en esdevenir la primera persona qui es va reconèixer una incapacitat absoluta derivada de l'UVH, obrint camí a moltes altres persones i contribuint a fer visibles les conseqüències socials, laborals i sanitàries de viure amb el virus.
0: Que de fet ara mateix la podem saludar en directe. Mar Linares, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: I benvinguda, gent de carrer, com ha rebut aquest premi?
2: Perdó? No t'he entès bé.
0: I benvinguda, gent de carrer, que com has rebut aquest premi?
2: Home, doncs amb molta il·lusió, perquè, bueno, com dic jo, sempre sembla que anem com picant pedra, però, no sé, veus que hi ha un reconeixement i que arriba a la societat, no?, aquestes lluites que tenim de fa tants anys.
0: Clar, de fet, el que explicàvem és que se t'ha reconegut per aquesta lluita que ara explicaves i que has fet fins ara, però quanta lluita diries que encara queda per fer respecte a l'estigma que patiu les persones amb VIH?
2: Bueno, moltíssima, vull dir, només compta que jo vaig estar 6 anys, vull dir que no és un temps que dius, bueno, són uns mesos, perquè el que està passant també és que amb els nous tractaments antirretrovirals, doncs, bàsicament, el que té més pes és que tu tinguis unes bones defenses i una càrrega viral indetectable, que vol dir que no hi ha còpies del virus a la sang, no? Però, per exemple, les persones que portem tants anys amb tantes medicacions molt tòxiques, doncs afrontar una jornada laboral, bueno, és un acte heroic, vull dir que en aquest sentit s'hauria de reconèixer, doncs, aquestes conseqüències, no?, de tants anys, ja no només per les medicacions, sinó bàsicament perquè el virus també fa la seva feina.
0: Clar, això s'hauria d'acompanyar també des de la institució, no?, que es tingui en compte justament això que deies, i una de les lluites és que a l'hora de fer qualsevol cosa a la vida que es tingui també això justament en compte.
2: Exacte, perquè no és el mateix, vull dir, haver après aquelles medicacions que ben bé des de la primera que va sortir, que era una medicació que curiosament estava dissenyada per fer el tractament de càncer, però es veu que no va funcionar i vam provar a veure si, clar, funcionava amb la sida en aquells anys, no?, òbviament perquè s'estaven morint milions de persones, no?, i bueno, i d'aquí, doncs, fins a quan van sortir els tractaments d'antirretrovirals de gran activitat, doncs, clar, hi ha una toxicitat important amb els cossos.
0: Aquest orgull que dèiem que arribava el dissabte, en el que també se't reconeixia amb aquest premi que estàvem explicant, com és d'important per tu que se celebri també aquest orgull a ciutats com Sant Boi i no només a ciutats com Barcelona, per exemple?
2: Doncs és molt important, perquè jo crec que a Barcelona està tot com molt centralitzat i sembla, jo, per exemple, que visc a Sant Adrià, no?, que està al costat del Fòrum, no?, sembla que estem com a l'Extra Ràdio, no?, i penso jo que està molt bé, no?, que es facin coses fora de Barcelona.
0: Doncs la tindrem també aquí a Sant Boi, serà el dissabte al matí. Moltíssimes gràcies, Mar Linares, també per acompanyar-nos i enhorabona també per aquest premi.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Albert Vilar, una altra de les persones que es premia, també és Sònia Guerra, veïna de Sant Boi, també secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, en reconeixement també amb el seu compromís amb la igualtat. I en la categoria d'activisme, Albert es premia a La Mazorra.
1: Artista, creadora escènica, pedagoga i activista mexicana, està Albert aquí a Barcelona, rep aquest reconeixement per la seva capacitat de convertir l'art en una eina de denúncia i reflexió sobre el racisme, l'anticolonialisme, la migració i les dissidències sexuals i de gènere.
0: També la podem saludar en directe. Hola, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda i benvinguda, gent de carrer. Com has rebut aquest premi?
3: Bueno, amb molta il·lusió. La veritat és que estic molt contenta de pensar que veuen la meva feina també com un espai anticolonial i també d'activisme. I que és veritat que a vegades una pensa que només fa art o que fa coses i no té al cap que és veritat que l'art també té una cosa que és moure cors i moure cosos.
0: Estaràs també aquest dissabte al matí, entenc, no?
3: Exacte, estaré el dissabte per lliurament de premis també i també més tard estaré dins del show que es farà, faré allà una petita presentació, així que esteu totes convidades a venir.
0: Clar, és el que explicàvem, en el teu cas es premia com l'art serveix també com a denúncia. Quin diries que és el poder transformador que té l'art?
3: Ostres, jo crec que sí. Jo crec que quan una persona s'apropa a l'art, vull dir, ja sigui com a espectadora o com a persona que vol pintar o vol... hi ha una necessitat d'alguna cosa, vull dir, jo crec que hi ha una cosa d'emoció, o la gent que va al teatre, en el meu cas, que és on treballo més, la gent que ja paga l'entrada i que vine al teatre, té ganes de que li expliquin una història, té ganes de ser transformada, té ganes de que li passi alguna cosa, si no, no aniríem al cinema, no posaríem música, si no volem que alguna cosa ens toqui, i doncs crec que si els artistes sabem això, doncs tenim com un deure allà molt gran de donar-li al públic això, no? Que passin coses en els seus cossos i en el meu sentit, doncs, aquesta última peça i la meva feina dels últims anys, dels darrers anys, doncs, ha sigut això, ha sigut preguntar-nos quin espai habitem nosaltres com migrants, quin espai habitem com persones dissidents, quin espai habitem com persones o les persones blanques, no? I aquesta reflexió m'ha portat a fer aquests últims espectacles.
0: Doncs és La Mazorra, que també estarà aquest dissabte al matí. Moltes gràcies també per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
3: De res, una abraçada.
0: Hi ha hagut també més premiats, per exemple, la Patrulla Marica, també l'Associació Cultural Transoceàniques, Fanboy, també amb Lugo Cobo, pel que fa al cinema aquí també a Sant Boi, com a categoria d'educació a la diversitat, per exemple, està premiada també l'escola Amat Verdú. Per tant, tot això és el que tindrem el dissabte. En parlarem ara a Gent de Carrer amb dues persones que ja ens acompanyen també des de l'estudi, un altre que és l'Ivan Herrador, que el tenim ara mateix via trucada telefònica. Comencem saludant la Roser Castro. Bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. Tot això que estàvem explicant és perquè d'alguna forma ho estàs impulsant. També estan darrere de tot això. Ara escoltaves tots els premiats, totes les coses que es faran el dissabte. Com et sents tu escoltant tot això i saber que d'alguna forma estàs darrere?
4: Bueno, ja us la sonrisa, no? Pues molt bé, no? Perquè cada cop som més i penso que com més serem, més lluny arribarem, no? I, bueno, és tot un plaer, no? Poder tindre ja un programa més ampli, tindre un lloc on poder fer-ho i que cada cop tenim, sigui, més gent que s'afegeix, tant comerços a l'hora de col·laborar, bueno, ja com has comentat l'Ajuntament, però que el teníem des del principi, potser com a barri, però el teníem, sempre l'hem tingut, perquè són ells els que feien l'emplaçament, i bueno, l'ampliació és molt gran.
0: En parlarem ara aquí a Gent de Carrer, parlaves de l'Ajuntament que t'ha posat acompanyant-me, deixa'm saludar també la regidora d'Igualtat, l'Essència Domínguez. Bona tarda, com estàs?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. S'havia de donar suport també a això que estava passant a la ciutat i que naixia també dels propis ciutadans.
5: Home, només se li ha de donar suport i reconeixement, no? Tot i que l'Ajuntament fa les seves pròpies activitats i, de més, tenir pues aquesta associació i a la companya aquí que comparteix taula amb mi avui aquí, tan implicada en algo tan important, no? Com és la visibilització també del col·lectiu, no? I la reivindicació i també no només les reivindicacions, també el reconeixement, no? A les persones LGTBIQ+, no? Al final, per Sant Boi és un orgull, no?, de ciutat, tenir comerciants, tenir, a més, la edició de l'any passat, que va aplegar moltíssima gent, moltíssim ciutadans i ciutadanes que ens van acompanyar, va ser tot un èxit, i això com a ajuntament ens omple d'orgull.
0: I esperem que aquest any encara sigui més exitós. Ivan Herrador, què tal? Bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, què tal?
0: I benvingut a Gent de Carrer, preparat també per dissabte?
6: sí, l'estrès, sí, amb molt d'estrès, però sí, preparadíssim.
0: Doncs ara mateix s'està fent tot el que s'ha de preparar, diguéssim, perquè arribi aquest dissabte, i ens deies que també hi havia molt d'estrès per poder preparar i que tot acabi sortint bé. Per començar, per què diríeu, Roser, comencem per tu, per què diríeu que és necessari que se celebri això?
4: Bueno, pues, jo potser faré una mica de comparació, pues, igual que fem la celebració del Nadal, no? Perquè s'ha de celebrar, o sigui, hem de tindre un dia. Que necessita molt més visibilització? Sí, clar, perquè encara al segle XXI pues, tenim els tabús, però és molt important. O sigui, és molt important que sortim al carrer, igual que fem una rua nadalenca, perquè fem els Reis Mags, que fem... O sigui, penso que s'ha de fer, que s'ha de fer. I és el que diu la Sen, si l'any passat, pues, se petó, no?
5: Se petó.
4: I clar, van dir, pues continuem. Bueno, ja van continuar quan eren 7, però bueno, continuem. Però sí, s'ha de celebrar, sí que l'hem de celebrar.
0: Segurament no hauria de ser necessària fer aquesta pregunta que acabo de fer, però Sensi Domínguez, hi ha gent que encara se segueix oposant a això, tot i que sembli mentida. Ho vam viure, per exemple, a l'últim ple municipal, va haver-hi un grup que és Vox, el que vas haver també de contestar, que d'alguna forma posava excuses per no acabar reconeixent que era necessari que se celebrés això també.
5: No posen excuses, ho diuen obertament, utilitzant a tothom, no? Si es parla de gènere, la culpa és dels immigrants, de violència de gènere. Si es parla de LGTBI, van utilitzar el col·lectiu per parlar sempre, però mai li donaran recolzament i per mostrar el nivell, ha pujat el nivell, bueno, les agressions a Catalunya. De tots els anys acumulat, aquest ha estat el que més agressions han patit al col·lectiu, i a més la majoria per delictes d'odi. Vull dir que tot això té molt a veure, aquests discursos d'odios per part de la ultradreta, ho vam veure també a l'última votació de la llei contra, no?, com es deia, surta la paraula.
0: Teràpies de conversió?
5: Sí, les teràpies de conversió, exactament, que van votar en contra, i també el Partit Popular es va estar amb mi, no? Vull dir que, imagina't, encara avui tenim que estar reivindicant que això, treure'l de que siguin, doncs això, que sigui una malaltia. No? Una malaltia, més moltes vegades una malaltia mental, no? Vull dir que encara estem així, amb la qual encara és necessari treballar, reivindicar. També, com diu la Roser, jo estic d'acord amb ella, no? És una festa, però és una festa de visibilització, de reivindicació històrica, però també ha de ser festiva, no? Perquè al final celebrem tota aquesta lluita que molta gent s'ha deixat la pell i molts, alguns, la vida, com per no tenir que celebrar tots aquests drets que hem anat conquerint, encara que encara els tenim que defensar.
0: Ivan, què diries ara mateix que respondries a algú que no entén per què s'està celebrant això?
6: Bueno, primer dic que és una cosa clara, no? Que no només convoquem una festa perquè també ens agrada passar-ho bé, sinó que convoquem una resposta col·lectiva, no? En aquest cas, acompanyada per la municipi i evidentment per l'Ajuntament i els comerços, però és una resposta col·lectiva davant dels qui qüestionen, com deia la Sensi, no? La nostra existència, els nostres drets. I no, aquí estem, aquí existim i, doncs, malauradament, resistim. I, doncs, això, em sembla que t'he contestat, no?
0: Sí, queda clara també la resposta en aquest sentit, perquè a l'anunciar també aquest especial hi ha respostes a xarxes socials que a vegades, doncs, descol·loquen i que també és necessari donar-hi una resposta. Estàvem parlant amb en Roser de com havia començat tot això. De fet, ja fa 4 anys que es fa. Has estat des del principi també com a impulsora. Anem a posar també una mica de context. Com va començar tot això?
4: Bueno, això comença Maria Àngeles, que també està, diguéssim, com una mica de junta, no? Perquè tenim a l'Ivan, la Maria Àngeles i jo allà una mica de junta. Ella, bueno, pertany al col·lectiu i volien fer-lo visible. Bueno, ens van trobar i van dir, va, pues intentem-ho, fem-ho. Però és veritat que el primer any, bueno, va ser una mica que no van demanar res, ni tall de carrer, ni... Era, van contractar sempre des del primer moment, no el van contractar, van parlar amb Juan Reina, que ho va fer d'una manera molt altruista, i va vindre, i bueno, ell va ser, diguéssim, el transformista, el drag queen que va amenitzar l'espectacle, només pel carrer, perquè encara no tenien emplaçament per poder fer un tall o per quedar-nos, o sigui, van fer, diguéssim, com una mena de manifestació pel carrer. Érem, no sé si arribàvem a 10, per la vorera i amb un micròfon. I sí que és veritat que és el que dieu, n'hi hauria, havia bastants signes de, bueno, estos que hacen, no? Bueno, pues així van començar a reivindicar. L'any següent pues, ja van ser una mica més, el tercer any va ploure, no, el segon va ploure, el tercer ja no. I bueno, i aquest any, pues aviam. L'any passat va ser molt... Jo crec que va ser la cumbre. L'any passat va ser la cumbre. Per dir, sí, estem fent bé, estem reivindicant, estem sortint al carrer i estem fent... El primer any va ser una mica desolador, però bueno, s'havia de continuar, s'havia de creure, però bueno, tampoc creure, perquè són molts anys ja d'això, i s'havia de creure.
0: De fet, ens deies una cosa, que és que et conformaries, diguéssim, amb que fos com l'any passat, no? Sí. Que per tu l'any passat ja va ser un èxit absolut.
4: Sí, va ser no superamelo, igualamelo. Sí, sí, va ser un èxit.
0: Veurem aquest any també quina és la convocatòria. Sense Domínguez, com s'ha vist aquest creixement també des de l'Ajuntament i com s'ha volgut acompanyar?
5: Vosaltres, bueno, crec que hem estat des del primer moment acompanyant en tot allò que està necessari. És veritat que qualsevol cosa que inicies, no, a vegades costa d'arrencar, no? Costa que la ciutadania s'enteri, que comenci a venir. Bueno, pues aquesta perseverència, no? Aquesta creure que era necessari, aquesta visibilitat i aquest reconeixement, no? Jo crec que ha donat els seus fruits, no? I entre tots, jo crec que aquí hem de ressaltar sobretot la labor dels comerciants i de la Roser i l'Àngel, però sí que ha anat ingressant. I també és veritat que per part de l'Ivan i Sant Boi en Positiu també sempre han intentat visibilitzar i han fet també molta feina en aquest sentit, no? Jo crec que unit a tots els esforços comuns, no? I a tota aquesta il·lusió, aquestes ganes i aquesta creure que era necessari, el que al final ha donat els seus fruits, no? I al final pues, ha convertit en... Pues lo cobrem el dissabte, que segur que com a mínim serà com l'any passat.
0: Tu com a regidora d'Igualtat estàs orgullosa de l'orgull que tenim aquí a la ciutat?
5: Jo en general clar que sí, segurament hi ha alguna anècdota o dolenta que explicar, però jo estic com orgullosa de la meva ciutat, perquè crec que reaccionem molt bé. Nosaltres hem engegat una campanya per primer cop en redes amb el tema de visibilitzar també, no?, de les diferents discriminacions que poden patir en l'espai públic també, i han tingut molt bona acollida també, no? I quan vam passar la pel·lícula amb els Palomes aquí al cinema estava plena la sala. Vull dir que a poc a poc entre tots, no? Jo crec que hem millorat, però jo estic com orgullosa de la població, perquè no tenim pràcticament incidències, que no dic que no les hi hagi, i micro, bueno, jo no m'agrada dir-li micros, però segurament actituds encara en tenim. Tenim gent de Vox, luego tenim actituds d'aquesta mena, però m'agrada pensar, o per lo menos jo tinc aquesta sensació, o aquesta, bueno, jo quasi diria constància, de que Sant Boi és minoritari, que la gent, no, reacciona molt bé i entén molt bé el que és els drets del col·lectiu en general, eh?
0: Clar, ara mateix ho estava explicant, s'han fet pas endavant, queda també molt de camí per recórrer en aquest sentit, i van com és important també que existeixin entitats com la que representes perquè generin aquests espais segurs també.
6: Bueno, perquè com deia de l'essència, no, el treball en equip és important. Llavors, clar, nosaltres com a entitat, a part de visibilitzar i donar suport a persones del col·lectiu en diversos àmbits, i evidentment de la mà sempre del SAI, del Servei Integral d'Atenció Integral LGTBI de l'Ajuntament, doncs hem anat picant pedra en aquests 8 anys i ara som una de les entitats referents de Catalunya, bàsicament.
5: Sí, sí, sí.
6: I això ens omple d'orgull. I ens omple d'orgull també dir que tenim una relació espectacular amb l'Ajuntament, amb Igualtat, amb l'essència, evidentment, no? Però
5: que
6: és d'envidia, no? Per compartir amb altres companyes d'activisme i dir, quina sort teniu, aquest suport que us dona el vostre ajuntament. I dic, pues, sí, perquè ens hem d'enganyar. Llavors, clar, amb aquest tàndem, amb aquesta manida perfecta, no? Fa que el municipi confiï en nosaltres, confiï en l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament, i al final, doncs, lo vamos a petar, em sembla, aquest dissabte, que m'estan arribant molts missatges.
0: Perquè, Ivan, quins diries que són, arrel d'això que explicaves també, els reptes amb els que se segueix trobant el col·lectiu en el dia a dia, que de moment no acaben de sobrepassar-se d'alguna manera, que sembla que encara hi ha alguns impediments. Quins diries que són?
6: Uf, n'hi ha masses, potser, perquè, clar, com els microagressions que van deixant marca en els nostres cossos, a la nostra salut mental, és un dels grans reptes que tenim ara, no?, a nivell societat. Des d'anar a l'ambulatori, que donin per fet que si ets lesbiana doncs no tindràs risc d'una transmissió d'una ITS perquè no hi ha un home enmig. Això és lesbofòbia, clara. Com anar a l'institut i per anar vestit o tenir una expressió de gènere diferent ja t'estan assetjant. Són coses que no es veuen però estan allà. I això és el que ara ens hem d'ocupar, i també ens hem d'ocupar d'aquests senyors i senyores de la dreta o d'extrema dreta, que no ens vagin menjant el terreny, no?
0: Doncs tot això també és el que reivindicarà aquest dissabte. Per aterrar-ho també una mica, Roser, quin serà l'evolució del dia? És a dir, quin serà l'ordre d'aquesta desfilada?
4: L'evolució del dia del planell de la gent, no?
0: Sí, a nivell
4: perquè la de l'Ivan i la nostra,
0: etcètera,
4: començarà a les 7 del matí, no, Ivan? Mm. La teva potser a les 6.
6: Sí. La
4: teva a les 6.
6: La meva una mica abans, sí.
4: Va, nosaltres començarem a les 11. Començaré per comentar. A les 11 sortirem d'Eusebi Güell número 1, que es fa un tall de carrer, que això, bueno, ho fan des de l'Ajuntament, des de Protecció. Pujarem fins a la plaça de les Forces Armades, sempre amenitzant, no? Juan Reina ja va amenitzant, portem una batucada, portem motos també, que porten banderes. Aquest any posem una bandera de 10 metres. Jo voldria, aviam si es pot desplegar bé.
0: La bandera de 10 metres, déu-n'hi-do.
6: Si us plau,
4: aviam si podem desplegar-la bé. Aleshores pugem fins a la plaça de les Forces Armades, baixem fins a la plaça d'Assemblea i després fem el casal de Marianao. I dintre el casal és quan

0: Tenim a un DJ, que és DJ Ayala, i bueno, tot això a la fresca, perquè clar, es pot dir que estarem a la fresca, perquè allà dona l'ombra, al casal. O sigui, que en principi la finalització, bueno, podem dir que cap allà a les 4, a 4:45.
1: Fins a quina hora podríem estar parlant llavors tarda?
0: Sí.
1: Tirant cap allà.
2: Hasta que el cuerpo aguante.
0: Hasta que el cuerpo aguante.
1: Tarda, bueno, tirant cap allà.
0: Sí, sí. De fet, estarem, bueno, conduint tot això. Jo, de fet, estarem conduint tot això. L'Ivan es dedicarà a una altra cosa i l'Àngels a una altra cosa. O sigui, de fet, tots tres conduint tot això.
1: Clar, que és important també repartir-se tot.
0: Sí. Jo sempre he pensat que quan més serem, més lluny arribem. O sigui, una persona sola no pot fer-ho. No pot fer-ho. I, de fet, també el que hem estat durant aquesta setmana, el que passa que penso que ja potser tenim Sant Boi bastant poblat, però són les banderes que des del començament l'Ajuntament, són ells els que les subministraven i els comercials els que feien punt de recollida. I déu-n'hi-do, si passem per aparadors i comerços i inclús façanes, balcons, tenim moltes banderes. Tenim moltíssimes banderes col·locades. O sigui, això s'ha estat fent durant aquesta setmana.
1: De fet, la tenim aquí, sí, a la ràdio també, justament a l'entrada. Et fa la sensació, Roser, que una cosa que al principi era com dels comerciants, se us ha anat de les mans i que ara és de molta més gent, que això té un punt maco, també.
0: No, sí, però de les mans mai, perquè si podem anar organitzant i anar delegant i cadascú sap el puesto que estem per poder unir-ho tot el dissabte i que surti bé, sortirà molt bé. Però de les mans...
1: T'agrada portar el timó, eh?
0: A mi m'he de ser polideportivo, lo lleno.
1: Serà el dissabte al matí, per no tancar també a aquesta tertúlia. Què és el que diríeu als samboians i les samboianes? Ivan, comencem per tu, si vols. Què és el que diries als samboians i les samboianes perquè vinguin aquest dissabte amb aquestes activitats que seran pràcticament durant tot el dia?
2: Doncs que vinguin a passar-ho bé, però també a donar suport i a donar visibilitat. Això és molt, molt important. Pel col·lectiu veiem que tenim persones veïnes, ciutadanes, que són aliades, i això ens dona molta confiança i veure que vivim en una ciutat segura.
1: Doncs el missatge també de l'Ivan Sensi Domínguez, que és el que diries als samboians i samboianes.
3: És que parlar després de l'Ivan té això, no? Clar. Perquè crec que jo me sumo a les paraules de l'Ivan, no? I que suposo que el mateix que la Roser, no? Que al final el que volem és una ciutat segura, volem que la gent vingui per donar suport, per donar visibilitat i per gaudir, perquè s'ho passarà també molt bé, no? Amb la qual jo crec que amb això els objectius són comuns, no poden ser un altre.
1: Roser?
0: Bueno, jo sóc una mica potser més simple, sí que m'uneixo a tenir una ciutat segura, però també perquè ho puguin veure d'una forma natural, dius, pues no anem a la manifestació del Dia de la Dona, pues anem a reivindicar-nos per això també. Clar. Per això, i lo de la dona potser està molt més encaminat que això, no? Això hem de reivindicar més, però que han de vindre, que hem de desplegar. Jo hem de desplegar la bandera, i que també dir-los que aquest any ja van conformar entre l'Ivan i l'Àngels que Sant Boi això ho adquirirà com la primera setmana de juliol, sempre el dissabte, com el Dia de la Madre, primer domingo de mayo, pues l'altre, primer sábado de julio.
2: I així ningú s'ho oblida.
0: Claro, així potser hi ha alguns que diran, ai, és que jo aquest any no ho sabia. Bueno, ja, pues l'any que ve ja ho tens. I ja pots vindre i reivindicar i fer la nostra.
1: Doncs queda clar també el missatge. Roser, imagina't que tens algú davant, com si fos allò el minuto d'oro, l'has de convèncer de que vingui sí o sí. Què li diries? Sí,
0: porque si lo només, organizamos nosotros.
1: Si només li poguessis dir tres coses.
0: Pues eso, porque lo organizamos nosotros. I ha de vindre. O sigui, ha de vindre, perquè n'hi ha molta... És que no és el que comentava en l'Ascensi, no és potser els comerciants, no, és que són comerciants, entitats, ajuntament, és que és Sant Boi. És que has de vindre, perquè és Sant Boi.
3: És el teu.
0: Claro.
3: Què volem per la nostra ciutat?
0: Claro, i qui no conegui Sant Boi ha de vindre a conèixer Sant Boi, a conèixer el que fem a Sant Boi. Sí, sí.
1: Anotats els missatges. Roser Castro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, per invitar-me.
1: I molta sort aquest dissabte, també espera molta feina per endavant. Sensi Domínguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, moltes gràcies, com sempre, per visitar-nos.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Ivan Irrador, també, de Sant Boi Positiu. Moltes gràcies per participar també avui en aquesta taula rodona, gent de carrer.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Recordem, serà aquest dissabte a partir de les 11. Ens hi posem des de Ràdio Sant Boi amb l'equip de gent de carrer fins la 1 en aquest programa especial. 7 minuts i seran les 7, una pausa i tornem. Fins ara.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.cat.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: 4 minuts i seran les 7 de la tarda. Ho comentàvem, de fet, a la taula rodona anterior, i és que reivindicar el Dia de l'Orgull continua sent necessari, entre altres coses, perquè les dades respecte a les violències continuen sent molt preocupants i també ho hem analitzant durant aquesta setmana. I justament per això es necessiten també espais segurs per aprendre, per trobar feina o per construir-se com a persona, i també preguntant quins són aquests espais de la ciutat, ens han recomanat una associació, que és la DID, Dinamització i Documentació per la Igualtat d'Oportunitats. Avui ens acompanya gent de carrer la Clàudia Dalmau, que és del seu equip motor i també dinamitzadora. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvinguda, gent de carrer. Explica'ns què és el que es fa des de la vostra associació.
1: Sí, gràcies per poder trobar-nos aquí, això el primer. I què fem des d'aquí? Doncs el que fem, sobretot, són activitats i dinàmiques per la gent del poble, per la gent del barri, i sense, aviam com dir-te, fem aquesta dinamització, sobretot per combatre soledat, per combatre molts moments difícils de les persones en general, que es troben en situacions vulnerables inclòs, no? I mirem de que tinguin un espai on trobar-se, on compartir, on sentir-se segures i on sentir-se vives de nou també, molts cops.
0: Com es treballa perquè això sigui així, no? Perquè sempre expliqueu que teniu aquesta perspectiva feminista, de gènere, etc. Com es treballa perquè es tingui aquesta perspectiva i que pugui ser un espai segur per tothom?
1: Sí, doncs ho fem, aviam, trobem que els petits gestos, perdó, del dia a dia són importants. Mirem molt de com ens comuniquem, per exemple, quin tipus de comentaris, fins i tot, perquè nosaltres treballem a casals i treballem a casals de barri amb gent gran, també, també jove, no? Però gent gran que venen amb unes costums de comentaris i de com això penetra, no?, al cervell de les persones, i des d'aquesta mirada ja petita de com ens comuniquem entre nosaltres i de com després oferir les activitats que no siguin mai separant ni sexe ni separant cap peculiaritat de la persona, sinó sempre amb l'apertura de que cadascú es posicioni on millor es trobi.
0: Doncs aquest és l'espai que us estàvem explicant, aquesta dinamització i documentació per la igualtat d'oportunitats. En seguirem parlant d'aquí res. Ara ens parlava quina és la seva perspectiva, la forma de treballar. Parlarem també de quines accions concretes s'estan fent des d'aquesta associació. Ho farem tot seguit aquí a Gent de Carrer. Abans fem una petita pausa, marxem al butlletí informatiu i en res seguim explicant-vos coses. Encara queda molt de Gent de Carrer per endavant, sobretot parlant amb Clàudia Dalmau, recordem, d'aquesta dinamització i documentació per la igualtat d'oportunitats. Ho farem d'aquí res, abans butlletí informatiu. Fins ara. We'll be right back.

0: 3Cat Info. Són les 7. Primer titular per l'equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda, destaquem encara els 8 quilòmetres de cua a la P7 de Sant Sadurní d'Anoia a Gelida, direcció Barcelona-Girona, per una topada entre un camió i diversos vehicles que encara talla un carril. També hi ha retencions en sentit contrari entre Martorell i Gelida. També aturats a la mateixa P7 a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona, per un vehicle avariat. I a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, direcció Lleida, per un accident.
0: Els bombers treballen per evitar que l'incendi que crema la Catalunya del Nord entre Santa Maria del Mar i Canet de Rosselló arribi a una zona industrial. El foc ha afectat 30 hectàrees i hi ha 3.000 persones evacuades de 3 càmpings i també de la zona portuària. Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos de la Generalitat d'aquesta legislatura amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda la cambra també ha avalat la llei d'acompanyament dels comptes i dona més aire al govern perquè queda de mandat. Els pressupostos pel 2026 freguen els 50.000 milions d'euros. Imputada la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció a la justícia en el cas Leire. Les principals associacions del cos en demanen la dimissió, mentre la Moncloa es mostren tranquils i descarten cessaments. Pel que fa a les joies de l'expresident Zapatero, Hisenda es personen al cas. Juanma Moreno tornarà a ser investit president de la Junta d'Andalusia. El PP i Vox han oficialitzat un acord perquè el candidat popular revalidi el càrrec en segona volta aquesta tarda al Parlament Autonòmic. Moreno governarà en coalició amb l'extrema dreta. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds de regularització, amb prop de 260.000 peticions. A tot l'estat se n'han registrat gairebé 1.200.000 i més de la meitat d'aquests expedients ja s'han acceptat a tràmit. Prop del 70% són ciutadans llatinoamericans i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. 8 dies després, el doble terratrèmol de Veneçuela, el balanç provisional s'acosta als 2.300 morts, amb més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Entre les víctimes hi ha 27 espanyols morts i 137 de desapareguts. El país comença avui 7 dies de dol oficial mentre continuen les tasques de rescat. Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna respondrà a l'atac rus sobre Kiev, que ha causat 21 morts i 85 ferits. L'exèrcit rus ha bombardejat la capital ucraïnesa amb més de 70 míssils i mig, miler de drons, i el Kremlin anuncia que mantindrà la pressió militar. I avui arrenca el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú amb el concert inaugural del Petit de Cal Eril a la Processó Metafísica, on tocaran amb 200 persones entre artistes i colles de cultura popular. Entre d'altres hi haurà Ferran Palau i Dan Peralbo i el Comboi. El festival durarà fins dissabte.
2: Esports. Aquesta tarda es fa el primer acte del Gran Depart del Tour de França. Barcelona acull la presentació dels equips de la Ronda Francesa al recinte modernista de Sant Pau i acabant a la Sagrada Família. El Tour comença dissabte a la zona del Fòrum. Àlex Calatrava ja és nou jugador de l'Espanyol per les 5 pròximes temporades. Aquest extrem català de 26 anys arriba del Castelló de la segona divisió. I fa uns instants que hem sabut que el Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer de la Lliga. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati, Iñaki i Peña, entre d'altres, han ajudat el club blaugrana a estar o a tornar a estar en els paràmetres habituals.
0: La serenor del temps d'avui la tindrem també demà, un divendres amb sol tot el dia. La calor serà una mica més intensa, màximes de 37 graus a Ponent i no es descarta arribar als 39 a l'Ebre. A finals del cap de setmana arribarà una altra gran calorada.
3: 3Cat Info.
4: Ràdio Sant Boi. Ah.
5: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Passant 5 minuts de les 7 de la tarda, nosaltres comencem aquí la segona hora de Gent de Carrer, després d'haver parlat amb molts dels qui estan tirant endavant aquest orgull que tindrem el dissabte. Des de les 11 del matí fins la 1 farem també una retransmissió especial a Ràdio Sant Boi, ho podeu seguir, recordem, el dissabte. Allà hi serà la ràdio, i el que hem comentat també és que perquè això passi d'alguna manera, perquè hi hagi realment el que s'està reivindicant, que és que tothom pugui viure de forma plena, necessiten espais segurs, perquè això sigui així, un del que ens han recomanat també moltes vegades és la DID, que és la dinamització i també documentació per a igualtat d'oportunitats. Avui estem parlant amb una de les seves representants, que és la Clàudia Dalmau, que forma part del seu equip motor, i també la dinamitzadora. Explicava just abans del butlletí informatiu que feia un tipus d'activitats i també ho impulsava d'una manera la que no preguntàveu la gent qui és d'alguna manera, sinó simplement l'acompanyàveu. Recordem també als oients com ho feu perquè les vostres activitats justament tinguin aquesta perspectiva.
1: Sí, doncs independentment de l'activitat que, que duem a terme, tenim els braços oberts i la mirada molt oberta també a qualsevol que arribi. No preguntem mai què ets o què fas a la teva vida, no? A la teva vida privada, sinó qui ets, qui t'agradaria ser i com t'expresses, com expresses la teva essència, aquí és benvinguda, no? Amb molt de carinyo i molt d'amor i aquesta mirada oberta a qualsevol persona i sí, això.
0: Parlant també de quina és la vostra filosofia, però quines són algunes de les activitats concretes que s'impulsen perquè això pugui ser així?
1: Sí, doncs treballem des del cos, fent ioga, fent gimnàsia, treballem l'estimulació cognitiva també, i treball de memòria, i també treballem amb nadons, pares, mares amb nadons, pares, pares amb nadons, mares, mares amb nadons, pares, mares amb nadons, o sigui, vull dir, parelles de tot tipus també que venen i fan aquest tipus d'activitats, no? I independentment del que facin després i de qui siguin després, sí.
0: Quina és la resposta que teniu per part dels participants?
1: És molt positiva, realment. És molt positiva perquè es troben molt a gust, es troben amb aquesta, com dir-te, intentem ser frescos, no? I fresques, vull dir, les activitats i les dinàmiques que siguin fresques, no? Que no siguin denses. I es troben a gust i fan coses diferents, perquè el ioga que fem, pues, és un ioga adaptat, no? Perquè tenim persones que amb mobilitat reduïda també, per exemple. Fem activitats de manualitats amb persones amb diversitat funcional, no? I totes són benvingudes, com dic, i totes troben aquesta forma còmoda d'estar. I és molt positiu per elles.
0: Per tant, en general, el que es treballa és que tothom pugui formar part d'això que es fa, no?
1: Correcte, sí.
0: I amb aquesta filosofia, com creieu que es pot aconseguir aquesta igualtat d'oportunitats real, que és justament el que reivindica aquesta associació?
1: Sempre convidem que aquest sentiment que tenen de pertinença a totes les activitats, el convidem que si s'agafen una llavor, no? Si nosaltres tenim llavors i les anem deixant anar, no? I el que volem que arribi a les persones usuàries és que aquesta llavor que agafen, que la puguin també plantar fora, no? Que s'ho enduguin cap enfora i siguin ells o elles les que s'expressen d'aquesta manera amorosa i oberta després a la seva vida, al dia a dia.
0: Com es pot acostar la gent fins a la vostra associació? Si algú li ha interessat això que estava escoltant, com pot contactar amb vosaltres?
1: Doncs nosaltres tenim l'oficina al casal de barri Marianao. Poden apropar-se allà, qualsevol els hi pot dir on som, no? Des de consergeria. També tenim, si no, des de Can Jordana, també li poden donar informació, o des de qualsevol altre casal, perquè també l'oficina és el casal Marianao, però treballem a altres casals, a la Graia, a Can Plans, a Casablanca, a la Cope, o sigui, estem no només pel barri, sinó pel poble.
0: Doncs ja sabeu com podeu fer-ho, és la Clàudia Dalmau, de l'equip motor i també dinamitzadora de la DID, la dinamització i documentació per la igualtat d'oportunitats. Moltes gràcies avui de nou per visitar-nos a Gent de Carrer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: D'aquí 5 minuts, serà 7:15 de la tarda, una pausa i seguim, que queden avui moltes coses per explicar-vos. Fins ara.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
7: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
8: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
7: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
8: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
7: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
8: Forever Joves.

0: I parlem de cultura, perquè aquest mes de juliol la Unió Extremenya de Sant Boi torna a apostar per cultura amb una nova edició del cicle de Música a la Fresca, que omplirà la Torre Benviure de música en directe durant 4 dissabtes. En parlem, de fet, amb la presidenta de l'entitat, l'Àngela Carrasco, que ja ens acompanya aquí a Gent de Carrer. Del bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: I benvinguda.
1: Bona companyia, gràcies.
0: Benvinguda, Gent de Carrer. Es torna a apostar per aquest format, aquests 4 concerts que tindrem durant aquest mes. Com funcionarà això?
1: Bueno, es torna a apostar, tornem a apostar durant 15 anys.
0: Clar.
1: Sí, aquest any fem 15 anys fent sí, la música a la Fresca. Aquest format va néixer fa 15 anys a la Unió Extremenya. A la Unió Extremenya no ens oblidem que som una entitat cultural. I arrel d'això, tot el que sigui difusió dintre de la música, pintura, qualsevol tipus de cultura, en mitja estarà la Unió Extremenya.
0: Clar, d'alguna forma, treballar per impulsar la ciutat també a nivell cultural, és a dir, que passin coses.
1: Exacte.
0: I una de les coses que passaran, una de les coses que impulseu, és justament aquest cicle de concerts que tornem a tenir aquí a la nostra ciutat. Quins seran aquests concerts que tindrem properament?
1: Doncs, com cada any, fem 4 concerts cada dissabte de juliol. Aquest any, bueno, seguint la trajectòria d'aquests 15 anys, fem una mica de popurri, és a dir, no vale l'excusa de no me gusta nada, no.
0: Alguna cosa t'haurà d'agradar segur.
1: Segur. I aquest any és molt divers, molt divers, i a més, dintre de cada grup també fan moltes fusions.
0: Clar.
1: Pensem que li pot agradar a la gent. El que és amant del funky, es pot trobar que el funky en flamenc és una nova versió.
0: I que de sobte funciona.
1: Exacte, perquè segur que funciona. I qui ve a tocar-lo i a gaudir d'aquella nit farà que sigui fantàstica. El primer cap de setmana el que farem és una actuació homenatge. Aquesta actuació homenatge la faran un grup que es diu Entre Tres. Aquest homenatge es fa amb un soci, a Rafael Domínguez, el Fali, artísticament, que era component del grup Quilombo. Saben la... Va estar fa el mes de setembre de l'any passat, va estar amb nosaltres actuant als jardins de l'Ateneu. I, bueno, el grup amb qui va iniciar la seva carrera artística, que es deia Entre Tres, volen fer-li un homenatge. I el Fali és fill de president, de soci. Ell era soci i és nebot d'un president de la Unió Extremenya, dels més antics.
0: Per tant, és algú que també es coneix bé i que es fa l'homenatge amb coneixement de causa, també, per part de,
1: sí,
0: de la Unió Extremenya.
1: Exacte. I, bueno, a començar recordant amb una persona molt, molt estimada, tant al món artístic com amb el personal. Perquè, bueno, el Fali és el Fali i seguirà sent el Fali per tots nosaltres.
0: Doncs aquest serà el primer concert que tindrem d'aquest cicle del mes de juliol. Quin serà el segon? Perquè deies que també seduiria a un altre tipus de públic, potser.
1: Bueno, el segon és algú que veu tindre fa poc, que és l'Stevie. Va estar amb vosaltres. I, bueno, molta cosa no us puc dir a vosaltres. A l'audiència sí, que és un anglès arrelat a Sant Boi de fa molts anys. És a dir, crec que ja és més santboià que anglès. I està amb un grup de persones que fan una música fantàstica. No ens oblidem que dintre dels coros n'hi ha dues natives santboianes, d'acord, que és la Maria Martí i la Laura del Pino, i fan un grup, bueno, fantàstic.
0: Tres enamorats de la música, aquests tres que comentaves, amb aquest estiví que també van amb el Paco Sánchez aquí a Ràdio Sant Boi, al Forever Joves, que també el coneixem bé, serà aquest segon concert.
1: Exacte.
0: Quins són els altres dos que queden en aquest mes de juliol?
1: El 18 al 7 farem amb el Naranjo. El Naranjo fa un pop-rock flamenco, fa una fusió que dius, bueno, això com anirà? I la veritat és que el seu inici és el flamenc, tot parteix de la música flamenca, però combina el flamenc amb un ritme cubà, amb jazz, amb rock, i té molta cura a l'hora de l'escenografia, d'estar a l'escenari. És maco de veure i impressionant de sentir el grup tocar.
0: Doncs també serà un altre dels concerts que tenim. Culminem amb l'últim d'aquest cicle de concerts.
1: Bueno, doncs tanquem amb un grup que el seu nom ho diu tot. Ja està. S'acaba la música de la Fresca 2026 amb aquest grup. El nom en si et diu moltes coses, no? Perquè, bueno, és un groove, funk, un soul, un jazz... És un grup que t'agrada, si t'agrada la combinació d'aquest tipus de música,
2: sí.
1: És per gaudir de sentir-los, però penso que tancarem ballant a la grada.
0: Sí, que fins i tot pot fer que s'aixequi una mica la gent, no? Més enllà
1: una
0: de que sigui
1: bastant, un... bastant, crec.
0: Ah, doncs això sempre és una bona notícia i sempre ens encanta, i sobretot explica també aquest esperit que deies de que hi hagi molta barreja, no?, dintre de la música, sí, que es presenta.
1: Sí, sí. El fet és, si amb la descripció que hem fet una mica dels grups que venen a tocar, la música que porten, sempre hi haurà algú que lògicament podrà dir, pues es que no subo perquè no me gusta nada. Però jo convido a provar-ho. Primera, ho fem a la Torre Benviure, a l'aire lliure. És un lloc molt emblemàtic de Sant Boi. És un lloc que, per qui no ha pujat a la música a la Fresca, aquests 15 anys n'hi ha molta gent que any rere any segueix pujant. I el primer que et diuen és el so de la música en aquest espai és increïble.
0: I justament és el que anava a preguntar. Dintre de tot el que estaves presentant, què hi aporta l'espai? Quina és la importància de fer-ho a la Torre Benviure?
1: Molta, perquè per nosaltres el nom en si dels concerts és música a la Fresca. El que volia la Unió Extremenya des del principi és trobar-se en un lloc on a l'aire lliure es pogués gaudir d'un espectacle. I és un espectacle que durant 15 anys hem intentat, dintre dels nostres mitjans, anar superant i donant, doncs, bueno, una mica de caliu i modernitat. És complicat pel lloc on estem, perquè, clar, qui coneix la Torre Benviure sap que n'hi ha unes grades i davant la torre impressionant. Però seure amb aquella grada, tothom en silenci, perquè està tothom en silenci. No sents res allà dalt, només sents la música. Per mi, queda malament, però no té preu. Perquè és un lloc, de veritat, que és digne de veure per lo menos una vegada. I convido a tothom que pugi i ho comprovi. També hem de dir que hem agafat i ja portem 2 anys que tenim, doncs, bueno, uns coixins perquè la gent l'agafi i després ens el torni, perquè clar, una hora i mitja assegut amb una grada, doncs, costa una mica. I així ens evitem que la gent que durant 15 anys cada juliol han pujat, la gent pujava amb el seu coixí i ara ja no fa falta. Des de l'any passat vam posar el servei dels coixins.
0: Què és allò tan especial que passa que fa que la gent torni any rere any?
1: El lloc, l'organització en si, queda malament dir-ho, no?, des de nosaltres, queda una mica malament, però intentem que la gent es trobi com a casa. El fet de treure una entrada que quan arribes et donen una copa de cava o una ampolla d'aigua, que seus allà, que veus molta harmonia entre la gent, veus un col·legueo, perquè n'hi ha gent que de veritat, o sigui, és any rere any i els quatre concerts de cada any que pugen. Doncs algú, alguna cosa fem bé, o bé el grup o nosaltres. Ojalà fossin les dues coses, que per això durant 15 anys la gent puja.
0: Doncs és una gran trajectòria, la que ara mateix explicaves. En quin moment diries que es troba ara mateix la Unió Extremenya, ja no només amb aquests concerts, sinó en general la Unió Extremenya com a tal?
1: La Unió Extremenya des de fa 3 anys, que són els anys que jo porto dintre de la Junta, amb una Junta renovada, la idea principal era obrir-nos, ser més que mai de Sant Boi, i sobretot no, ja ser més visibles, més visibles. Durant 3 anys, més d'una vegada m'heu donat la paraula aquí, que jo agraeixo molt, hem vingut a presentar activitats des dels tardeos, on hem fet les migues populars, la calçotada, col·laboracions amb les entitats d'aquí de Sant Boi, que també ha sigut molt important per nosaltres, perquè no ens oblidem de que la Unió Extremenya fa 67 anys aquí a Sant Boi, després del rugby anem nosaltres, i clar, els socis ja són grans, i portem uns anys que, bueno, la gent s'anima i et diu, jo és que quiero ser de la Unió Extremenya. Perfecte, fantàstic, i a nosaltres això ens agrada, que la gent s'animi a fer-se soci de la Unió Extremenya. També és molt degut perquè fem moltes activitats per Sant Boi, pel poble, i això, vulguis o no, són molt visibles.
0: Quan tu et mostres, la gent et coneix, i per tant coneixen també aquests esdeveniments que tindrem d'ara endavant. Avui estem presentant aquest cicle de concerts que tindrem al juliol, que ja és històric de la ciutat i que aquest any torna a repetir-se. Àngela Carrasco, moltes gràcies de nou per visitar-nos aquí a Gent de Carrer com a presidenta de la Unió Extremenya. Volies dir alguna petita cosa al final, em sembla,
1: sí,
0: no?
1: Us animo a entrar a l'Entràpolis per treure l'entrada, perquè l'aforament és molt limitat pel tipus de lloc.
0: Clar.
1: Llavors, o bé ens truqueu al telèfon de l'entitat per fer la reserva, o bé per entrar a Polis. Però us animo a pujar. Són 9 euros per 1 hora 40 amb una copa de cava o una aigua i un lloc emblemàtic. Us esperem. Gràcies.
0: Millor ple impossible. Àngela, gràcies.
1: A vosaltres.
0: En 5 minuts seran 8:15 de la tarda. En res, fem un tancament del que ha estat la temporada a nivell esportiu a la ciutat. Ho farem amb l'Albert Vilar, però abans torna al cinema i torna també el Jacob Ràfols, Gent de Carrer. Ara ho expliquem. Fins ara.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Dos minuts i seran dos quarts de vuit de la tarda. Jacob Ràfols, què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí un dia més.
0: I benvingut de nou a Gent de Carrer. Trobàvem a faltar ja, eh?
1: Sí? Ostres, quina il·lusió. Doncs jo també tenia moltes ganes de venir, la veritat.
0: Trobàvem a faltar el cinema, i a més avui t'hem de dir, i ho expliquem ja en general, avui hi ha festa de Ràdio Sant Boi. Albert, tu vindràs també, no?
2: Epa. No tinc més remei.
0: Convidats i convidades també en aquesta festa de Ràdio Sant Boi. Doncs moltes gràcies, Jacob, després ens acompanyes, no?
1: I tant, home, amb una invitació així.
0: Ara sí, abans us hem d'explicar moltes coses i sobretot hem de seguir parlant de cinema.

0: Avui què explicarem, Jacob?
1: Doncs avui vinc a parlar-vos d'una pel·lícula que està als cinemes encara. Mm-hmm. O sigui que la podeu veure, intentaré no fer massa spoiler perquè bueno, la pugueu disfrutar vosaltres també. Em van convidar, ara l'altre dia no recordo ni quan va ser, però va ser fa poc, em van convidar al cinema a veure Disclosure Day, mm-hmm, l'última pel·lícula del Steven Spielberg, El dia de la revelació en castellà. Imagino que en català es diria alguna cosa com El dia de la revelació.
2: Qui ho diria, no?
1: Sí. I és això, és l'última pel·lícula que ha fet de Steven Spielberg, que també és l'última pel·lícula que diu que composarà la música el gran John Williams. Mm-hmm. O sigui que, bueno...
0: Això que estem escoltant és John Williams,
1: Això que estem escoltant és John Williams, sí, sí. I és una banda sonora clàssica, que podries dir, ostres, això, doncs, de qualsevol de les anteriors pel·lícules de Disclosure Day.
0: I, home, sona bé, eh?
1: Sí, sí, i es reconeix, diguéssim, en aquesta pel·lícula que Spielberg és un grandíssim director. Mm-hmm. Però us en vull parlar perquè m'ha sorprès molt. I m'ha sorprès molt d'una manera estranya.
0: A veure.
1: Per una banda, m'ha agradat molt la pel·lícula, sí, l'he disfrutat, vaig sortir del cinema, doncs...
0: Diem, mira, marxo ple, no?
1: Sí. Bueno, potser ple no és la paraula, perquè justament penso que és dolenta. Però no com allò que et quedes una mica indiferent, sinó dius, és bastant dolenta la pel·lícula.
0: Sí, eh? I et va agradar.
1: I em va agradar. Fixa't tu. I és per això jo porto uns dies aquí donant-li voltes al cap, dient, escolta, què ha passat
0: aquí?
1: Quina
0: contradicció, no? Que tenim sobre la taula, no?
1: I això jo crec que és interessant. I per tant, doncs ara, ara a continuació us explicaré per què no m'agrada i alhora sí que m'agrada.
0: Clar, t'he de preguntar una cosa. Tu quan vas anar al cinema, vas anar amb opinions prèvies o anaves allò com un full en blanc? A veure què em passa.
1: Haig de reconèixer que anava amb opinions prèvies.
0: Clar, això tot condicionat.
1: És cert, és cert. Vaig intentar, per això, com faig sempre, doncs, quan vaig a veure una pel·lícula, anar disposat a que m'agradi i que m'encanti. Si no, ja no vaig al cinema. També haig de dir que, encara que m'hi vagin convidar, doncs, vaig poder escollir formar part de la decisió. I, per tant, doncs, també tenia ganes i curiositat de veure-la, però sí que és veritat que havia escoltat diverses crítiques per xarxes i tal, no de cap persona que conegués, però sí que n'havia escoltat bastant, algunes coses dolentes. Sí que hi ha com hagut una mica de rebombori, sobretot en diguéssim, a l'internet així més americà, més retrògrad, hi havia doncs molta crítica de que és anticristiana i tal, i no sé què, o sigui, anticristiana. Cosa que, bueno, tampoc d'entrada no em semblaria a mi un problema.
0: No.
1: Però també ets a dir que no em sembla veritat. No crec que la pel·lícula sigui... Encara que sembla que el propi Steven Spielberg doncs, va fer alguna declaració així com que crec que hi pots haver gent doncs, que li susciti dubtes, no? Respecte a la seva fe i tal. Sí que més o menys és un tema que planteja, no? Si,
0: apareix.
1: O sigui, sí, la pel·lícula, perdó, que no l'he introduït pràcticament, és, suposo que la majoria el tindreu al cap perquè el tràiler doncs, està rondant bastant, però vaja, estem parlant d'una pel·lícula que la premissa és existeixen els aliens i la humanitat se n'assabenta. I aleshores això, no? Doncs hi ha aquesta qüestió.
0: Ja està bé perquè no s'havien fet pel·lícules sobre...
1: No, i de fet el Spielberg crec que tampoc és un tema que hagués tocat mai, eh? No, dius, és interessant veure com,
0: sí, sí,
1: com s'enfronta a un nou...
0: Fora de la zona de confort, no?
1: Exacte. Bé, doncs això, el tema és que hi havia aquesta crítica, a mi no em sembla un problema, em sembla que a sobre hi ha forces escenes dedicades a argumentar que la religió és compatible amb l'existència dels aliens i tal, per tant, per aquí no compro massa. Hi havia també, diguéssim, una crítica, no?, de certes persones, diguéssim, potser de l'altra banda de l'espectre polític, no?, que diuen, ostres, és que els cineastes aquests són molt viejos, ja que això no ho entenen, no?, com és aquesta insistència en la televisió i en els medis tradicionals, no? Bé, clar, tota la pel·lícula, diguéssim, se sustenta sobre la idea de que, diguéssim, hi ha uns informàtics, un grup, sí, de gent que ha robat una sèrie de dades confidencials de l'Estat que demostren l'existència dels aliens i, diguéssim, han de fer-ho públic, no? Disclose it, a tot el món. I aleshores, doncs, aquests personatges han de, diguéssim, tenen tota una aventura, típica de Spielberg, per arribar a un plató de televisió, això surt al tràiler, i doncs, presentar la notícia al món. I clar, hi havia gent que deia, ostres, però això com es menja, no? O sigui, a dia d'avui...
0: Fas un tuit,
1: ho penges online, no? I aquesta idea de que la gent no s'ho creurà... Que és una mica una frase que fan a mitja pel·lícula, no? Al principi de la pel·lícula, un dels personatges diu, no, això ho hem de publicar immediatament a internet, no? I l'altre diu, no.
0: Si és a TikTok, no.
1: Exacte, no? Que no serà, la gent no s'ho creurà. I dius, bueno, escolta, en quin món vius on l'única manera de que la gent quedi convençuda de les notícies sigui si surt per un mitjà.
0: No estic segur que sigui mentida aquesta frase. El que passa que, òbviament, segons quines generacions no, però segons quines, no estic segur que sigui una cosa que no tingui cap sentit, eh?
1: Estic d'acord, i diguéssim, aquesta és la meva observació com a, cap a la crítica, no? Que entenc la crítica de dir, home, no es pot menys tenir tots els medis alternatius, i no, i moltes vegades part de les notícies doncs, potser més rellevants han sigut coses que han sortit de medis alternatius, de gent que potser doncs, no estava tan cooptada per sigui el sistema, tal. Però alhora entenc la decisió cinematogràfica de posar-ho en un plató de televisió perquè permet, diguéssim, fer diverses coses a nivell visual, a nivell dramàtic, no?
0: Fer un TikTok allà a casa teva no llueix tant.
1: Exacte, que de fet és interessant, perquè jo recordava o comparava amb la pel·lícula que toca una... bueno, un tema més o menys semblant, no? Que és Don't Look Up, aquella pel·lícula de No mires arriba, no? Del la Jennifer Lawrence i el Leonardo DiCaprio, que hi ha, diguéssim, un meteorit, no? Que es carregarà el món i tal, i ho han de dir, no? I hi ha tota aquesta exposició a les xarxes i tot aquesta que van mostrant, no? Cinematogràficament, els van mostrar...
0: Serà la pel·lícula aquella que no se'ls creuen, no?
1: Exacte. I... per mi, diguéssim, tot i que és molt interessant i visualment està molt ben resolt, i penso que part del tema potser era justament tractar aquesta falta de creença, diguéssim, com s'escampen i com es desacrediten les coses a la xarxa, doncs crec que realment és dramàticament molt més interessant situar-ho en un plató de cinema, no? Per tant, per mi, bueno, això, entenc la decisió, diguéssim, visual, dramàtica de fer-ho, i alhora entenc que també, doncs, això, no? El que deies, té un punt simbòlic important, no? De sobte, que t'ho digui el presentador de la televisió, que se suposa doncs, que té un prestigi, que té, etcètera, que no és el primer tio que ha passat per TikTok, no? Doncs entenc que és interessant.
0: Sí, li dona dramatisme, sí.
1: I m'haureu de disculpar perquè, el que us dic, tota l'anàlisi que faig a continuació, doncs l'he fet de memòria perquè només he pogut anar una vegada al cinema, que estan cares les entrades.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, aleshores, què és el que ha passat realment? Bueno, doncs com deia, la pel·lícula funciona. A mi em va agradar. I la, diguéssim, el mecanisme que fa que tot això funcioni és el geni de Spielberg. O sigui, realment aquí es nota moltíssim, hi ha una gran, gran direcció que fa que tota la pel·lícula rutlli, fins i tot amb alguns problemes de guió que diguéssim que presentaré a continuació, no? Però destacar això, que realment, o sigui, per mi la pel·lícula s'aguanta sobretot per Spielberg, per la banda sonora, perquè els actors són bons, sí, d'acord, però realment qui aguanta la pel·lícula a les seves espatlles és Spielberg, perquè és això, o sigui, les persecucions són impressionants, tenses, hi ha tot una persecució en un tren que és doncs, molt trepidant i realment t'agafa, no? I fins i tot amb el problema que presentaré a continuació doncs, funciona perfectament. L'escena del final, doncs, encara que sigui això, no? Un plató de cinema i tal, ostres, doncs això li treu tot el suc possible. Fa una escena trepidant, fa una escena de tensió amb un muntatge doncs, i un ritme que marquen l'escena i que permeten doncs, això, treure-li tot el suc possible. A més, estructuralment, el guió també és interessant. Això és una cosa que ha tret d'un crític de cinema, el Brian Tellerino, que comenta doncs, que fa una cosa interessant estructuralment. Al principi de la pel·lícula no ens presenta els personatges, no fa la típica cosa del moment en el que típica de totes les altres pel·lícules d'Aliens del Spielberg, no? El moment on apareixen els aliens. Això no hi és. Diguéssim, la pel·lícula comença com a la meitat, amb persecució, amb tot això, que és un típica introducció de pel·lícula d'acció, no? De thriller, ostres, ha passat algo i ara ens informarem. Però, ostres, ho aguanta durant 20 o 30 minuts de què està passant, hi ha una persecució i encara no ens has presentat ni els personatges. I crec que per aguantar aquesta situació realment ha de ser un molt bon director que pugui, doncs, gestionar tota aquesta situació, fer-ho interessant, que encara que no sapiguem quins són els personatges, doncs ens sentim doncs motivats i a dins de la pel·lícula, no? És un mestre de la narrativa visual. I el guió, per mi, és molt dolent. Però què passa? Que el guionista és el David Koepp. És un guionista de 44 pel·lícules. 44 pel·lícules, unes de les quals són molt conegudes i ha tingut molt d'èxit. O sigui, és el guionista de Jurassic Park, de Men in Black, de Missió Impossible, la primera, de Spider-Man, la primera d'això. La Guerra dels Mons, Indiana Jones i el Regne de la Calavera de Cristall i altres d'Indiana Jones. O sigui, és un tio que jo personalment no tinc res a explicar-li.
0: Clar, clar.
1: Però tot i així, per mi el guió falla en diversos fronts.
0: On diries que es cau, això?
1: Mira, principalment, el problema principal de la pel·lícula és que, per mi, tota la pel·lícula és el que s'anomena en guió o en narrativa un Deus Ex Machina. Deus Ex Machina és un terme que potser molts ja coneixeu, que és aquesta idea de quan no sabem com solucionar la trama i arriba Déu i ho soluciona. Terme bé, doncs, de, diguéssim, les obres de teatre gregues antigues.
0: Oh, m'acabo d'en recordar que em vaig deixar-me la butxaca justament una cosa que podria...
1: Exacte, la Casa de Papel també
0: és... Sí, la Casa de Papel.
1: Un Deus Ex Machina constant.
0: Sí.
1: I és això, hi ha aquesta idea, doncs, que intenten justificar-ho d'alguna manera, no? I a la Casa de Papel, doncs, el professor té una idea de que, ei, jo ja ho havia pensat, això. Bueno, i aquí també et diuen, no, és que això és un pla i tal, dels aliens. Bueno, hi ha un moment, al mitja pel·lícula, on sí que vaig sentir com una sèrie, cert moment de dir, ostres, això pot sortir malament, no? Però diu, això ho han planejat els aliens, perquè fins aleshores semblava que tot fossin...
0: casualitats.
1: Bueno... enviats de Déu, no? És a dir, és que sé que sortirà bé perquè com que els porta la inspiració divina, pràcticament, doncs no pateixo pel que passarà. I això és per mi una mica el problema. Ostres, saps que sortirà bé? Sí, és veritat, a totes les pel·lícules del Spielberg saps que sortirà bé. Perquè són pel·lícules de l'Spielberg, perquè és veritat, Spielberg doncs, no fa pel·lícules que facin realment molta por. O sigui, és un gènere, diguéssim, una mica infantil, no? Que encara que pugui fer doncs, escenes d'acció i que encara que pugui fer pel·lícules serioses, no? O sigui, podríem dir que home, no és el mateix Jurassic Park o no és el mateix Indiana Jones que la pel·lícula que hi ha de Minority Report, no? Que també és del Spielberg. No és el mateix guionista, però també és de l'Spielberg. I dius, val, és un to una mica més adult, sí. Però segueix sent aquest punt, diguéssim, d'aventura, més, potser, jo en diria, infantil, no? Saps que sortirà bé per al tipus de pel·lícula que és. Però és que aquest no és el problema de la pel·lícula. A Indiana Jones, quan, jo què sé, està impossible sortir bé perquè el tio està atrapat en una tomba amb un munt de serps i tal, dius, ostres, com se'n sortirà d'aquesta? I, bueno, és l'Indiana Jones i tal... I ho aconsegueix fer, però no saps com. I realment, doncs, necessita enginy o... corre més que la bola que l'està perseguint.
0: Sí, però també la cosa aquesta de ser una espècie de superheroi et dona també la capacitat de fer coses que no serien possibles a la vida real i les superes.
1: Totalment.
0: No et venen 100 ni tu ets capaç de marxar de tots perquè ets una espècie de superheroi.
1: Totalment. La qüestió és que tens el dubte de, ostres, com se'n sortirà d'aquesta? Tens aquest dubte. Mentre estàs veient la pel·lícula, saps que se'n sortirà, perquè és una pel·lícula de Spielberg, però dius, ostres, com se'n sortirà?
0: Clar.
1: El problema és que en aquesta pel·lícula, per mi, tota l'estona no tenia cap dubte. Ja m'ho han explicat com se'n sortirà. És que, bueno, estan, com que estan connectats amb els aliens i tenen un coneixement allò superior, doncs ja està. O sigui, es tornarà, pues, això, no? Una mica com en la Matrix. M'he descargado Kung Fu i ara, doncs, sé Kung Fu. I dius, bueno, vale. Doncs d'acord, no? I ara coneixo a la mare d'aquesta persona, d'aquest policia que s'està posant aquí, i llavors li diré, escolta, vés a casa, que la teva mare necessita una abraçada. I, bueno, vale. O sigui, sí. I us arriba un moment, doncs, clar, això provoca un altre problema, que és que, a part de que no empatitzo amb els personatges...
0: Per què?
1: Bueno, per això, perquè acaben sent... diguéssim, éssers perfectes, éssers que no tenen molta personalitat, estan al servei de la trama. És a dir, com que la trama necessita que ara, per telepatia, aquesta persona sàpiga que ha de fer un gir de 90 graus amb el cotxe i anar-se'n per l'altra carretera, que no tenia forma de saber...
0: Clar, això els deshumanitza també, no?
1: Exacte. I alhora, doncs, tota aquesta sensació d'urgència que Spielberg crea magistralment amb la seva direcció i amb el ritme de la pel·lícula i amb... Això, realment, la pel·lícula és trepidant, i us la recomano, jo la vaig gaudir, m'ho vaig passar bé, però alhora tenia aquesta sensació de que no tenia molta urgència perquè, bueno, ja sé que se'n sortirà, no, és que aquest personatge, ostres, ara saps aquesta sensació típica de, ostres, si sabés el que jo sé com a espectador, no, no la liaria, doncs no la lia perquè ho sap també jo com a espectador, home, però no té manera de saber-ho ja, però aliens, saps? I dius, ostres, acaba sent un argument una mica pobre des del meu punt de vista, és això, no empatitzo amb els personatges. I alhora tinc la sensació que no hi ha res en joc. I això no és del tot així, perquè hi ha temes molt importants en joc. Hi ha tot el tema de la vigilància estatal, no? Del dret a la veritat, hi ha el dret a la intimitat, o sigui, ostres, de l'espionatge massiu, no? Que són temes, amb tot el tema de la intel·ligència artificial, que són patents i que ens preocupen avui en dia.
0: Sí.
1: I hi ha tot el tema de la qüestió moral, de si la humanitat pot confiar-se-li la veritat, no? Si podem dir-li a la població, que no és la primera pel·lícula que ho tracta, no? Però tinc la sensació que no ho fa de tot malament, no? Ostres, si descobreixen que no hi ha Déu, doncs la gent deixarà de ser bona, no? Hi ha aquesta preocupació, hi ha aquesta espècie de tensió moral durant tota la pel·lícula i tal. Sí, d'acord, també en aquest sentit haig de dir que per mi hi ha un una bona rèplica, no? aquesta, que és més o menys que pot tirar la pel·lícula, no? Però a True Detective, el dels protagonistes diu, home, si l'única cosa que manté una persona decent és l'expectativa de recompensa divina, aleshores, germà, aquesta persona és una merda de persona, no? I estic bastant d'acord amb aquesta perspectiva, i és més o menys que pot tirar la pel·lícula, que és on dir, bueno, la gent es mereix saber la veritat, no? Crec que com a periodista ja estaràs d'acord.
0: Sí, sí, no? I és una mica la raó de ser, però sobretot perquè si no vols fer-te responsable de res del que passi aquí, doncs què fem aquí?
1: No, doncs això. La pel·lícula tracta temes importants. El dret a la veritat, tal, hi ha la Tercera Guerra Mundial pel mig, que en part em sembla interessant que de sobte no... la Tercera Guerra Mundial hagi començat i no és, és una cosa com que està de fons i tal, em sembla interessant aquesta decisió, i alhora és com, bueno, què? No, ningú ho ha dit que ha començat la Tercera Guerra Mundial, però ja fa estona, i tot i així la gent estava anant... No ho sé, se'm fa una mica estrany. Per mi el problema, diguéssim, general de tota la pel·lícula és, doncs, això, que com que són superpoderosos els personatges, els dolents, no?, se'm... no em preocupen, no. Clar. Hi ha aquesta sensació, el que deia, no hi ha aquesta sensació d'urgència i no hi ha aquesta sensació de perill.
0: I no és com un David contra Goliat que sempre té allò... No?
1: Exacte, és una mica el mateix problema que té Superman, que és Superman. I pues, no
0: ja
1: té cap tipus de implicació dramàtica, saps que sortirà bé i dius, bueno, com fas una pel·lícula interessant de Superman? És difícil, perquè pues, que saps que és Superman i li sortirà tot bé. I aleshores això doncs, també porta que, bueno, encara que sigui un bon guionista, doncs per mi el problema és que no sabíem potser exactament de què anava la pel·lícula. Mm. Perquè de què va? Doncs no va massa de res. Al final, doncs, li haig de donar la raó al Ben Shapiro, que és un tio que no estic gens alineat amb ell políticament, però feia una crítica de dir, home, la pel·lícula aquesta... la premissa, no?, que era l'interessant de dir, a veure, què passa amb la humanitat quan s'assabenta d'aquesta notícia. Doncs, bueno, la pel·lícula no fa res al respecte d'això, no respon a aquestes preguntes. Tots aquests temes importants que hi havien els deixa per allà i sembla que tot sigui una excusa perquè l'Spielberg es llueixi. I l'Spielberg es llueix, eh? Aneu a veure la pel·lícula, l'Spielberg es llueix. Però a mi, doncs, se'm queda una mica curta, la veritat.
0: Per tant, pel·lícula de director, pel·lícula que en el cas dels guionistes, que és el que també ens agrada analitzar en aquesta secció...
1: Bueno, és el que em té el cor robat a mi.
0: O sigui, hi ha coses a les que potser s'haurien de qüestionar i també serà interessant. T'has de dir que no he vist la pel·lícula, tenia ganes de veure-la i m'ha donat encara més ganes després d'aquesta secció per
1: doncs
0: comprovar...
1: Doncs me l'alegro, perquè em feia por de que desencoratgés a la gent i realment crec que és bona.
0: Deies que no l'havia vist el segon cop per fer la secció, doncs hi anirem.
1: Quan vulguis.
0: I ja fem una altra secció amb tota la revisió que faci falta. Jacob Ràfols, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Passar un minut a 3:15 de la tarda és el moment dels esports.

0: Ahir vam tenir la gala de l'esport a Sant Boi. Ha acabat ja la temporada i, per tant, Albert, és el moment de repassar què ha estat el millor d'aquesta temporada 2025-2026, que a més aquí a Ràdio Sant Boi l'hem viscut també de forma molt intensa.
1: Aquest any hem pogut celebrar dos ascensos del Club Futbol Sala de Sant Boi, un del Vinyets Oliver i un del Volei Sant Boi. A més, hem pogut celebrar permanències agòniques com la de la Unió Esportiva Santboiana, la del Sant Boià o també, per exemple, la Mariana Polet.
0: Les explicarem tot seguit. Aquí a Gent de Carrer ho farem a Sant Boi en Joc.

0: Victòria Santboiana, serem una temporada més equip de Divisió d'Honor.
1: Després d'una temporada molt llarga, amb molts obstacles, acabar així, amb aquesta grada, increïble.
2: Ferro, és la paraula, ferro.
3: Tenim un equipàs de l'hòstia, lluitant amb el cor, amb l'afició, sobretot, tota la gent que tenim.

0: com tota la seva història, a la màxima categoria del rugbi estatal. Amb el final del partit, les emocions es van desbordar sobre la gespa. Jugadors, tècnics i aficionats han celebrat una permanència que s'ha hagut de lluitar fins al darrer instant. Les llàgrimes van estar protagonistes en un moment històric pel club.
1: Fue un año muy difícil, muy complicado para todos, pero lo sacamos adelante. Nosotros no dejamos trabajar. Seguimos lunes, martes, jueves, todos los días. El equipo dejó el club, tiene que estar en División d'Honor y ojalá que sean muchos años más en División d'Honor.
2: La puta mare més. Avui hem tingut el que hem treballat tot l'any, que és mantenir el nostre orgull. Tenim un equipàs de la hòstia, però les coses a vegades no surten com un volen. Però bueno, emocionat, molt content. I res, ja, fins ara.
3: La gent de Sant Boi som orgullosa, som valenta i sempre, sempre treballem finut.
4: Ferro és la paraula. Ferro. Ferro és l'adjectiu que hem posat sobre la taula per tirar-ho endavant.
5: Que cada cop que anàvem al terra intentàvem un metre més, cada cop que estàvem allà que ens podíem agafar la pilota, entràvem i els netejàvem i els traiem de sobre, i cada cop que teníem avantatge intentàvem seguir i no paràvem, era aquesta intensitat. Espero que puguem seguir mantenint aquest ritme, que podem estar aquest ritme constantment, a veure si podem mantenir la temporada que ve.
6: I que estic molt contenta, ha sigut molt dur, i penso que tenim el que ens mereixem, perquè la Lliga ha anat molt malament, però no ens ho mereixíem. Confiança total en el meu equip i aquí estem, hem guanyat. Ferro, Sant Boi!
7: Unes setmanes molt dures, molta tensió i res, poder acabar salvant la categoria i poder mantenir la Divisió d'Honor al rugbi català és molt important per tots nosaltres, no només per la Santboiana com a històric, sinó per el rugbi català, que ha de tenir una representació a la Divisió d'Honor. Malauradament el Barça ha caigut i la Santboiana havia de seguir a la Divisió d'Honor, i tant de bo posar un Sant Cugat també i puguem estar molts més allà, perquè això significaria que hi ha un molt sa a Catalunya. Ara hem de disfrutar una mica del dia d'avui, que ha sigut un dia molt, molt intens i molt maco al final, i el que hem de fer a partir d'ara és fer una bona revisió profunda i quines coses podem millorar, i podem millorar que estiguin al nostre abast, i començar a preparar la temporada vinent amb tota la il·lusió de sempre, però bueno, intentant tocar millor les teves.
0: La Santboiana va tancar així una temporada complicada, marcada per irregularitats i errades que han costat punts importants. Tot i això, l'equip va reaccionar al moment clau, sumant dues victòries consecutives que van estar decisives. 8 punts en dues jornades que han canviat el destí del club. Amb 5 victòries en total, en 14 partits, la Santboiana va aconseguir mantenir-se a la Divisió d'Honor. Un objectiu vital per al degà del rugbi, que continuarà competint a la màxima categoria una temporada més, com ha fet durant els seus 105 anys d'història. El futur passa ara per aprendre els errors i construir un projecte més sòlid. De moment, el club ja ha anunciat que no continuarà Sergio Guerrero com a entrenador i la baixa de 4 jugadors internacionals. Toca fer un canvi de cicle, però aquell 20 d'abril al Valdiraleu només hi havia lloc per una cosa: celebrar una permanència que valor. Però no va ser l'única bona notícia del club.

0: abraçats de la Leire Aguilar. Ara sí que ho hem vist clar, ara sí que s'ha pogut lluir, ara sí que la Sant Mullana ha combinat, ara sí que la Sant Mullana està jugant com vol i que han pogut gaudir i demostrar tot el que han estat fent i que no han pogut demostrar. Una temporada molt dura i déu-n'hi-do quin assaig de Leire Aguilar.
1: L'altra bona notícia al Degà és que el primer equip femení de la Unió Esportiva Sant Boiana continuarà una temporada més a la divisió d'honor B, la segona màxima categoria del rugbi estatal. Les Sant Boianes es van imposar amb contundència al Club Natació Poblenou Rugbi per 42-16 a la final del play-out disputada al camp de rugbi Pinsbens de Sitges, un triomf que els permet conservar la plaça després d'una temporada especialment complicada. La permanència permet a la Sant Boiana encadenar una tercera temporada consecutiva a la divisió d'honor B, un objectiu que semblava molt complicat després de la classificació obtenida al grup de permanència i dels llargs períodes sense competició que ha hagut d'afrontar l'equip. Així ens ho explicava l'entrenador Dani Ripoll.
2: Molt content per la feina ben feta. S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a divisió d'honor, que era el nostre objectiu. Volíem mantenir-nos arribant a aquest partit, però bueno, ens hem trobat un equip que ha costat treballar, un equip molt jove, sobretot el més jove jo crec que de la Lliga, i es nota. Ara a celebrar i a seguir treballant.
3: Quines han estat les claus d'aquest partit perquè sigui diferent i també perquè marxeu amb una altra sensació?
2: Jo crec que les claus del partit han estat doncs, que nosaltres, vulguis o no, juguem una divisió per sobre, s'ha de notar, i el ritme de joc és un altre i que també les teníem molt estudiades amb elles. Hem vist molts partits del Poblenou, moltíssims, i això també

0: ajuda a intentar buscar les seves mancances i apretar-les en aquest sentit, i ha funcionat.
1: No sé, Dani, com ha estat poder mantenir l'equip amb mentalitat de competir en aquests 3 mesos que no heu tingut realment competició?
0: Ha sigut potser el més difícil. Aquests 3 mesos sense competir ha sigut molt dur, ha sigut molt dur, perquè bàsicament t'has de buscar la vida. Ens vam ajuntar amb el Químics, vam ajudar per jugar també a regional i per seguir treballant, perquè mentalment ha sigut el més dur, el fet d'estar aturades primer 1 mes i mig i després 2 mesos i mig.
1: Dani, són moments ara de tancament, de gaudi, de disfrutar, però també de plantejar-se l'any vinent, no? I segurament s'hauran d'implementar alguns canvis perquè no pateixin tant les jugadores.
0: Bueno, ja parlarem amb el club i a veure què podem aconseguir, què podem demanar i amb què se'ns pot ajudar. Nosaltres, tant el Mauri com jo, encantats de seguir les Santboianes, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
2: La capitana Núria Jou també va ser una de les grans protagonistes de la salvació. Això li deia a les seves companyes només al acabar el partit.
3: L'any que ve hem de donar més. Ho hem demostrat, en els últims partits ho hem demostrat, doncs comencem des del principi. Comencem a treballar. Tia, estaven mortes, i sabeu per què m'ha aguantat? Pels putos físics, tia, pels putos físics. I per què hem jugat també, tia? Per les ganes que teníem. Per les ganes que teníem, perquè el rugby el tenim. El rugby el tenim. L'únic que li hem de ficar és ganes. Venir a entrenar, animar-nos i ser més equip, tia, ser més equip. Perquè jugar per aquest club, tia, és un privilegi. I ser del Sant Boi, ningú pot ser, tia, del Sant Boi. No tothom té el privilegi de vestir aquesta samarreta. Llavors, sembla un que li toca portar aquesta samarreta, tia. I avui ho hem fet, ja m'ha fet orgullosa.
2: La victòria a Sitges tanca una temporada difícil, però en final feliç per a la Unió Esportiva Santboiana. El degà del rugbi estatal continuarà representant a la segona màxima categoria femenina i ho farà després d'una demostració de caràcter, qualitat i orgull al moment més important del curs. I també vam poder celebrar una tercera salvació.
4: Primer pal, compta aquí aquest gol!
5: I el gol del Samuia! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Samuia, és un miracle!
2: I ara hem de parlar de futbol perquè el Santboià va aconseguir in extremis seguir un any més a la primera catalana. L'equip arribava a l'última jornada de Lliga fora del descens gràcies a l'anterior victòria a casa contra Cubelles, però havia de guanyar sí o sí perquè no fossin avançats a la classificació pel Tàrrega o per la Darlenca, que també s'estaven jugant la vida. L'equip afrontava un final al camp de l'Atlètic Vilafranca, que titujava i assegura la quarta posició, va donar guerra fins al final, tanta que els de Santboià van arribar amb l'empat a 3 al temps afegit fins que Albert Vázquez va marcar aquest gol salvador que acabem d'escoltar. Aquesta victòria confirma la 12a posició els de Sant Boi, que van evitar el desastre del descens en l'últim moment en una temporada complicadíssima per l'equip, dirigit a la segona part de la temporada per Alberto Triguero. Així ho valorava el porter i capità Ivan Fuentes.
6: Una alliberació terrible, el partit ha sigut els més nerviosos que he viscut a la meva carrera esportiva. Tinc 34 anys, però quan anàvem perdent 3-2 i faltaven 10 minuts, no, jo no veia l'opció, sincerament. Em deia que havien baixat, el recordo el gener, i ho hem tret i, joder, estic molt feliç, sincerament.
7: Estàvem en una situació molt complicada, l'Alberto ens va fer un canvi d'idea i la veritat, això és de tothom, del jugador, de l'afició, de tothom, ens ho mereixíem.
6: Han passat 2 cops tècnics, molts jugadors, hi ha gent que s'ha baixat del barco, que no ha volgut seguir, hi ha gent que li han sortit millors oportunitats, que també ho podem arribar a entendre, però els que hem cregut, els que estem des del primer dia, hem vist de tot i, sincerament, que haguem salvat la categoria amb tot el que ens ha passat és de no creure-s'ho gairebé. Han tingut la capacitat de treure el millor de cada jugador, han donat oportunitats a tothom i, mira, al final ho hem tret.
2: El Futbol Club Santboià va arribar a meitat de temporada amb només 10 punts en 15 partits i va arribar a estar una volta sencera sense poder guanyar. Tot i el canvi d'entrenador, les diferents baixes que s'han produït durant la temporada i les lesions que han deixat tocat a l'equip, el Santboià continuarà competint a la primera catalana la propera temporada, on el president Joan Avellanet ja ha plantejat el futur immediat del club.
8: No té sentit dir que l'any que ve el primer equip pujarà, considerant que seria un error. L'any vinent no tinguem cap patir per mantenir-nos a la categoria i poquet a poquet anar creixent. L'ideal seria que hi hagués un volum més elevat de jugadors que continuessin l'any vinent. Tindran ofertes de fora. Nosaltres, si tenim una multa i hem de pagar una multa, ho sabem perfectament i no estirarem més el braç que la màniga. Volem que l'equip sigui atrevit, que sigui alegre, que pressioni a dalt, que lluiti, que no en deixi passar ni una. I bueno, que la gent acompanyi l'equip i sobretot que vingui el Joan Baptista Milà és fantàstic i ho hem d'intentar promocionar i aconseguir que vinguin més.
2: Fins ara l'equip ha confirmat 8 renovacions, 7 baixes i 6 fitxatges per la pròxima temporada. L'any que ve el Sant Boià no es pot permetre patir tant com ho ha fet aquest any i ha desconsolidat un equip sòlid per un futur poder tornar a la Lliga Elite on va estar el 2024.
9: Ara sí, moment d'acomiadar-nos.

0: Som gent de carrer un dia més al vostre costat. Albert Vilal, moltes gràcies.
1: Gràcies i ens veiem en una horeta.
0: D'aquí res, comença el partit d'Espanya, ara sí eliminatòria. Per tant, tot sobre la taula ho viurem aquí, a més, amb protagonistes de l'esport santboià. No us direm qui és, però interessant el que tindrem aquí a l'estudi d'aquí res, eh?
1: Efectivament.
0: Connexions també als Parcs de Sant Boi, serà d'aquí res, d'aquí una horeta. Ens hi posarem a partir de les 8. Una abraçada i fins llavors.
2: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
5: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
6: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
7: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'acte de reconeixement a l'esport santboià que es va celebrar ahir al Joan Baptista Milà, l'inici de les festes de l'After Sant Boi a la piscina de La Muntanyeta o la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves del municipi. Avui és dijous, 2 de juliol del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi ha premiat l'excel·lència esportiva amb una nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada celebrat a l'estadi municipal Joan Baptista Milà, la casa del Futbol Club Santboià. L'acte, que cada any reuneix famílies, clubs i representants del teixit esportiu local, ha posat en valor la feina col·lectiva de les entitats i la dedicació dels esportistes santboians. Josep Morel, l'alcaldessa de Sant Boi, va ser l'encarregada d'obrir l'acte i que va apuntar a l'esport com un element integrador de salut, valors i també integració social. També va explicar als micròfons de Ràdio Sant Boi com el projecte per millorar la parellada avança positivament.
8: Nosaltres estem treballant per millorar els nostres equipaments esportius. Tenim ja molt encetat i molt avançat el futur projecte de la parellada. Estem esperant que s'acabi la carretera per començar a configurar tot aquest projecte. Però també tindrem grans events importants, no? El preolímpic també de softball, el club de béisbol i softball i moltes altres coses que ens situaran en l'epicentre i en el mapa dels esports, no solament a nivell català, sinó a nivell internacional.
7: En total s'han reconegut 694 esportistes de 32 clubs i 48 entitats esportives, representants de 24 modalitats diferents, en una gala que també ha posat en valor la tasca de tècnics, voluntariat i famílies que fan possible l'esport a la ciutat. Com a representant institucional i per l'entrega de premis, també hi era la Maria Antònia Barragán, regidora d'Esports.
9: Avui el que fem és reconèixer, primer agrair a totes les entitats la seva col·laboració, després reconèixer els mèrits esportius, que són els ascensos de cadascú de les entitats que hagin pogut tenir des de tots els àmbits. I per últim, premis especials que fan referència a la inclusió, a l'esport femení, a la promoció de l'esport, etcètera, etcètera. El més important de tot és que hem acabat de lligar l'esport amb la salut i, per tant, és algo imprescindible avui en dia ja.
7: El va presentar el Samuel Vera Aguilera, responsable del projecte estratègic d'esports a 3CAT, que avançava un premi i destacava la funció social de l'esport.
1: Avui, per exemple, hi haurà una situació que és un premi especial, que això ho estem avançant, per les petanques de Sant Boi, per la feina d'inclusió social que fan. I fins i tot hi ha diferents associacions que reben un premi per aquesta inclusió social. És a dir, hem de fer que l'esport arribi a tot arreu i a tothom. I una part important doncs, l'aconseguim amb aquestes associacions que avui seran premiades aquí en aquesta gala.
7: Més enllà dels reconeixements als esportistes pels seus resultats, la gala també va distingir diverses iniciatives especials. El Club Gimnàstic Sant Boi va rebre un premi pel seu programa de gimnàstica artística inclusiva, que integra gimnastes i sense discapacitat en competicions oficials, i també van ser homenatjats pel seu 30è aniversari. També es van lliurar reconeixements als gestors dels complexos esportius municipals i entitats que impulsen la pràctica esportiva al municipi, així com als clubs de petanca per la seva tasca social a la lluita contra l'aïllament i el foment d'un envelliment actiu. Pel que fa als mèrits esportius, la gala va distingir nombroses entitats pels seus resultats, entre elles la Unió Esportiva Sant Boiana amb diversos títols de Catalunya en categories base i nombroses convocatòries amb les seleccions catalana i espanyola, el Club Handbol Cooperativa Sant Boi, campió de Catalunya en categoria benjamí i amb diversos equips classificats per a fases finals. Escoltem el president de l'entitat, l'Albert Ruart.
10: Hi ha hagut molt bons resultats a la base, bon treball també del femení, o sigui, jo crec que hem estat a un nivell competitiu força alt, hem mantingut i hem augmentat en quantitat d'esportistes i els resultats a poc a poc van arribant, van assolint-se.
11: Avui, en el vostre cas, reconeixem un club d'infantil femení, no veritat?
10: Correcte, sí, sí, han fet molt bona temporada, van arribar al top 6 Catalunya i finalment doncs, no vam tenir sort en el top 6, però han fet una molt bona campanya, igual que els dos equips dels petits, els benjamins, que han sigut el millor equip de Catalunya a nivell federatiu, i l'Alevi, que també es va classificar pel top 4.
7: També van premiats per mèrits esportius el Club Natació Sant Boi, amb esportistes classificats pels campionats d'Espanya, el Club Gimnàstic Sant Boi, de nou, pels seus campionats de Catalunya, i Copes Catalanes, o l'Associació de Pantatló Multiesportiu, amb campions estatals, internacionals, i la medalla de bronze de l'Euro Heredia a la Copa del Món. Escoltem Javier Hinojosa, director tècnic de l'entitat Club Gimnàstic Sant Boi, amb 30 anys d'història.
12: Sí, és molt bonic el reconeixement, portem 30 anys plens de gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada som més èxits.
11: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola, no sé com has viscut tu l'any personalment.
12: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10 i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
7: En futbol també es van reconèixer els ascensos i campionats del Club de Futbol Ciutat Cooperativa, un club en creixement al municipi, on el seu director esportiu, Fran Arroyo, apunta un any ple d'èxits del futbol base.
13: Aquest any, la veritat és que hi ha ascensos molt lograts i molt contents, com pot ser el juvenil A, que ha pujat a primera per fi, els 3 sub-12, vale? Una primera i dos de segona, que són els 3 que tenim en categoria sub-12, i això, bueno, ha estat el creixement de la base i la trobar el futbol 11 l'any que ve i el sub-9A, que ha pujat a preferent, història club.
7: També van ser reconeguts el Vinyets Moliver i el Sant Boià i el Casablanca, mentre que el Club Futbol Sala Sant Boi va ser distingit pels ascensos dels seus dos equips sèniors i pel títol de campiona d'Espanya sub-12 aconseguit per Sara Domínguez. També van rebre premis el Club Volei Sant Boi pel seu ascens a tercera divisió femenina i el Club de Tenis Acura Sant Boi, que va realitzar el títol nacional creixent en valors. La gala també va reservar espai pels aniversaris de diverses entitats. A més del Club Gimnàstic Sant Boi, es va reconèixer el desè aniversari de Runer, destacant la seva activitat amb 87 curses durant la temporada, i el centenari del Club d'Escac Sant Boi, fundat l'any 1926 i una de les entitats esportives més històriques del municipi. L'acte es va tancar una fotografia de família de tots els premiats en una jornada que va tornar a evidenciar la força del teixit esportiu santboià i el paper que tenen els clubs i les entitats en la promoció de l'esport, la convivència i els valors a la ciutat. I us repassem dues convocatòries perquè si tens fins a 35 anys i vius de lloguer i t'interessa saber que la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar pagar el pis o una habitació. El tràmit es pot fer fins al divendres 10 de juliol a les 14 hores, a les 2 del migdia. No s'atorguen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó després de valorar els expedients. Es pot consultar tota la informació i accedir als tràmits des de santboi.cat/ajut-lloguer-joves. I a més, Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis. Del 25 de juliol al 31 d'octubre es posa en marxa una nova edició del programa Futur, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat. Aquests ajuts volen afavorir la creació de nous negocis com la modernització dels existents. El programa ofereix subvencions de fins al 70% de la inversió, amb un màxim de 2.000 euros per finançar projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millora de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica. Més informació de serveis. Sant Boi farà tractaments nocturns per protegir alzines i xiprers de la secada. Es duran a terme tractaments fitosanitaris en diversos carrers, parcs i espais verds per prevenir i controlar la secada que afecta exemplars d'alzines i xiprers. Aquests treballs es faran entre la nit d'avui i la del 4 al 5 de juliol, de 10 de la nit a 6 del matí. En el cas de l'actuació del 4 al 5 de juliol, al tractar-se d'un tractament amb insecticida, l'Ajuntament demana que els habitatges de les següents localitzacions tanquin les finestres en la mesura del possible durant aquella nit. A la Rambla Rafael Casanova, carrer Torres i Bages i Llevant, a la Ronda Sant Ramon, amb Avinguda Can Carreres, carrer Urgell, amb carrer Eusebi Güell i carrer Jordi Rubí Balaguer. A Can Flancs, els números 121, 127 al 32 i 136 al 37, carrer de les Cireres, també a la plaça de l'Ajuntament i al Parc dels Somnis entre el carrer Lleida i el carrer Girona. I acabem amb un apunt de mobilitat, perquè ahir es va reobrir l'accés al carrer Mossèn Pere Tarrés i al lateral de la C-245 amb aquesta nova ruta. Es pot continuar recte cap a la mateixa carretera, anar a la rotonda elíptica, sortir cap al carrer Mossèn Pere Tarrés o sortir cap al lateral de la carretera que passa per l'Institut Ítaca. Properament es col·locarà la senyalització i pintures definitives a la zona. I ja s'està treballant en l'asfaltat i la il·luminació de la zona també a la nova autovia B25. La Diputació de Barcelona ha anunciat que ajudarà els municipis com Sant Boi de Llobregat per restaurar el seu patrimoni arquitectònic. Municipis de totes les comarques de la demarcació es beneficiaran del programa fins l'any 2027 i amb una dotació de 27,5 milions d'euros. El programa dona suport a actuacions en edificis singulars i elements patrimonials d'alt valor històric, arquitectònic, cultural i paisatgístic. A les intervencions previstes hi ha la restauració de castells, palaus, esglésies, monestirs, ponts, aqueductes i altres construccions emblemàtiques, així com actuacions en jaciments arqueològics, jardins històrics i espais de memòria democràtica. La finalitat d'aquests ajuts és garantir que aquests espais patrimonials puguin continuar formant part de la vida dels municipis, preservant-ne els valors històrics i culturals i facilitant-ne l'ús ciutadà. Us expliquem més coses perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, la xarxa.
14: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
15: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
14: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
16: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
14: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
7: Moment per la cultura, us fem una proposta als més joves perquè avui dijous arrenca una nova edició de l'After Sant Boi, una iniciativa que permet gaudir de la piscina municipal de la Muntanyeta en horari de vespre, de manera gratuïta i exclusiva per als joves entre 16 i 30 anys amb el carnet SB Jove activat. La primera sessió serà avui de 8:45 a les 11 de la nit i comptarà amb l'actuació del DJ Ferritista i l'activitat es repetirà cada dijous del mes de juliol amb música en directe, activitats i sorpreses a càrrec dels diferents DJs locals. L'aforament és limitat, per això cal fer una inscripció prèvia per cadascuna de les sessions. Els joves que encara no disposin del carnet SB Jove el poden tramitar gratuïtament si són residents de Sant Boi i tenen entre 16 i 30 anys. Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant durant els pròxims dies. L'acte central se celebrarà el proper 4 de juliol. La jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBIQ+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao, i que us recordem que podreu veure en directe a Ràdio Sant Boi des de les 11. A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió a DJ. Aquesta activitat és gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Trans UVIH, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, que és membre de l'Associació dels Propis Comerciants del carrer Eusebi.
17: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant, per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
18: I tant que sí.
17: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i ser una persona. És igual cap a on anem.
7: A més, el programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdemos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la biblioteca Jordi Rubí Balaguer. I Sant Boi acollirà aquest dilluns 6 de juliol una nova activitat prèvia del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, dedicada a analitzar les noves formes de violència masclista a internet sota el títol Quan l'odi fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes. La jornada se celebrarà de 6:45 del matí a la 1 del migdia a l'Olivera i combinarà una conferència amb espai de debat i treball col·lectiu. Aquesta activitat és gratuïta i s'emmarca en els actes previs al Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà el mes d'octubre a Sant Joan d'Espí. Ho explica Cenci Domínguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, al programa Dies de Ràdio.
19: Comptarem amb una ponència central per part de l'Elisa García Mingo, professora doctorada al Departament de Sociologia, Metodologia i Teoria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologies de la Universitat Complutense de Madrid. La conferència tindrà també diferents blocs, no? Què està passant a les xarxes, pornografia, masculinitat i violència sexual, què està passant amb els nois, què podem fer, i es crearan uns grups de treball, no?, amb aquestes diferents temàtiques per reflexionar i per veure quines propostes surten, i també amb la idea de futur, o sigui, que treballarem des de què podem fer de forma més immediata, sí, no?, i com a futur podem treballar tot això, no?
7: Més coses amb més informació de cara a aquest mes de juliol. Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics i la música serà una de les grans protagonistes d'aquest estiu. Cada dissabte de juliol, la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca, organitzat per la Unió Extremenya, amb concerts en directe per només 9 euros amb consumició. Explica aquest projecte l'Àngela Carrasco, que és presidenta de la Unió Extremenya.
20: Aquest any celebrem la 15a edició.
21: Sí.
20: La iniciativa va sortir de gaudir de l'estiu en un lloc emblemàtic on la gent pot gaudir d'un espectacle en directe amb la seva copa de cava i a la fresca.
7: D'altra banda, els divendres, el pati del casal de barri Marianao serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous la terrassa de Cal Niño oferirà concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La platja de Cal Niño. I fem un apunt breu per l'esport, perquè l'empresa d'inversió del Sant Boià Pau Gasol, Gasol 16 Ventures, liderarà la inversió privada més gran de la història de la Lliga F. L'operació de 55 milions d'euros té com a objectiu impulsar el creixement, la professionalització i la sostenibilitat del futbol femení espanyol durant les pròximes 4 temporades.
22: Yo creo al final cuando el deporte femenino crece, el deporte crece, y obviamente hoy yo hago un de fútbol, que es un deporte referente a nivel mundial y muy global, pero creemos que pueda tener incluso más llegada a la práctica del deporte en su totalidad, ¿no? Y que el deporte pues sea un intangible bàsic per al desenvolupament.
7: L'acord, però, ha estat unànime. El Real Madrid i una quarta part dels clubs de la competició, entre ells la Real Societat, no s'hi han adherit. El Club Blanc considera que l'operació no respon al model de creixement que defensa, basat en la sostenibilitat, la transparència i la plena autonomia dels clubs, i qüestiona que l'inversor rebi un percentatge dels ingressos comercials de la Lliga fins l'any 2051. Malgrat aquestes discrepàncies, la proposta de l'exjugador de bàsquet samoyà ha obtingut el suport necessari per tirar endavant. Pel que fa al temps, acabem aquest dijous amb un ambient plenament estiuenc a Sant Boi, el cel es manté serè o amb molts pocs núvols i no s'espera pluja. A aquesta hora la temperatura se situa al voltant dels 28 graus amb una sensació de calor que encara es fa notar. El vent bufa fluix de component est, aportant una miqueta de suavitat a l'ambient. De cara a aquesta nit, el cel continua força clar i la temperatura baixarà de manera gradual fins als 21 o 22 graus, fet que permet una nit més agradable per descansar en comparació amb els anteriors dies. Demà divendres torna a dominar el sol, com sempre, des de primera hora. La temperatura puja fins als 30 graus, amb una mínima d'uns 20. El vent es manté fluix i no hi ha cap mena de previsió de precipitacions. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 2 de juliol. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb la narració de l'Espanya-Àustria del Mundial de Futbol i uns quants convidats interessants. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà divendres al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit. El jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Arriba l'hora de la veritat, arriba l'hora de les eliminatòries. Fins ara hi havia marge d'error, a partir d'ara no n'hi ha. Si perd Espanya, queda eliminat del Mundial. En canvi, si acaba passant de l'eliminatòria, ens seguirà fent somiar que ho van fer a l'última Eurocopa. Veurem fins on són capaços d'arribar en aquest Mundial. Tot just quan ja estan sortint els àrbitres al terreny de joc, d'aquí res ho faran els jugadors, amb ja aquestes celebracions fetes en les que, com sabem, surten les banderes i tot aquest protocol. A punt de començar el partit, d'aquí res, repassarem els 11. Abans, Dani Teruel, què tal, com estàs?
1: Què tal, bona nit, bon vespre, bona tarda, bon tot. Ostres, mira, fa 5 minuts estàvem a una reunió, estàvem superdesconnectats d'això, i ha sigut veure la senyal del Mundial, ara tenim els àrbitres, bar, veient tot plegat, i, ostres, hem vist l'ensemblat i m'han entrat unes ganes per dins de futbol, futbol.
0: Arriba el futbol, l'explicarem aquí a Ràdio Sant Boi, també amb l'Albert Vilar. Què tal, bona tarda?
2: Amb moltes ganes d'aquest partit.
0: Futbol. Benvingut. Repassem ràpidament els 11, perquè això està a punt de començar. Dani Teruel, amb qui surt avui Luis de la Fuente?
1: Doncs Luis de la Fuente, que fa alguns canvis amb Unai Simón a la porteria. Això sí, evidentment, hi ha un canvi per la dreta, perquè entra Pedro Porro, aquest 11 titular, Pocu Garcia amb Eric Laporte, Cucurella, després aquest doble pivot amb Rodri i Pedri, avui enganxant està Olmo en punta, Oyarzabal, Alex Baena, que l'altre dia va marcar, llavors repeteix, i la Minya per la dreta, com no inconfusible.
0: I qui serà l'onze del rival d'avui de la selecció espanyola? Quin serà l'onze d'Àustria?
1: Doncs amb el seu 4-2-3-1 habitual, Schlager a la porteria, línia de 4, Barpoix, Lienhard, Alaba. Evidentment, una de les insígnies, per no dir la insígnia d'aquesta selecció, i Pras per l'esquerra, aquest doble pivot superreconeixible d'Àustria, Sigwald i Schlager, enganxant Smith per la dreta, també un jugador perillós, Konrad Laimer, per l'esquerra, un altre encara més perillós, Marcel Zabitzer, i en punta el del gol, els portadors, és Arnautovic.
0: Tot preparant perquè comenci aquest partit, quan queden res, 30 segons per arribar a les 9, ho expliquem a Ràdio Sant Boi.
3: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.
0: Doncs justament ara són les 9 de la nit, a punt de començar aquest partit. Ens posen imatge del Ralf Rangnick, l'entrenador d'Àustria, que s'ho mira tot amb rostre molt seriós. De moment està tot preparat perquè comenci. Se situa, segons ens ensenya la realització, Espanya seria a la dreta, a l'esquerra, Àustria, i de fet, Dani, serà Espanya qui inicia aquest partit.
1: Doncs sí, el Luis de la Fuente amb la llagrimeta abans de començar el partit. Ho has vist? Ho heu vist? Estava després d'escoltar l'himne espanyol a la banquera, en aquesta imatge de la soledat de l'entrenador a punt de començar el partit, i estava amb la llagrimeta. No pot més, no podem més.
0: Això està a punt de començar. 3, de fet, 2, 1, comença som-hi. Justament ara mateix. Primera possessió per la selecció espanyola. Ja pressiona Àustria en aquest inici de partit. Segurament serà un habitual en el que queda de maig. Albert Vilar, quan hem d'explicar que d'aquí res arribaran aquí als nostres estudis dos il·lustres esportistes santboians que
2: il·lustres
0: faran de comentaristes.
2: Avui no estarem sols, avui tindrem companyia i serà amb uns grans esportistes d'aquí, de la ciutat de Sant Boi. Són dos que competeixen en modalitats molt similars, són dos que són amics, són el Pol Ferrer i el Jaime Guerra, atleta de salt de llargada, cinquè d'Europa, dotzè del món, i Pol Ferrer, campió d'heptatló nacional. Ara tindrem uns pocs minuts per entrenar, és el que tenen, que com entrenen 88 hores al dia, doncs arriben una mica tard, però aquí estaran a Ràdio Sant Boi vivint aquest partit amb nosaltres.
0: Doncs ara ho explicarem, arribaran també ara aquests comentaristes, i hem d'explicar que també hi haurà presència de Ràdio Sant Boi als bars de la ciutat per saber com s'està vivint allà també l'ambient. Ho farem amb el Frank, com he dit abans. Ataca Espanya, és la mitja mal per la banda esquerra, compta la min! Aturada de Schlager, la primera del partit, que ho intenta Espanya al minut 1, la mitja mal, que ha sortit motivat, eh?
1: Motivadíssima recuperació, s'ha corregut pràcticament a tot el camp, ha trobat aquesta combinació i ha provat a la frontal, ha sigut doncs un tir tupet, però ja va bé començar xutant entre els tres pals d'un Lamine Yamal, que l'altre dia el vam veure relativament malament, per dir-ho d'alguna manera, perquè és un habitual d'anar-se'n contra tres i emportar-se sempre la pilota de la manera més màgica possible, però ara el Lamine, l'altre dia, que no va estar a l'alçada, i a la prèvia deia: aquesta fase de grups m'avorreix una mica, em sembla avorrida. Ara comença el Mundial de veritat.
0: Lamine Yamal és un xuleta i més li val després acabar-ho demostrant sobre
1: xulíssim,
0: el camp. Eh? Jo
1: xulíssim.
0: Crec que ho farà.
1: Sí, és que sempre ho fa.
0: Crec que ho farà, però, tot sigui dit, acaba de demostrar-ho. De moment, qui té la pilota és Àustria, no s'acaba d'aclarir I per tant la pilota que va sortint per línia lateral serà Espanya qui serveixi camí del minut 2 de partit. De moment això comença almenys amb bastant de ritme, sembla, no?
1: Sí, no, a veure, jo crec que també de nou comencem a veure un partit diferent al de l'Uruguai, diferent al de Cap Verd.
0: Ui, espera que hi va Espanya per la banda esquerra, es llança al terra i acaba guanyant l'acció i ho fa més amb molta contundència. No sé si era Linhart, el futbolista austríac, ara ho confirmarem. En qualsevol cas, la pilota torna als peus del domini d'Espanya, semblava que estava a punt de caure Pau Cubarsí al final, tot i així recupera la selecció espanyola, pilota per Unai Simón que ja comença la jugada des de la zona defensiva i la passada marxa cap a la banda dreta.
1: Pedro Porro que torna a l'11 titular, ja ho vam comentar l'altre dia, i m'estranyava que no fos titular, crec que ha sigut el que ha format la millor parella amb Lamine Yamal i crec que Pedro Porro almenys potser no és el lateral que necessitàvem, però sí que és aquest perfil de futbolista. Crec que ara està còmode, està en ratxa. L'altre dia estava centrant, estava xutant, estava provant i crec que sobretot estava entenent com donar-li els espais a Lamin. Llavors, benvingut sigui a l'11 titular.
0: De fet, hi havia alguns dubtes sobre qui jugaria avui a l'11 titular. Alguns deien que seria Marcos
1: compte,
0: Llorente.
1: Compte.
0: Ui, compte! Aquesta acció ofensiva d'Àustria, finalment, la pilota l'acaba traient rebotada a poc, Ugarcí, la pilota acaba
2: el
0: sortint
2: trompeta
0: per la banda dreta, com fa el Ver el Niño Trompeta. Justament això és el que ha fet en aquesta acció per enviar el perill fora de la porteria d'Unai Simón. I Espanya cada moment ha tingut un parell, però també ha hagut de resistir un parell d'ocasions a les que Àustria ha volgut complicar-li la vida al conjunt de Luis de la Fuente.
1: Doncs sí, curiós, no? Aquesta ens ha deixat ja la jugada del partit, almenys el detallet del partit de l'Àlex Baena.
0: Sí.
1: No ha sigut un túnel, però gairebé quasi. És que jo no m'esperava gens aquest Àlex Baena titular del Mundial. És que recordem, vale, sí, Nico Williams està lesionat, també Jeremy Pino. Són les dues baixes d'avui, més sensibles, però, ostres, Baena titular del Mundial, tio.
2: I ve de marcar, eh? Ve de marcar contra Uruguai.
1: Ve de marcar, un gol pèssim, la veritat, sí. I regalat. O sigui, tot s'ha de dir. Però, ostres,
2: una cosa,
1: titular al Mundial Àlex Baena.
2: Ara aprofitarem quan arribin per preguntar-li la seva porra al Jaime Guerra i al Pol Ferrer. Jo aprofito per dir que la meva porra l'han fet, soc com molts dels estudiants, que la porra me l'ha fet ChatGPT. Perquè
0: mira,
2: he vist un fil a Twitter d'una persona que li ha preguntat el resultat de 700.
0: Sí?
2: Ha adivinat els 4 a 4, els 4 anteriors, contra Espanya.
0: Espera, que hi va la mitja mà, la pilota per Baena, banda esquerra, rep la pilota, vol fer la centrada, al final l'acaba traient la defensa, però hi torna la mitja mà.
2: Penal.
0: Entra a l'interior de l'àrea, cau al terra, no xiula res, la mil, la pilota acaba rebotant en un futbolista d'Àustria, surt per línia de fons, serà córner favorable a Espanya.
2: I la Lamine Yamal que demana ànims a l'afició que està avui als Estats Units i també demana al central d'Àustria, Danso, que s'havia tirat, la Lamine Yamal, que l'haurien d'haver amonestat. Per cert, deia que a Grok, la intel·ligència artificial de Twitter,
0: sí,
2: ha adivinat fins ara tots els resultats de 700, els ha adivinat tots, i diu que Espanya avui guanya 3-1.
0: 3-1,
2: La meva porra és 3-1, quina és la vostra?
0: De moment, la primera que tindrà Espanya per fer aquest 3-1 és el córner. La pilota per Pedri, que l'envia a la banda esquerra, la centrada al primer pal, la treu la defensa, segueix pressionant Pedri, la pilota queda curta, al final és Baena qui vol fer falta, veurem si la fa.
1: Ui, si
0: segueix
1: fet
0: conduint Àustria, la passada en llarg, vol intentar fer les distàncies el més curt possible, Dani Olmo, però tot i així arriba la pilota per la banda esquerra i fa un perill Savitzer. Canvia la pilota una mica més endarrerida perquè la rebi al mig del camp.
1: Us hem de ser sincers,
0: sí,
1: m'he inventat l'11 d'Àustria. No en el
0: era
1: moment,
0: l'Aimer
1: eh?
0: Que volia jugar. Sí,
1: sí. Me l'he inventat sencer. Llavors, en
0: si
1: aquesta tindrem
0: temps de reconfigurar-lo.
1: En aquesta retransmissió xiringuitera, tot s'hi val, i he dit,
0: no,
1: avui m'invento els 11.
0: Anem a dir els 11 bé.
1: El d'Espanya està perfectament, el d'Espanya l'hem cantat perfectament.
0: No, Pedro Porro juga en comptes de Marcos Llorente.
1: L'he cantat.
0: Ah, perfecte. Per part d'Àustria, compte que hi havia perill, atrapa la pilota Unai Simón, la jugada estava invalidada, sí, efectivament.
1: Sí.
0: Slager a la porteria amb l'Aimer per l'esquerra, a la Baidan sol central, amb Pocs per la banda dreta, amb Slager i Sigual al mig del camp, a Wenner com a mitja punta, Savitzer per l'esquerra, Schmidt per la dreta i Gregoritsk, sí.
1: No sé què busca, el màxim golejador d'aquest Mundial a la banqueta, eh? Arnautovic a la banqueta.
0: Clar, Arnautovic no juga, és el que t'anava
1: a dir. No, i és un dels jugadors també més contrastats dins d'una Àustria.
0: Molta experiència.
1: No està, sí, no és que estigui contrastadíssima pel que fa a guanyar Europa, però almenys sí que, ostres, té jugadors que porten recorregut a Europa jugant molts anys als seus clubs.
0: La Lamine Yamal fa cara de... Saps allò quan veus algú que fa cara de...
1: D'èpica?
0: Sí, de... No, de... No, de... És que no em surt en català, traviesillo.
1: Sí,
0: no?
1: Fa cara de juvaner.
0: Avui farem mal, no? Doncs la Lamine Yamal té aquesta cara avui. Veurem si s'acaba confirmant o no. És Pedri jugant en defensa per Pau Cubarsí. Filtra una bona passada perquè la rebi a la mitja punta. L'11, el 21 d'Espanya, volia dir, jugant avui com a nou. Mikel Oyarzabal rep la pilota i la deixa cap a la zona defensiva perquè sigui al mig del camp de la selecció de Luis de la Fuente qui intenti construir jugada. Ara és Pedri jugant a la mitja punta, controla Oyarzabal, la deixa a la banda dreta perquè sigui Lamine Yamal qui inventi jugada. Lamine davant de dos futbolistes, deixa la pilota en curva. Pedro Porro, compte que volia xutar Dani Olmo, se la treu de sobre la defensa, una altra ocasió clara de la selecció espanyola.
1: La defensa d'Òstia que demanava mans aquí, han aixecat la mà després, la típica jugada on xutes.
2: I aquest xuroi.
1: Sí, rebota en la defensa. Un altre.
0: Passa d'en llarg, Cucurella vol arribar-hi, surt la pilota per línia de fons, serà corner, servei corner. De nou de córner per la selecció espanyola.
2: Apunteu
0: en ràpid, partit, és el
2: apunteu
0: segon,
2: ràpid, apuntem, John apuntem. I Dani. Sí. Porteria, sí que estem en el correcte, és Lager, el porter del Salzburg, Poch en el lateral dret, el central és Danso, el número 3, sí. Jugador de Tottenham Hotspur, no és Lienard, és David Alaba.
0: Ho aquest... acabem de repassar, eh?
1: Ho acabem de cantar.
0: Acabem de cantar, dic, per si serveix.
1: Ho acabem de cantar. I ens porten aquí, què ens porten aquí?
0: Espera. Hola, bona tarda.
2: Ui, espera't.
0: Algú que aquí està marxant molt ràpid, ara ho explicarem abans. S'ha fet l'ocasió
1: mira la pantalla,
0: de la selecció espanyola. Hola, bona tarda. Com estàs, Marc Gavernet? Benvingut.
4: Bona tarda, què tal? Escolta, acabo de veure el nostre primer convidat sí? Passant per aquí pel carrer.
2: Sí.
4: Estic nerviós.
1: Ha fugit, per què? Ens ha vist i ha
4: perquè
1: fugit.
4: És que...
0: Hi ha gent guapa.
4: És que, saps?
0: Ara explicarem qui són. Abans, Marc Gavernet, què és el que ens has portat aquí a l'estudi?
4: Una col·laboradora de la Ràdio Sant Boi ens ha donat aquestes pintures de cara, oh, pintures facials, perquè us pugueu posar la bandera del vostre país preferit a la cara.
2: No ens passem.
4: Jo
2: no
4: ho faré perquè no...
1: Potser és massa.
0: T'importa si no...
4: Segons... Està Puyol! Segons com vagi el partit.
0: Sí. Està Carles Puyol, sí.
1: És un habitual, l'altre dia també estava. I Villa, aquest sí que m'agrada. Això de pintar-nos la bandera a la cara, bueno, segons com vagi el partit, vale?
0: Espera, que hi va Lamine Yamal, acaba traient-la la defensa, Slimer, que l'envia per línia lateral, serà Lamine qui torni a servir aquesta pilota, minut 8 de partit, de moment Espanya 0, Àustria 0, sensacions de nit del que portem.
1: Avui fem funció de bar, eh? O sigui, la gent que aquí passa per la finestra de Ràdio Sant Boi s'atura com això quan vas caminant per un bar i et pares.
0: Ara espera, que veig aquí els dos convidats ja passant per davant del nostre
1: estudi. Sí. No, hi haurem de preparar això, però avui tenim la finestra aquí completament oberta, sí, perquè tothom vegi què estem fent. Vergonya zero, eh? Què vols que et digui?
0: No, cap mena de vergonya.
1: I després...
0: Orgull.
1: Després del que va passar l'altre dia aquí de mitjanit, que només uns escollits ho van escoltar, perquè això s'ha quedat en la història de les
0: acaben zones, de passar uns col·laboradors de Ràdio Sant Boi que també estaven al·lucinant amb el que tenim aquí muntat.
1: I els que queden.
0: Qui vulgui estar convidat.
1: Sí, no,
0: ja
1: no,
0: sabeu on estem, no ens amaguem de ningú. Però és que veig que hi ha...
1: Em preguntaves pel futbol, jo t'he respost el que m'ha sortit dels ous, bàsicament, eh?
0: Sí.
1: O sigui, en aquesta, jo, insisto, en aquesta retransmissió xiringuitera farem una mica el que ens vingui de gana, eh? O sigui, si em ve de gust, doncs això, obrir una cervesa, com acabes de fer, encara que no hi hagi gol.
0: Pràcticament minut 10 de partit, i aquí a l'estudi passen coses. Jaime moltes Guerra, bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
0: I benvingut.
5: Acabo de menjar en 5 minuts,
0: sí?
5: Per estar aquí el més possible, per comentar el partit, així que...
1: Què compromís?
0: Ets molt futbolero, tu, Jaime?
5: No creguis, eh?
0: O sea, però avui sí.
5: He vist molts partits del Mundial, perquè he pagat la subscripció aquesta d'un mes.
0: S'ha de gastar,
2: però. Jo també.
5: Sí. Per un cop cada 4 anys, doncs la pago, no?
0: Jaime Guerra...
5: Però partits així de veure la Lliga i tal, no les veig.
0: Jaime Guerra, un dels comentaristes, l'altre, Pol Ferrer, bona nit, què tal, com estàs?
6: Bona nit.
0: Benvingut, tu què, futbolero?
6: Zero.
0: Zero, eh? Sí, hem convidat Dani Teruel a dues persones que futboleros poquet.
1: Bueno, bé. Aviam...
6: Aviam, a mi
1: però és la personalitat.
0: A veure, a veure.
6: A mi l'esport m'agrada, sí. Sent sincers, però bueno, el
1: només
6: futbol...
1: Només faltaria que no, tio.
6: Però el futbol és, crec que, tots els esports que menys m'agraden. Doncs, però bueno, no, es disfruta tot i així.
0: Doncs serà interessant també saber l'opinió del que aneu veient.
1: No, però per exemple, són esportistes d'èlit.
0: Sí, clar.
1: Vull dir, ens poden dir aquestes coses que nosaltres, com a futbolistes amateurs, que són pèssims jugant...
0: Home, doncs... futbolistes amateurs em sembla molt difícil,
1: sí,
0: tot,
1: potser,
0: eh?
1: Sí, potser és massa.
0: Arribar futbolistes doncs, amateurs...
1: No arribem a veure, no? Aquesta visió professional, sobretot per la part més atlètica.
5: Hi ha un jugador de Bèlgica que no sé què porta a la cara. Jo va com protecció a la mandíbula.
1: Sí, és el 5 d'Àustria, Poch. El lateral dret, si no m'equivoco, un dels defenses.
0: Si ara Pol Ferrer estava intentant mirar l'11, no el miris gaire perquè no està bé. Vull dir que...
1: No, bàsicament...
0: No el miris gaire, no.
1: Bàsicament ens els hem inventat. O sigui, això és qüestió d'anar veient.
0: I ara l'Albert Vilar, que també està agafant els micròfons, llavors aquí hi ha un... bé, doncs una mica de també. Sí. Compte la centrada d'Espanya a la banda esquerra, la treu de la defensa, arriba Pedri, és Àustria que la vol expulsar de la seva àrea, i finalment acaba arribant Pedro Porro per fer un desplaçament cap a la banda esquerra. És Baena jugant en curt per Iarzabal, de nou per Baena, Baena juga per Pedri, Pedri aixeca el cap, intenta fer jugada per la selecció espanyola, ara és Rodri, que aixeca el cap i fa una passada per Pau Cubarsí, aquest per Pedro Porro, i de nou rep Pau Cubarsí. He fet una broma que anàvem repetint segons ha començat el Mundial, que és que la selecció espanyola, pràcticament, vull dir, tu vas narrant el partit i dius Cubarsí per Pedri, Pedri per Lamine, pràcticament és com si fos el Barça. Clar, hi ha una pregunta que no us hem fet mai. Si us haguéssiu de mullar amb un equip de futbol, ja vosaltres culers, de quin equip seríeu?
1: Vosaltres som molt culers, aquí d'avançada.
5: Ah, no, jo del Barça.
1: Home... molt bé.
6: Pol? Jo de tota la vida he sigut culer.
1: Molt bé. Hosti, sempre, sí, sí, sempre convidem a culers pel
6: tranquil,
1: que sigui,
6: home,
1: eh?
6: Sí, sí.
1: Quants convidats hem tingut? 4 en aquesta retransmissió. Sí. Tots del Barça, per lo que sea.
5: Home, com ha de ser? És difícil trobar una altra persona.
0: No pensis,
1: bueno, a la COPE es juguen a coses
0: sí, sí, no pensis,
1: eh?
0: No pensis.
1: A la COPE de vegades es juga una miqueta de l'Espanyol, del Madrid... No, no, eh?
6: No, no, la veritat.
0: Deies, Jaime, que havies vist molts partits del Mundial. Sí. Fins ara, quins són així els que t'han sorprès més? Que més?
5: Uf, ahir vaig estar veient l'Inglaterra, sí. República del Congo, i dic, madre mía, es foten fora a Inglaterra, eh? Després al minut...
0: van acabar salvant-ho?
5: Sí, sí, sí.
1: No, no, a punt, eh? I Bèlgica li va passar que era bé igual, tenia davant una Senegal, que era per mi molt bomba, és una de la, era una de les seleccions almenys que a mi em prometia més. Vam fer lo típic d'una selecció africana, que és fer 60 minuts o 50, de sí,
0: impecables,
1: hòstia,
0: sí, sí, sí.
1: Però de l'hòstia, amb uns gols que dius, ostres, gols de bandera,
5: sí, sí.
1: Però després doncs es veien a baix, s'adormen i doncs regalen aquest penal que es va fer al final, que el va fer càmera, crec, la mi càmera, que va ser desastrós.
0: I vas veure el partit de Bèlgica després, perquè va ser bogeria.
5: El de Bèlgica-Senegal,
0: sí.
5: Vaig veure la primera part. Després ja...
0: a la segona és quan es va complicar, eh?
5: Ja dic, bueno, deixo de veure ja, que portava ja molt temps de veure el futbol i...
0: Pol Ferrer, pot ser que sigui el primer partit que veus d'aquest Mundial?
1: Sí. Pot ser sincer,
6: en directe?
1: Eh?
6: En directe sí. En directe sí.
0: Què els veus? En diferit?
1: En diferit.
6: Cortos d'aquests i poca cosa
0: a
6: més.
0: A TikTok.
5: Sí, sí. El reel del gol de Cristiano i poco más.
1: Perquè surt de rebot, eh? Si fos a buscar-lo. Buscar-lo doncs, o perquè et surt?
0: Ja veieu aquí que aquí...
6: No, no, perquè em surt, perquè em
0: aquí
6: surt.
0: A Ràdio Sant Boi tenim els especialistes.
1: Pues com el Chiringuito.
0: Màxims en futbol. Per poder explicar tot el que està passant. Minut 14, de moment Espanya 0, Àustria 0. Segueix intentant-ho la selecció de Luis de la Fuente. Fins ara aguanta Àustria, que de nit també ha tingut els seus moments a l'inici de partit d'intentar buscar la manera de fer mal, també.
1: Doncs sí, de nou, Espanya, com l'altre dia, ens està deixant algunes imatges d'algunes pèrdues en sortida de pilota. Avui està la línia defensiva bastant alta, però hi ha moments, no diria de desconnexió, però sí de, potser per la intensitat, pels nervis, perquè acaba de començar el partit, no, hi ha algunes pèrdues, però Àustria no està sabent moure aquesta pilota per després acabar de fer mal, no hem vist cap xut, només són 14 minuts. Ara bé, sí que amb el pas dels minuts hem vist, jo crec que el que veurem i el que hem de veure, que és una Espanya sobretot protagonista amb la pilota i que tot passa per Rodri, Pedri i Olmo.
0: Doncs, de fet, ara serà falta favorable a Espanya. Estem veient, clar, evidentment no és la mateixa hora que és aquí, vull dir, allà és de dia i segurament es nota també la calor que fa. Ara aquí fa una mica menys, però vosaltres també que això ho viviu en el vostre dia a dia, com afecta la calor, el rendiment? Vosaltres us afecta molt o no?
1: Són allà les, sobre les 3, 2 al migdia.
6: Com?
1: Que als Estats Units són les 2, les 3.
6: Ah, sí, sí, són 7 hores menys. Hmm. O sigui, aquí la calor és dura, durant ganes, o sigui, pensa que hem d'estar bevent aigua tranquil·lament cada 5-10 minuts.
1: Hòsties.
6: Mm. Sí, sí, si no fas això et deshidrates en 0 coma i... Allà, al final t'acabes acostumant i ja va bé, perquè el Campionat d'Espanya serà a Màlaga, és un entorn molt húmid i partim d'avantatge respecte als que són més cèntrics. Però...
0: sí, clar, sí. Esteu més acostumats a la calor i potser us afecta menys.
6: A la calor humida.
0: Humida.
6: Sí, perquè si és te'n vas a Madrid, Burgos... Bueno, Burgos no tant, però...
0: Són zona cèntrica,
6: molt segarral, que...
5: No, els del nord ho passaran malament, el d'Espanya, eh?
6: Sí, sí.
1: Clar, ploro jo perquè vaig al gimnàs, que està amb l'aire condicionat a tota hòstia.
0: I sues igual.
1: I estic allà suant, i va bevent aigua, però litre i mig tranquil·lament,
0: aquí
1: llavors.
0: Aquí sí que és veritat que els futbolistes tenen, i això s'ha implantat ara des de fa no massa, fet que també s'aprofita per fer pauses de publicitat, però tenen aquest cooling break, que ho tenen a les dues parts,
1: Això és una vergonya.
0: Sí, però és veritat que serveix per això, per hidratar-se justament. No ho poden fer durant tot el partit, cada 5 minuts, com deies, però sí que és cert que tampoc és potser la mateixa intensitat que el que feu vosaltres. És un altre tipus d'esforç, potser, no?
5: Jo crec que la pausa aquesta de hidratació, jo crec que és més per ficar la publicitat.
0: Hòstia,
5: que,
0: sí, això segur. T'ho colen tot allà,
5: Sí, és que jo crec que és això.
1: Sí, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que estava en un partit, i surt pausa d'hidratació. Molt bé, el narrador anuncia aquesta pausa, no?, pels anuncis, i enfoquen un jugador amb samarreta, amb màniga llarga, i diuen pausa d'hidratació.
0: Espera que hi va Savitzer, centrada al segon pal, no arriba, la rematada era perillosa de Gogoric, que volia enviar-la directament a la porteria. Al final acaba marxant per línia de fons Espanya, que estava dominant a l'inici de partit, però ara Dani, que ha tingut aquesta ocasió a la que ha estat a punt l'11 d'Austria d'enviar la pilota cap a dins de la porteria.
1: Doncs sí, Gogoric, que ha saltat més convençut que amb tècnica, tenia cobert, sí, la veritat que estava doncs amb una visió privilegiada de la jugada, l'ha deixat una mica aquí córrer, i Austria que comença a avisar. Com veiem aquí un Rodri molt bé recobrant aquesta pilota. Si vols, repassem alguns dels últims resultats del Mundial.
0: Sí, eh?
1: Estats Units, tot i amb una targeta vermella a l'inici del partit, 2-0 contra Bòsnia, és una de les grans sorpreses del Mundial. Espera't, que tenim acció.
0: Acció perillosa de la selecció espanyola, era Baena que volia arribar-hi, al final acaba una mica passada al segon pal, deies, Dani?
1: Els partits d'abans sense sorpresa, Bèlgica 3, Senegal 2, tot i que va ser molt boig, Inglaterra 2, Congo 1, van patir els anglesos, México, que segueix en aquesta ratxa espectacular, 2-0 contra l'Equador, i França, que va fer aquest espectacular 3-0 amb un Mbappé que va començar el partit i el va acabar de la millor manera, amb un doblet.
0: Jaime, aquest l'has vist o no? El d'Estats Units.
5: No l'he vist aquest.
0: Avui no.
1: Bé,
5: Vaig veure el de França, que el que va ficar el Dembélé 3 gols.
0: Sí.
5: I ja està. De França no he vist cap partit més.
0: França fa bastanta por,
1: No,
0: Dani?
1: Molta. Molta, perquè a més va començar el Mundial i dèiem, hòstia, la davantera de França. Però és que a més França juga molt bé,
0: Sí.
1: Juga molt bé. El primer partit... No, al primer partit li pots retreure a qualsevol selecció, el que sigui.
0: Però a les grans els hi passa que els hi costa com arrencar una mica.
1: I Olise, tio, no està fent gols, però està boníssim. Està deixant cada tallet, tio. L'altre dia, perquè la basta ja contra el pal, però, hòstia, està fent un gol de xilena, tio. Però
0: sí, era increïble. Era increïble. De fet, Pol, tu que estàs fent un seguiment del Mundial de Reels, diguéssim, seguiment de Reels, a tu t'ha sortit aquest vídeo de la mina amb Nico Williams? Quan li pregunta per França,
1: Hòstia. El
0: Jaime sí. Jaime, explica'ns aquest vídeo perquè és bastant bo,
5: No, bueno, li fan una pregunta a Lamine de com veu la selecció i tal, i, a veure, no me'n recordo molt bé, però va dir que la selecció espanyola que era millor, i ja està.
0: Sí,
1: són uns xuletes.
0: Clar, el tema és que... És que
2: la cosa és que el Nico estava cagat perquè li van preguntar, hòstia, França són molt bons, i diu Nico, sí, són molt bons, i Lamine diu, i nosotros?
0: Clar, diu, és que Nico diu, no, és que tienen delanteros muy buenos, i Lamine diu, i nosotros?
1: Què penseu d'això, d'aquesta moda dels esportistes?
0: Que fas els xulos, bàsicament.
1: Sí, xulo...
2: Però és mentalitat, també, en plan, com vagis a perdre...
1: O aquesta confiança.
7: Està bé, Dani, aquesta autoestima.
5: S'està bé, però jo crec que és millor no dir res i anar més
7: a perfil
5: baix i després donar la sorpresa, perquè quan davant de càmera sent un personatge que és tan famós i tal, i aquestes coses, després quan perds, la ola de hate i de crítiques es multiplica per 3.000.
0: Clar, però, per exemple, abans d'una competició, una cosa és el que dius davant de càmeres, o el que es pugui arribar també fins i tot a altres que estiguin a la mateixa competició, però de cara a tu mateix i de cara a la gent que li tens confiança, us agrada a vosaltres transmetre com aquesta confiança en vosaltres mateixos, o a vegades hi ha dubtes també?
7: Sí, confiança sí, però no has d'anar de sobre. O sigui, has de saber la teva posició.
1: Hi ha línies, no?
7: Clar, o sigui, perquè també és el que dius, això et fots l'hòstia i l'hòstia es multiplica per 3, 4 i és dur. Però sí, saber la teva posició, saber del que ets capaç, i clar, òbviament, estan els entrenos que ho vas veient cada dia, ho veuen tots, i això.
0: Lamine sembla... Et deies, Jaime, perdona?
5: No, res. Jo no va dir que compta amb el Pol Ferrer al Campionat d'Espanya,
0: Sí,
5: Jo l'estic veient a les pistes molt fort.
7: Jo no diré res.
1: Subscrivim.
0: Tu,
2: humilitat. Un raig no parla.
7: Jo no parlo.
1: Contraris a
0: Com
1: la
0: veus mi, el Jaime? Està a bon nivell, el Jaime.
1: Salta,
7: Mira, a nivell d'entrenos no et sabria dir, però porta unes competicions molt interessants. I va cargant el tio.
5: Estic cargant el tanque.
7: Exacto.
0: Clar, de fet, hem d'explicar que el Jaime ve de competir de certes illes, no, Jaime? Com ha anat
5: sí,
0: això?
5: Sí, vaig anar a Tenerife.
0: Com ha anat? Perquè a sobre 8 metres, no?
5: Sí, la primera competició, primer salt, i molt bé. I després vaig fer una altra a Guadalajara, que vaig fer dos salts de 8-15 i molt bé, molt content. Ara el dissabte competeixo un altre cop, a veure si, si em poso el primer del rànquing d'Espanya. No sé, ho intentaré, però està difícil, eh? L'altre dia van saltar 8-22.
7: Això t'anava a dir, Jaime, que opines del mitin de Castellón?
5: Uf, va ser molt dur de veure i de no estar allà, eh?
8: Ui, Garzabal.
0: Ui, compte la jugada, acaba en res, acaba atrapant Àustria. Clar, vosaltres ara veig que anàveu parlant. Entre vosaltres us piqueu o no?
5: Entre ell i jo?
0: Sí. Sí.
5: No, no.
0: No?
5: No, perquè si ell es vol picar amb mi a la llargada, no, no té cap possibilitat.
7: No, la verdad, la verdad.
0: No, però en el sentit més de, no sé, abans d'una, d'una competició, de picar-lo una mica perquè ho faci millor.
5: No, no, és més d'animar-nos mútuament i ja està. No.
7: Sí, sí.
5: També et dic que ella a la llargada si es pica amb mi mal, però si jo em pico qualsevol altra prova que no sigui la meva, també estic fotut, eh?
2: Per cert, aprofito per dir i multiplicar l'hòstia si sí. perdem Espanya contra Àustria. Àustria, la primera Eurocopa que va jugar va ser el 2008, bàsicament perquè era anfitrió, i 10.000 austríacs van firmar a favor de que no juguessin per no fer el ridícul. T'ho imagina't lo dolent que pot arribar a ser Àustria. Per això dic que si perden, multiplico l'hòstia encara més.
0: Intentava Espanya, no arriba la Minja mal, atrapa de nou la pilota Schlager. El porter austríac, que se la queda la mint, que fa aquesta mirada, Dani, assassina, eh?
1: Sí, porta unes quants ja en el Mundial que no s'acaba de trobar amb els seus companys. Ja, això no és el Barça, ja ho sabem, tot i que hi hagi molts jugadors que siguin de l'equip. Però no sé, l'altre dia el vam veure molt desconnectat, ja estava molt sol, estava sempre intentant l'individual, contra dos, contra tres, la perdia, estava amb males cares, no sé. Jo crec que enyora molt Nico Williams, què vols que et digui? És el seu col·lega, tio. És el seu col·lega, estava a l'altre cantó, sí, és com la referència de quan vas jugant, el veus a l'altra banda, ara quan tenim la pausa d'hidratació, i el veia allà, tio, i tenia...
0: A veure, Jaime, quan triguem en que surtin els anuncis?
5: No, 10 segons.
0: A veure, anem comptant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Estàs punxant, Jaime?
1: A vegades a la pública no sempre ho passen, eh? A vegades a la pública no sempre han posat els anuncis. Que, en plan, rotllo, jo quan no he posat anuncis m'he tornat boig a casa, ha sigut com, hòsties, com si fos un gol, tio.
5: Clar,
1: que en plan, t'esperes els anuncis, no?
5: El Dazón sí que es posa en els anuncis.
0: Sí, no, no, però el això és cadena perdona, pública, ara hem de dir-ho, que estem veient el partit a través d'una cadena pública, i per tant, doncs, ara mateix a la pausa d'hidratació estem veient els futbolistes. Nosaltres estem aquí a l'estudi de Damià Grima seguint aquest partit amb el Pol Ferrer, també el Jaime Guerra, que ens acompanyen per seguir el que passa en aquest partit. Dos especialistes del futbol, com heu pogut anar coneixent durant aquesta retransmissió, però també estem fora de Sant Boi, també estem als bars de Sant Boi en els que s'està vivint l'ambient de Mundial, l'ambient de futbol. Allà hi tenim el Franco. Què tal? Bona tarda, com estàs?
9: Hola, hola. John, m'escoltes?
0: Què tal? Bona tarda. T'escoltem perfectament. On estàs ara mateix?
9: Ara mateix estic al bar La Poderosa, aquí sí, a Sant Boi, al mig de Sant Boi, però tinc un problema molt important, perquè estic a dins i no us escolto, no tinc senyal a dins del bar.
0: Nosaltres però... a tu t'escoltem perfectament, per tant, endavant.
1: Tu tira.
9: Sí, sí, sí. No, tira, perquè he sortit ara un moment. Però he de dir que l'ambient no és només a fora, digo a dins, sinó que també és a fora del bar. De que a dins del bar hi han dues teles que estan donant el partit i ara que s'han en la pausa d'hidratació aquesta, però vaig a preguntar un moment aquí a la gent d'aquí fora si li puc molestar un moment. Hola, bona tarda, per a Ràdio Sant Boi, us puc molestar un moment per al partit d'Espanya?
1: Ui, estan tensos.
0: Ui, la gent, va, mira. Està, la gent està tensa.
9: Com esteu veient el partit aquí Espanya-Àustria?
10: Pues de momento lo veo chungo.
9: Sí.
0: Comencem bé, tu.
10: De momento no vemos portería.
9: Com has vist a Oyarzabal?
10: Poco lo he visto. Lo he visto caerse al suelo y poco más. Yo no sé por qué no está jugando Gonzalo.
9: ¿Y cuántos jugadores coneixes d'Àustria?
10: Álava, que juega en Real Madrid. Y al Aimer, que juega en Leipzig.
1: Son dos.
9: Eres merengue.
10: Merengue a muerte, vamos.
9: És de
2: Madrid.
9: Aquí hi ha un culé.
1: Qui ho diria?
9: Tu, culé. Upa. A tots culés, menys tu. I què opines tu del que ha passat amb Cucurella?
10: Con dos cojones. Ha hecho lo que tenía que hacer.
9: Sí, sí.
10: Ha hecho lo que tenía que hacer.
9: I ara Bastoni, no?
0: Sant Boi és increïble, tu.
10: No quiero a Bastoni.
9: Bastoni, no? Cucurella, sí.
10: Hombre, tanto. Ya tenemos muchos centrales. ¿Para qué quiero otro central?
9: És veritat. I aquí, ja els culers, què opineu del que ha passat amb Cucurella? Aquí.
8: Estan tímids els culers, tu.
9: Aquí, en Cucurella, què ha passat?
2: He escoltat de fons que haga lo que le salga de los huevos.
10: Ella no entiende ni de futbol.
9: No, tu, tu sí saps.
11: Cucurella, que le den por culo al Cucurella, ¿me entiendes? Si estuvo de pequeño, que se queda, tío.
10: Otro pido. Pero si no hay nada más bonito que lo que dijo ayer el Tebas, hombre.
11: Que le den por culo, que es que a mí me da igual. Mira, mi cerveza viene ya.
9: Doncs merci, moltes gràcies.
1: Prioritat,
9: mira,
1: eh?
9: Mira, salut. Sí. Aniré un moment a dins.
8: Barda intel·lectuals en aquest en el que estàs, eh?
9: Estava parlant sí, literalment amb Aristòtil i sí, amb Plató. Ja.
8: Plató, sí, sí, sí.
9: La... Jo crec que aniré un moment a dins a veure si...
8: A veure si es manté la cobertura.
9: Sí, sí.
8: A veure si podem parlar amb l'Àlex. A veure què ens explica l'Àlex.
9: Àlex,
1: ui, quin ambient.
9: Un moment.
11: Ui. Ai,
9: un minut.
11: Ja.
9: No puede estar. No és pot, que aquí no pot, no pot, no hi ha moltíssimes meses que totes estan veient el partit sí. I ara sembla que han tornat.
8: Doncs es talla la connexió d'aquí res, tornem a marxar fins a Poderosa perquè veiem que allà doncs l'ambient déu-n'hi-do. Franco Vidro, moltes gràcies, en res tornem a tu. Sí, perquè es tallava una mica la connexió.
1: M'imagino com que
8: el passi allà...
1: l'ha xuclat la muchedumbre i a tot el bar. Tothom... Sí. Mira, que es quedi allà, però hi ha una cervesa.
8: Impressionant. Què us han semblat els comentaris d'aquests dos filòsofs que, que intervenien? Sí.
5: No, era espectacular. Jo crec que conec el segon que ha parlat.
1: Sí?
8: Ah, sí?
5: Em sonava molt la veu. I jo crec que és el germà d'un amic meu.
8: Ah, mira.
5: Es diu... El que jo crec que és el germà del Dani Torrico, que és un col·lega meu, i es diu Pol Torrico. El meu dia...
8: Tu, Pol, feies cara de no saber molt bé de què parlen, no?
7: Sí, sí, el de Cucurella i fins allà...
5: Que es menja una paella.
1: Ui, Olmo!
8: Ui, compte, Olmo! La treu, la defensa, corna. Ocasió claríssima, Dani, de la selecció espanyola al minut 28 de partit. Claríssima.
1: Doncs sí, Olmo, que ha fet, jo crec que el que se li demana per entrar en aquest 11 titular, que és que té aquesta capacitat d'estar entre dos jugadors i amb un toc, sobretot la millor qualitat que té Dani Olmo, és el control. I a una sí. Espanya que si li estaven complicant les coses, si has de tirar d'individualitats, Dani Olmo té aquesta capacitat, que són dos tocs, control, xut, i te la clava. Llavors que segueixi així.
8: Doncs serà corna de nou favorable a Espanya, és el quart que tenim en el partit i va la mi, la pilota ui. Va tancant-se, la treu la defensa, ostres, queda morta, gol!
2: No, Cucurella, no!
8: Sí, sí, està en Cucurella, està en Cucurella! Gol, gol, gol, gol,
1: que no,
8: gol!
1: Que no, que no.
8: De la selecció espanyola, però compte, perquè ara hi ha una mica d'emprenyamenta per
7: gol
8: part
7: de la rata blanca.
8: Tant de Lamin com de Cucurella, perquè sembla que de moment el gol, Dani, no puja al marcador.
1: Sí, però jo no m'entero de res. Cucurella ha marcat un gol i ha anat a encarar-se contra el Linier. Ens estan posant aquí les imatges, ara de nou, sembla que hi ha com empentes, no?, cap a dins. Potser s'ha anul·lat el gol perquè hi havia aquí empentes contra el porter.
8: Espera que el Franco Medina té declaracions impactants.
2: Del fan del
8: Cucurella. Hola, Franco Medina, què tal? Què s'expliquen per allà?
9: Què tal, com estàs? Amic, el Cucurella ha marcat gol.
10: Hombre, pues claro. Y ahora solo le falta ver si es el del Madrid. Es lo único que falta ya.
9: Ara han valgut els 80 milions. Que... No, quant ha costat el Cucurella?
10: 50.
9: 50? No, 40 ha costat el Gordon. No,
10: 80 el Gordon, ese sí que, 80. Vamos, ayer salió de reserva.
9: I Carreras, què?
10: Pues Carrera se lo tienen que quedar.
9: Sí, sí.
10: Para mí sí, de segundo. Primero vendrá a Fran García y quitarse al Mendy. Y se quedan al Cucurella y al Fran García. Y al Carrera.
9: ¿Y Mbappé? ¿Qué opinas?
10: Es que tengo amor-odio por Mbappé. Tengo amor-odio. Yo lo quiero mucho. En el Mundial está haciendo un Mundial que te cagas. Pero el último tramo que hizo con el Madrid... Con l'Expósito no me gustó nada.
9: Claro, tu ets espanyol, però també del Madrid. Què vas opinar amb Valverde, amb el partit que ha fet amb Uruguai contra Espanya?
1: Ui, silenci.
10: No se le vio tanto.
8: Entrevistador.
10: Que
8: va amb el ganivet, Franco Medina.
10: Que madre mía. Ahora, Valverde, pues, jugar una selección Uruguai es una selección... Ahora mismo actualmente pequeña.
9: ¿Y tú crees que el Real Madrid necesita un jugador como Olise?
10: ¿Cómo?
9: ¿Tú crees que el Real Madrid necesita un jugador como Olise?
10: Y tanto. Pero cualquier equipo necesita un Olise. Actualmente el mejor jugador del mundo.
8: Sí, sí, Radio San Boi seguramente también necesitaría. Franco Medina, gràcies per les declaracions. Vull dir, interessant també tenir...
2: Has tallat debat, ja.
8: Interessant tenir també més opinions.
9: Aquí tinc el xiringuito.
8: En res tornem cap allà. Sí, sí, sí. Hem muntat el xiringuito. En res tornem cap allà. Abans d'atacar Espanya, hem de dir, Dani, que recordem que tot i que Cucurella doncs, ha fet aquest gol 0-0. Virtual, no ha pujat al marcador, eh?
1: No, jo crec que el que han indicat aquí són faltes, perquè han sigut pràcticament 2-3 empentes i hi ha una que ha tocat a porter, l'hem vist a la
8: espera, que està endollada la selecció espanyola i va Baena per la banda esquerra, vol marxar del primer, al final acaba deixant la pilota en curt per Pedri. Pedri que la controla, l'envia més enrere perquè Espanya toqui al mig del camp, és Rodri que gira cap a Pedri. Pedri davant de dos futbolistes, deixa la pilota per Pau Cubarsí, que la pot enviar encara més profunda a la banda dreta. Allà hi és Lamin Lamal, rep Lamin, té dos futbolistes davant, dues bicicletes. Lamin que pot centrar a línia de fons, segueix Lamin Yamal, acaba aturant el porter austríac, acaba aturant Schlager. Perillosa de nou la situació per la selecció, segueix atacant l'equip de Luis de la Fuente. Pilota a l'interior de l'àrea, Oyarzabal, la deixa per Dani Olmo, Oyarzabal, pot xutar Oyarzabal, el xut, fora! De nou atura Schlager, es complica el partit per Àustria. Dani Teruel apreta la selecció espanyola.
1: Doncs sí, Espanya de nou amb aquestes individualitats, no? Però ara sí comencen a connectar i a sobretot moure bé la pilota de cantó a cantó i trobar molts jugadors sols dins l'àrea. O sigui, Àustria ara mateix, tot i que replegui 5-6 marques dins l'àrea, no estan sent capaços de trobar el jugador que està lliure i estan rebent amb una tranquil·litat. Ostres, és que és el punta, eh? Oyarzabal ja ha rebut aquí com per xutar.
8: Espera que hi haurà més perill, hi haurà córner favorable a Espanya i va a la mira, pilota es tanca, acaba atrapant de nou Schlager per part d'Àustria. Pol Ferrer, aquesta que hem vist abans, el resum que vegis després sortirà segurament, eh?
7: Anem al veure.
8: Ocasió perillosa.
1: El gol de Cucurella quan demà surti el resum per TikTok. Sí, sí,
8: Jaime Guerra, bona pinta, això, no?
5: Sí, estic veient que Lamin ha tret ja un parell de corners molt encaminats a la porteria i no tant al punt de penalti. No sé per què, però...
2: Jo he de dir que vaig llegir ja moltes dades de Bocinha, no vull llegir de Schlager.
1: Ui, espera.
2: Compte, mira, l'altra parada.
8: Ui, compte, ja per ell, Lamin, la pilota per sobre del travesser, volia fer jugada individual al futbolista del Barça, agraeix ara la passada, però tot i així la jugada estava invalidada per fora de joc.
1: I havia de ser claríssima, perquè sabem aquesta nova regla del futbol, ja no tan nova, de que si hi ha una jugada prometedora, doncs es deixa córrer, i com veiem a la imatge de la repetició, doncs sí, Lamin que està molt avançat.
8: I com esteu comprovant, a Ràdio Sant Boi vivim cada partit de la selecció espanyola al Mundial amb tota la passió i perquè el futbol es gaudeixi molt més, es pot fer amb bon menjar. Fes la jugada perfecta amb les pizzas de Rindocore, cruixents, acabades de fer i amb els teus ingredients preferits 100% italians. Demana la teva pizza al 93 10 92 805, repeteixo, 93 10 92 805, o visita'ls al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 4, Rindocore i Ràdio Sant Boi, el millor equip per viure el Mundial amb les millors pizzas.
3: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.
8: Clar, les pizzas, les estem esperant aquí a l'estudi, ens arribaran d'aquí res... De Rintocore, que patrocina també aquesta narració. Clar, vosaltres les pizzas, complicat, excepte que siguin de Rintocore, no? Perquè són tan ben fetes, tan saludables, que fins i tot, doncs, gent atleta com vosaltres podeu menjar Rintocore, que
1: podeu?
8: No hi ha cap problema.
5: Sí, sí, perquè sí. Són molt saludables, clar, jo clar. Me les menjo, però vamos.
7: És carbohidrat, sí. És carbohidrat.
8: I proteïna també una mica.
1: Home, sí, dona energia al final, no? Per partits com
2: la aquest. Mozzarella és proteïna també, no?
8: Sí.
1: Sí, el que tu vulguis.
7: I la cervesa com? Recuperadora.
8: Sí. I va venir la passada per Lamin davant de dos futbolistes. Compte el canyo de Lamin. Volia marxar amb la pilota controlada. Al final la treu la selecció austríaca. És Pau Cubarsí que lluita la pilota. Acaba guanyant-la la por. Al final la perd contra el contracop ara de la selecció austríaca que volia enviar una pilota a l'esquena a la defensa. Finalment acaba controlant la selecció espanyola que ja juga cap a la banda esquerra. És Cucurella qui controla la pilota. De moment, Dani, a mi m'està agradant més Espanya que Àustria.
1: Doncs sí,
8: com són.
1: Més dominadors estan, això segur. Recordem que és la primera competició. Espera, i Oyarzabal dins l'àrea.
8: Ui, Oyarzabal, la pilota per Olmo, no hi arriba. La mitja mala al final volia fer la rematada al final. La pilota s'acaba perdent i se la queda la defensa. Us parlàvem de Rintocore. Sembla que Rintocore ha arribat i ens ho porta també, a més, algú molt sexy que està entrant aquí per l'estudi. Que tal, bona tarda. Compte, gol! Oyarzabal gol. Al minut 36 de partit estava intentant-ho una i altra vegada la selecció espanyola i al final ha estat el davanter, el que sempre hi és en aquest tipus de partit, qui acaba enviant la pilota al fons de la xarxa. El gol ha estat d'Oyarzabal, l'assistència ha estat de la pizzeria Rintocore, que ens ha arribat justament amb les pizzas, li ha arribat l'olor de les pizzas a Oyarzabal i ha dit, ara sí, ara és el moment d'enviar-la al fons de la xarxa. La jugada d'Espanya és boníssima, la passada cap a Cucurella, que l'envia al punt de penal, allà l'esperava, precís, Oyarzabal envia la pilota al fons de la xarxa, a punt d'acabar la primera part, fa el primer el de la selecció de Luis de la Fuente, el primer d'Espanya, Espanya 1, Àustria 0, Dani.
1: És la màgia de Rintocore, és la màgia de les
8: pizzas. Sí.
1: No, aviam que no estigui aquí Cucurella inhabilitat, sembla que està almenys en posició correcta, però bastant en la línia. El punt és el que dèiem, Àustria, tot i que estigui juntant molts defenses, no està sent capaç de trobar els jugadors d'Espanya dins l'àrea, i tot i que Espanya potser no està amb l'11 amb més talent sobre la gespa, sí que està amb aquest perfil de jugadors, rotllo Dani Olmo, Oyarzabal, Arabaena, també se't pot colar Cucurella, que són jugadors que estan indetectables, no?, entrant en segona línia. Ara estava aquí Oyarzabal tot sol, que només l'ha hagut d'empenyar cap a dins, i llavors golàs per mi col·lectiu d'ara sí, una Espanya que comença a despertar.
8: Golàs, no, Pol?
7: La veritat ha sigut bastant senzill aquest gol.
8: Ah, no t'ha agradat, eh?
7: No, sí, no em refereixo. El toc ha estat bonic, o sigui, ha sigut bastant ràpid, no ha hagut molt peron, no ha hagut perdre de valor, de la pilota, i molt fàcil.
8: Facilet per
7: Espanya. Centre, xut, gol. Jaime, com ha de ser, realment?
8: Com l'has vist, el gol?
5: No, molt bé, la jugada molt bona, estava i arzava pràcticament sol, així que fàcil.
2: Mira la mina.
8: Espera que la mina ara s'ha animat i vol fer conducció en el frontal, se la queda la mina, el xut! Acaba atrapant Schlager, Espanya s'està animant, Albert, al final d'aquesta primera part, eh?
2: Per cert, Oyarzabal, un altre perfil de futbolista. Si Nico era una mica cagat, Lamin era més xulo. Oyarzabal ha fet unes declaracions de que, una mica més, i passa al Mundial, ha dit que esteu tots amb una energia molt negativa, que heu d'estar més tranquils. Doncs mira, ha respost, ha marcat un gol, i llavors, mira, si ell vol estar tranquil i li funciona, ja està.
1: No, passa de tot, aquest tio.
8: Sí, Oyarzabal és...
2: Però amb la selecció espanyola és...
1: No, increïble.
2: Es converteix en David Villa, de cop.
1: Però passa de tot, olímpicament. Sempre estan, és que el que deia, la mateixa cara de pòquer,
7: futur
1: tio.
7: Futur pichichi.
5: És un killer.
8: Sí.
1: No, després és increïble, no? Clar, es posa la samarreta de la selecció i, ostres,
8: clar,
1: és que gol per partit.
8: Ens acaben d'ensenyar una estadística. Espanya, 6 ocasions de gol, 4 tirs a porteria. Àustria, una ocasió, 0 xuts a porteria.
1: És la seva primera eliminatòria d'un Mundial en dècades, eh? O sigui, estan tornant i estan tornant fatal.
8: De fet, Albert, anem a donar algunes dades sobre Àustria. Ara ho farem abans. Compte que ataca Dani Olmo, la passada a la frontal. Oyarzabal, el xut, acaba rebotant en la defensa, que no sé si demanava fora de joc. Al final acaba recuperant la pilota l'equip austríac, la pressió de Dani Olmo, la toca amb el cap Pedri, la toca també de nou amb el cap Pau Cobercí per recuperar la possessió. Dèiem que és la primera vegada que està en aquesta situació a Àustria. Albert Vilar, de fet, podem donar alguna dada més també curiosa sobre aquesta selecció a la que avui s'enfronta l'equip de Luis de la Fuente.
1: Sembla que no, eh? Sembla que l'Albert no està.
8: L'Albert està per altres coses.
2: Què dius?
8: Cadascú,
2: què dius? Que
8: cadascú amb la
2: pizzas.
8: Seva cosa. Res, Albert, res. Lamine Yamal, banda dreta. Controla la pilota, té un futbolista davant seu, que és Laimer, l'altre fent-li la cobertura. La passada en curt per Oyarzabal, s'equivoca Lamin, compta que ara hi pot arribar Pedri, la pilota per línia de fons, a punt d'arribar al minut 40 d'aquesta primera part. De moment, Espanya 0, Àustria 1. Franco Medina, com s'està vivint això des del Bar La Poderosa?
12: Pues mira, perquè no has escoltat com han cridat, perquè sí. L'emoció desborda aquí a La Poderosa. Tothom amb la roja, però és que a muerte. Aquí hi ha moltíssim ambient, moltíssima gent, amb els seus amics, amb la seva família, amb els seus nens. Aquí, moltíssim ambient. A veure si li puc preguntar a algun grup, sí, que com està veient el partit. Hola, us puc molestar un moment per la Ràdio Sant Boi? M'escolteu? Bé? Tot bé?
2: Sí, endavant.
8: Sí, perfecte, va. Endavant.
12: Com estàs? Com et dius?
13: Pol.
12: Com has vist el partit avui, Pol?
13: Bé. No, ha hagut un gol i ja està.
12: Traves més de la roja avui?
13: No, com està el Mundial, no. Tothom està empatant i Alemanya ha perdut, així que bé.
12: Qui creus que pot arribar més a la selecció? Qui més podria marcar el gol avui?
13: Lamin, suposo. Lamin, Cucurella.
12: Cucurella. I fins a on creus que arribarà la selecció en aquest Mundial?
13: Suposo que la final. Jo vull que arribi a la final.
12: A ti amb qui t'agradaria la final?
13: Dona igual. Mentre sigui fàcil, Argentina estaria bé. Però Argentina estaria bé, però és difícil.
12: Una finalíssima a la final.
13: No sé si vull.
12: Clar, perquè si no, de l'altre cas seria una semifinal en Portugal.
13: Sí, sí. Crec que és difícil. A partir de quarts crec que és difícil tot. Així que no ho sé.
12: Doncs... I una última. Quanta gent coneixes d'Àustria?
13: Ninguna.
12: Cap.
8: Ni falta que fa.
13: Molt bé. No, no.
14: Per què?
13: Àlava.
12: Aquí, del Madrid, aquí, o perquè la coneixes?
13: Del Madrid,
8: Sí. Sembla que perdem la connexió amb el Franco Medina. Moltes gràcies.
12: Sí, gràcies
8: de nou per fer la connexió. Per tant, allà veiem que hi ha molt bon ambient, no, Franco?
12: Sí, i tant. Se'm corta una mica per el tema de la senyal, però hi ha moltíssim ambient. És que també, clar, com tanta gent... Perquè
8: tanta gent allà escoltant Ràdio Sant Boi,
12: Sí. Tothom escoltant Ràdio Sant Boi.
8: Franco Medina, gràcies. Tornem en directe perquè ataca Àustria, banda esquerra. La pilota al punt de penal, pot haver-hi xut i pot haver-hi perill. El control a la frontal, acaba recuperant la pilota Rodri. I amb quina autoritat ho fa el futbolista espanyol. La passada cap enrere perquè torni a començar l'equip de Luis de la Fuente. Tocar i tocar la zona defensiva, minut 42. De moment es passa aquesta ocasió de perill que semblava que podia tenir Àustria, que portava cert perill, no, Dani?
1: Doncs sí, ara per ara la possessió 64% per Espanya, 36% per una Àustria que no està sabent arribar a convertir. Ara, de fet, hem vist un control pèssim en la frontal quan l'acció era més que bona per la selecció rival d'Espanya, que ara recupera i surt a la carrera.
8: Recupera Àustria, surt amb velocitat, pot haver-hi passada per la banda esquerra, l'esperava sol i la reclamava aquesta pilota Gregoris perquè li acabi arribant. Al final acaba perdent-se l'ocasió i serà de nou pilota per Unai Simón, que la juga des de la porteria. Ens comentaven abans una cosa interessant. Quina seria la vostra final somiada en el Mundial? Allò de dir, escollo dos equips i que juguin la final.
7: Jo ja no puc participar perquè a mi m'hagués fet gràcia veure Japó a la final.
8: Ja. Yeah. Per alguna raó especial o per què?
2: Difícil estar, eh?
14: Molt otaku, això.
7: Molt otaku, però sí que és cert. No, realment no, però m'hagués fet molta gràcia veure algun equip asiàtic a la final.
14: A mi m'agradaria veure una Espanya-Argentina, també.
8: Però amb una Espanya-Argentina, sent del Barça i amb tot el que això implica, amb què aniries?
14: No, amb Espanya.
8: Amb Espanya.
14: Sí, clar. O sigui, jo m'agrada molt Messi i tal, però jo vaig amb Espanya.
1: Si s'ha de perdre una final, potser que sigui contra Messi, no?
2: Sí, que Messi ja té un, eh?
1: Que els argentins
8: són uns tocapilotes. La Min arriba a línia de fons, la deixa cap enrere per la centrada al segon pal de Pedro Porro, no hi arriba ningú, al final és Cucurella, que envia la pilota cap enrere. Perquè jugui la selecció espanyola, serà Baena, de nou per Cucurella. Cucurella per Baena, davant de dos futbolistes, la deixa perquè Espanya circuli a la zona de tres quarts, serà Rodri que es quedi la pilota i l'enviï cap a la zona defensiva Àustria, que segurament no ha pogut pressionar tant com potser li agradaria, no, Dani?
1: No, de fet, són aquestes recuperacions interiors, com hem vist ara, per sortir a la carrera, on Àustria es fa gran. És aquí, precisament, en aquestes pilotes que roba un error a la passada, que transiten i transiten superbé.
2: Però com està jugant Àustria?
8: Savitzer, la passada a la frontal, compta amb el xut, es gira a l'interior de l'àrea, i havia davant Pau Cubarsí per poder ofensar aquesta acció, si no es podia complicar, i el que l'àrbitre acaba dient és fora de joc. La jugada era de seu, el que entrava a l'interior de l'àrea, volia girar-se, ha estat ben defensada aquesta part, Paco García.
1: Doncs sí, nou tirs d'Espanya, si no m'equivoco, són tres corners. Al final és un Mundial on ja ho comentàvem aquí els nostres convidats, que està tot molt obert també ens ho deien a les connexions, molts equips empatats, sorpreses, Alemanya s'ha quedat fora, tot i que ser una supertop, aviam què passa amb la resta.
8: Espera, que hi va l'Aimer a l'interior de l'àrea, vol marxar dos futbolistes, acaba recuperant Espanya.
1: I ens ho avançaven també a la connexió, però qui guanya aquest partit s'enfrontarà a l'altra eliminatòria, que és Portugal-Croàcia.
2: Que juga aquesta matinada.
1: Sí, a l'una de la matinada. Portugal-Croàcia...
8: Home, guanyi qui guanyi és un rival difícil.
7: És un bon rival.
1: Sí, favorita Portugal-Croàcia, que va començar bastant malament aquest Mundial perdent, però després va remuntar molt, en aquesta fase de grups.
8: Espera't, que hi va Dani Olmo, però hi ha falta prèvia perquè havia caigut Baena, i Baena el que demana és que es tregui alguna cosa més. De moment no veu ningú la targeta, serà falta favorable a Espanya, justament, Dani, quan sabem quan serà el temps afegit aquesta primera part.
1: Doncs sí, seran 4 d'afegit. La veritat és que no s'ha perdut massa temps. Potser hi ha hagut un parell de parades amb aquest gol de Cucurella que al final no ha pujat. Després, el gol que sí ha pujat d'Oyarzaba, li posem alguna pèrdua. De 3-4 no hauria de passar.
2: Per cert, sí. Dos coses. Unai Simón està a punt de batir un rècord d'imbatibilitat, el que em sorprèn molt perquè em fa patir cada cop que toca una bola. Si aguanta 89 minuts, sí, és a dir, tot el partit menys l'afegit sense que el marquin, rècord del Mundial com a porter amb més temps i imbatut. Perquè portaria 4 partits seguits a Espanya, clar, recordeu, clar. No li ha marcat cap. I de fet ja té el rècord com a porter espanyol amb més ratxa d'imbatibilitat al Mundial.
8: Clar, que potser, Pol Jaime, tenim la imatge d'Espanya com un equip superofensiu, però el que estan dient les dades en aquest inici de Mundial
2: és que els hi costa marcar
8: i que, en canvi, també a l'equip rival li costa fer-li gol a Espanya. No sé molt bé per què és, però...
14: Bueno, perquè és un equip que té molta possessió, llavors l'altre equip, al tenir menys temps la pilota, doncs costa més fer ocasions de gol.
8: El xut del travesser! El xut del travesser! Era de molt lluny, compte que hi va la ment! L'aturada de nou de Schlager per part d'Àustria, segueix el perill. Uf, quina ocasió més clara d'Espanya. Baena, que se li ha anat tancant aquesta pilota fins al final, acaba impactant amb el travesser i Lamin, que es desesperava.
1: La cara de trauma,
8: claríssima.
1: La cara de trauma. Àlex Baena té un tir exterior espectacular.
8: Mare de Déu, quin tir de Baena.
1: No, és probablement la seva millor qualitat, aquest tir exterior, tant per fer centrades com per xutar. I després Lamin, que ha tingut una claríssima aquí al rebot, i la cara de trauma que tenia d'haver fallat, sí. Això.
8: Aquesta era per fer-la, Lamin. Aquesta era per fer-la.
1: Home, era per marcar, és un 2-0. Anant al descans, està costant, veure això al Mundial.
2: S'està fent equips... molt bon partit de Schlager, eh?
8: Sí, Schlager porta unes quantes.
1: Està aturant.
2: No és Bofinha, però quasi.
1: Bo, és que lo de Bofinha va ser... Això sí que és un trauma, Ràdio Sant Boi.
14: El Paradinha.
8: Pedro Porro, ara hi va Lamin, que volia marxar del primer amb una autopassada, acaba recuperant la selecció austríaca, es quedava la pilota a Savitzer per intentar fer jugada, un Savitzer que el veiem molt escurat en aquesta banda esquerra. La passada per Laimer, la deixa tacó per Savitzer, que vol fer la passada en llarg i a fora de joc, però no seria necessari que assolés, perquè arriba abans Cucurella, es queda la pilota i l'envia cap a Rodri, que ha xiulat l'àrbitre. Atura el joc, perquè Pau Cubarsí està al terra. Se li han quedat unes fulles aquí, sí. A les celles i a la cara.
2: No, ja té suficient ferides a la cara, que encara té el trau aquest que es va fer jugant a Champions.
8: Sí.
2: Per cert, a la 1 a Portugal-Croàcia, a veure si pareix Cristiano, que va dir que I'm back contra Uzbekistan.
8: Ens quedem aquí no a Ràdio Samoy a fer-lo.
2: Sí. No, tampoc et passem.
1: S'han xocat aquí intentant defensar la jugada Sewald i Gregoris. O sigui, no sé si ho heu vist, però després...
2: L'ha parat.
1: O sigui...
8: L'ha tocat, però jo crec que anava allà al travesser. Ja, no,
1: després, els dos jugadors d'Àustria han topat entre ells i li han deixat la pilota a un Lamin, que s'hauria de tallar els cabells una mica, eh?
8: Lamin s'hauria de ser de pentinar.
1: No li donaré jo consells de moda, però crec que potser és una mica massa, eh?
8: Què opineu de...
14: Del pentinat del Lamin.
8: Opinió sincera, vull dir, sense filtres.
14: No? Una mica voltant.
7: Una mica igual que la seva forma de jugar avui.
8: Una mica bròquil. Una mica...
14: Vaya bif, eh?
8: Bròquil, diguéssim. No?
7: Estrany.
8: Pinya.
1: Té una mica de tisora aquí, una miqueta de tisora i ja està.
14: I aquest bif al Lamin,
8: pobre. Sí, una mica com la seva forma de jugar, vull dir, m'ha estranyat.
7: Com que no tinc ni idea de futbol, aprofito a fotre canya...

0: ha arribat amb claredat i crec que amb el pas de minuts el que ha sabut Espanya fer molt bé és, sobretot en pilota, començar a trobar-se per mig. Saber jugar a l'àrea, saber transitar, saber córrer, saber fer aquestes jugades que eren superhabituals a l'Eurocopa, que era pilota cap a fora, pilota exterior, centrada de Cucurella, per exemple, i gol, com hem vist. Llavors, és aquesta la fórmula de la Fuente.
1: Albert Vilar, ràpidament, anàlisi d'aquesta primera part.
2: Que no vull tornar a repetir el nom de Schlager, sisplau, que ja ha fet 4 o 5 parades.
1: Molt pesat, molt pesat.
2: Llavors, està jugant amb Espanya, el que em sorprèn més és que Àustria està proposant molt, i jo sent sincer, sent Espanya superior al nivell de proposar, potser val més la pena el que va fer Cabo Verde, que és tancar-se. No és broma, et tanques i intentes resar una oportunitat, perquè si vols jugar pressionada amb Espanya, de moment està tenint les de perdre. Llavors,
1: veurem què passa. Pol Ferrer, opinió del que hem vist en aquesta primera part?
3: Sí que és cert que és el que he comentat, els primers minuts era una Espanya molt caòtica, no acabaven de fer res, però ja cap al final, després del gol d'Oyarzabal, la cosa ha començat a ser una mica més organitzada, es veien coses més clares. I el que acabo de comentar, sí que és cert que Àustria ha de jugar més a l'ofensiva i buscar aquestes oportunitats cap a dalt quan puguin, perquè jo crec que podran arribar a marcar algun gol avui.
1: Jaime Guerra.
4: Jo, abans de dir el meu comentari, acabo de veure un tio de la isla d'Estantàcia.
0: Sí, sí, sí. L'únic dels pocs fidels, dels pocs que no li va posar la banya, les banyes a la seva parella.
4: Sí, sí. I de sobte és para ara.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, jo el partit l'he vist bé, o sigui, el que diu el Pol, que al principi ha començat tot molt caòtic, després s'han anat trobant una mica més, sobretot el Lamine també, que ha començat una mica fluix, després s'ha trobat una mica, i res, l'únic que m'ha semblat estrany és que Dani Olmo no l'he vist en tot el partit.
0: És que és molt dolent. Sí.
1: Dani Olmo ja té aquestes coses que a vegades doncs, desapareix. Acaba aquesta primera part a Los Angeles i també aquí a Ràdio Sant Boi us ho vam explicar com sempre a la nostra manera. De moment va per davant Espanya, però queda tot per resoldre's. Serà a la segona part i tornem d'aquí res. De moment Espanya 1, Àustria 0. Fins ara.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: 6 minuts de les 10 de la nit i nosaltres seguim aquí a Ràdio Sant Boi perquè està jugant a Espanya partit del Mundial, partit ara sí d'eliminatòria i de moment està guanyant per 1-0 fins ara. Dani Teruela, sensacions bastant positives.
1: Doncs sí, més que positives, almenys no esperem canvis en aquests segons 45 perquè crec que la cosa ha començat a rutllar, ha començat a funcionar. Ja sabem que el cervell pensant d'aquest Mundial estava sent Pedri i ara s'està repartint una miqueta més el pastís, està entrant Cucurella perquè aquesta banda esquerra, que ja sabem que amb Espanya es creix moltíssim, i Oyarzabal, com no, s'ha destapat i ja segueix destapant com a gol. Els que canviaran coses, de ben segur, seran els d'Àustria, que en aquests segons 45 doncs, han de reconfigurar tot, segurament
0: però, de fet,
1: més
0: tenim,
1: defensiu.
0: Tenim ja canvis, sí. Es prepara per entrar al terreny de joc amb el dorsal
1: 17.
0: Ara veurem quin és el futbolista. Entrarà al terreny de joc Chukwuemeka, no? I veurem qui és el qui s'acaba retirant, però ja podem confirmar de Niterwell sí. Que tindrem primer canvi a les files d'Àustria.
1: Sí, també ha entrat amb el teu Florian Grilic. Doncs hi ha dos canvis que ha sortit per Slager. Sí, ara acabem de confirmar tots aquests canvis. Bé, estàvem dient... Mira, aquí surten Grilic...
2: Chukwuemeka.
1: Sí, sí, Chukwuemeka, sí, sí, molt carisma. I Florian Grilic per Alexander Slager i Nicolas Sigual. Llavors són canvis principalment ofensius. És una sorpresa. El que està clar és que han de marcar un gol. Llavors segurament ho busquin ara en aquests 5-10 minuts. Doncs marcar un gol sigui com sigui.
0: Ha marxat Slager i l'altre?
1: Nicolas Sigual.
0: I l'altre és igual. Per tant, en joc hi ha aquesta segona part.
1: El pivot.
0: Albert Vilar, hem menjat bé.
2: Està molt bo la pizza del Rindocore.
1: Sí, sí, no, ha sigut una mitja part plàcida, pràcticament, dels cracs del Rindocore, als quals els enviem una abraçada, oh. Que sempre que anem ens tracten superbé.
0: Sí.
1: I que a més ens fan unes pizzas, tio.
0: Avui hi ha hagut la chef, per
1: de
0: una
1: Nàpols.
0: Banda. L'altra...
1: Sí? Què més?
0: Sí, aquesta, com es diu? Burrata, la burrata serratina. I l'altra, la carbonara. No sé quina és la vostra preferida, però...
1: Totes.
3: La burrata serratina, la veritat, està molt bona.
0: Segueixen aquí amb nosaltres els dos comentaristes que teníem ja la primera part, el Jaime Guerra. Què tal? Bona nit de nou.
4: Bona nit de nou. Aquí estem, a veure si marquem un altre gol.
0: A veure què és el que acaba passant. I també el Pol que segueix amb nosaltres, que sí que una mica Rindocore sí que al final, no?
3: Bona nit, caigut, amb la panxa plena.
0: Ara sí.
2: Puc dir una cosa, que heu de descobrir, que el Chukwuemeka aquest que acaba d'entrar no parla alemany. O sigui, no... S'ha criat a Anglaterra, ha nascut a Viena.
0: Mira, a les entrevistes postpartit, doncs anirem en compte de no preguntar-li.
1: No es comuniquen, no?
2: Com Dembélé amb el Barça o Michael Olise en França, el mateix.
4: Chukwuemeka, mucho flow, eh?
1: Sí, sí, mucho
0: Chukwuemeka, t'ho imagina't dir-te així, eh? És una pressió.
2: Chihuahua.
0: Marc Gabernet, bona nit, què tal?
5: Què tal, com estàs? Agafo aquest, agafo l'altre.
0: A veure, t'escoltem bé, Marc Gabernet?
5: Què tal, bona nit, sí. Com esteu?
0: Ara millor. Què?
5: Escolta,
0: què
5: per no agradar-me el futbol, sí. Crec que està sent un partit interessant.
0: Sí.
5: I a més, amb la panxa plena es viu millor. Sí. Com són, eh?
0: És que Marc, vull dir, això del Rindocore arriba un punt que és que...
5: I ens podríem acostumar a tenir el Pol i el Jaime de comentaristes, eh? Jo
0: també.
5: S'ha de dir.
0: Equip de luxe, eh?
5: Que també ens va bé descansar nosaltres.
3: Ens deixeu el Jaime a mi i us tirem al canal.
4: Jo crec que...
0: Estem segurs.
1: A Ràdio Sant Boi, no sé, l'altre dia de matinada vam fer el partit, eh?
0: Sí, sí.
1: Us podeu imaginar com estàvem i el que estàvem dient. Si no ens van tancar el xiringuito aquell dia...
0: Perquè no ens van escoltar, perquè...
1: No, no.
5: Aquí
1: ens
4: deixes al Pol i a mi havent acabat la temporada i... Vamos,
0: cancel·lem. Quan acabeu la... No, no, espera. Quan acabeu la temporada?
4: Si tot va bé, jo espero que a mitjans d'agost.
3: Jo espero que també...
5: Ja. Al setembre ja.
0: Sí, ja farem alguna cosa.
2: El primer partit del Barça.
1: Mira, aquestes són Lamine aquí.
0: Ataca Pedri, que volia fer-li enviar la pilota a Lamine Yamal, no hi acaba arribant Lamine, al final acaba traient la pilota a la selecció austríaca, però la torna a perdre perquè s'imposa Pedro Porro en el duel, que la perra la intenta tornar a recuperar la pilota cau al terra i l'àrbitre assistent comença a tornar-se boig aixecant la bandera. I això vol dir alguna cosa, Dani.
1: Sí, interessant en Konrad Leimerk. De fet, Àustria és especialista en això, eh? Té molts futbolistes que han anat com reconvertir-se. Crec que Marcel Sabitzer és un exemple. S'ha mogut molt per Alemanya. També ens ha deixat gols increïbles. És un futbolista d'aquests de pocs gols, però molt talent. I Leimerk també és d'aquests futbolistes que el pots veure al mig del camp com a pivot.
0: Sí, jugant de tot.
1: Enganxant. L'hem vist ara pràcticament de lateral esquerra, en molts moments fent de carriler, sumant-se a les conduccions. Llavors és d'aquests futbolistes que no és top mundial, no és de primera línia, però dins de la segona, tercera, ostres, un jugador que et juga de lateral, de volant i de migcampista, molt top.
0: I va Lamine Yamal per la banda dreta, té dos futbolistes davant, marxa el primer, també del segon, segueix conduint Lamine, compta que ara acaba perdent la pilota, cau al terra. Savitzer, que era qui volia recuperar la pilota, al final no ha acabat culminant Lamine Yamal aquesta jugada, però mal canyo que li havia deixat a Savitzer a l'interior de l'àrea, déu-n'hi-do també, deixeu-me que us digui.
1: No, que està regular Lamine, eh? Em sap greu dir això, i tant de bo després ens calli la boca com sempre i sigui el Lamine Yamal que hem vist durant tota la temporada, però... Ui,
0: ui. Ui, compte, i va Oyarzabal a la frontal al xut, res, acaba atrapant Àustria. Albert, no t'has pronunciat abans amb un tema de vital importància.
2: A veure.
0: No t'has acabat de pronunciar amb el tema del pentinat de Lamine.
2: Ah, no, que se'l talli.
0: Clarament. Sí, no. Marc Gavernet, opinions del pentinat de Lamine Yamal?
5: Que mentre fiqui gols...
2: Pues no el fica.
0: Tampoc el fica, ni una ni l'altra.
4: Bueno. Falli trenes com el Xuc Huemeca, tio. Porta molt flow.
1: T'ha agradat, eh?
2: T'ha gustat, eh?
4: No, no,
0: Jaime, et veig una certa obsessió ara amb Xuc Huemeca,
4: no, és que és un flow, però sí, un flow, amb perilleta i tot, així.
0: Però tu et veus amb trenes com ell, o...?
4: No, jo no. Jo soc molt lleig.
0: El Pol sí que el veig, veus?
3: Jo, impossible. Impossible.
5: Vaig veure un edit a Twitter, bueno, el meu feed de Twitter és una mica... De Pedri, a Mia...
0: Sí.
5: Amb mulet.
0: Ah.
5: Jo faré campanya, eh, per això.
0: Faràs campanya.
5: Faré campanya, faré campanya.
2: Pedri té un somni que és ser calvo. No, no és broma.
0: No és conya,
2: ho ha dit com, com molts cops.
0: No, diu l'Albert Vilar, Marc Gavernet, que Pedri té un somni que és ser calvo.
5: No, si, jo no, ho ha dit, de veritat. Jo no el tenia i al final també.
0: Jugant la selecció espanyola al mig del camp, l'obertura és boníssima. A la banda esquerra per Cucurella, que no es fa trenes, però podria perfectament. Sí, sí. La pilota per Dani Olmo, l'envia encara una mica més endavant per Baena, l'1 contra 1, acaba traient-la la defensa. És Poch, que volia sortir amb la pilota controlada, i Poch s'ha doncs, fet un, no, un pentinat, però sí un,
5: no creus
0: una
5: que...
0: cosa a la cara curiosa.
4: El
0: també.
4: De la Fuente sí que s'ha fet.
5: No creus que Cucurella, tenint a Puyol a la història de la selecció, no hauria de respectar una mica tallar-se els cabells?
1: Com? No, no, és com la, re, la regent, però dolent, no?
0: Sí, hòstia. No?
1: I traïdor.
0: Albert Vilar.
4: Ai, ai. Tac.
0: A veure si ens escolta en algun moment l'Albert Vilar. Doncs ja ens escoltarà. Està que em sembla que ha anat a fer...
1: Està la redacció menjant pizza.
5: S'ha anat a per pizza.
0: Que té rintocore. No, ho dic perquè... clar.
5: Mira com torna, mira com torna el tio.
0: Torna corrents.
1: Ei, tio.
0: Albert Vilar, bona nit. Com vas? Com vas? Veo.
2: Estava al lavabo.
0: Sí. Ai, ai, ai, ai, ai. Albert, una cosa.
1: Que
0: podem fascina, podem recordar quin és el telèfon de directe, ràpidament?
5: Espera, que em passi, que em passi.
3: Que encara està mastegant, tio.
0: Ho dic perquè a l'última retransmissió vam tenir companyia de sambollans i sambollanes que segurament tenien insomni, no podien dormir i van acabar-nos trucant. Avui volem fer el mateix perquè m'acaba d'arribar un missatge de que hi ha gent que ens està escoltant i que jo ara mateix els convido a poder-nos trucar en directe. Albert Vilar,
2: 93,
0: a quin telèfon poden fer-ho?
2: 93661-3583, 93661-3954.
5: No, no, digues el mateix.
0: El mateix. No pots dir dos telèfons
2: diferents. Que poden trucar els dos.
5: Ja, però
0: Albert, però digues un.
2: 93661-3583.
1: Ui, espera, sí, Olmo, sí, aquesta és bona,
5: 35-83.
0: I va Dani Olmo al marxar el primer per la pilota, recupera Àustria. De fet, la persona que m'ha escrit, la gent de Gent de Carrer, el coneixeu molt bé, eh? Diu que està escoltant el partit amb els seus avis.
5: Doncs que ens escolti i que ens truqui.
1: Oh, els
0: i els enviem una forta abraçada. Compte la pilota de Lamine Yamal, banda dreta, marxa el primer, la deixa per Olmo, Olmo cap enrere, compte que no hi arriba Pedri, tampoc hi arriba ningú en segona línia, em sembla que era Baena qui intentava arribar a la pilota, ara és Oyarzabal el que vol controlar i compte que queda morta i de nou és Baena qui vol la fer jugada la per la banda esquerra. I va Baena davant d'ell, dos futbolistes austríacs.
1: No la passis,
0: amb la pilota, se la queda, sí, home, Baena, sí, ha de compartir. Compartir és viure, de Netherwell.
1: Home, hòsties, és que, vull dir, tens a Lamine sol, tio, no sé quantes vegades he vist avui a Lamine apuntant-se als peus, semblant, estic aquí, tio, està sol, abans igual, estava mà a mà, Oyarzabal només se l'havia de deixar
5: enfadat,
1: per defenir a l'esquerra. Ostres, és que és el crac de la selecció, tio, com no li passes la pilota?
0: Espera, que va Cucu. Cucurella, que intenta fer una passada a l'esquerra.
1: És increïble que tinguem els madridistes encantats de la vida amb un tio de la Masia que es diu Marc i que de cognom es diu Cucurella, tio. Marc Cucurella, i estan els madridistes de Madrid, allà a la Cibeles, en plan, Cucurella, Cucurella, en plan, rotllo, salvaran el Madrid, l'espanyolisme. És una cosa molt bèstia, tio. Us la suda, no?
5: Jo estic pensant en Vinícius, dient Cucurella, per això.
1: Molt bé, tio. No, no, gràcies.
4: També
1: no, no, no, parlo més. No
3: bona informació.
4: No, també estaven contents amb Mbappé, i mira, la temporada.
5: Toma ja.
0: Pam.
1: Palo.
0: Pam.
1: En França juga bé, eh?
6: Sí.
5: Ràdio Sant Boi, oberta en culer, no?
0: Sí, obertíssimament.
5: Bueno, de fet, l'anterior director era de l'Espanyol.
0: Sí, però l'anterior director ja no hi és.
4: Afuera.
0: I que em pot descansar. Sí. Josep Pallarès, allà on siguis, espero que siguis feliç.
5: Està viu, eh? Està viu, només és jubilat.
0: Sí, sí.
4: M'assusta.
0: Ho intentava Espanya, la pilota que acaba sortint a prop del pal esquerre que defensa Schlager, el porter austríac, i havia caigut Dani Olmo justament quan feia el xut a la frontal de l'àrea.
2: Parlant de pentinats, Dani Olmo.
0: Sí, ho volia, és el que anava a dir. Vull dir, volia protestar Dani Olmo, però amb aquest pentinat que es porta no segurament ningú el prendrà seriosament. I per tant ho tindrà complicat.
3: Ja ha caigut el pot de l'Egia a la cabeça.
0: Sí. Minut 53, ho prova Espanya, banda esquerra, recupera la pilota Lamin. Ara vol marxar el primer, segueix Lamin. Lamin acaba de fer un pas de flamenc que no coneixíem encara. L'acaba d'inventar el futbolista...
1: Que flamenco.
0: De la selecció, i la mina ara que es toca.
1: Saps la bota,
0: allò,
1: sí.
0: Saps allò que fan els futbolistes quan la perden?
2: Que
0: fan
2: veure que s'han fet mal.
4: Sí, la típica excusa.
0: Sí, això està fent la mina.
1: Això a l'atletisme, a les vostres competicions, com és?
3: Hòstia, no, això no pot ser. És que allà... si et pares enmig és un...
0: Però allà són esportistes de veritat, Dani.
1: Clar, clar,
2: no, però
1: clar.
2: Si feu un salt dolent no podeu fer com l'excusa de tocar-vos el femoral.
1: No, la pista...
4: No, jo no ho he fet mai.
5: No he tingut salts dolents, no?
4: És que a mi quan em toco algo normalment és que...
0: Em
4: fa mal o m'he trencat.
5: Titular.
1: Pues a la banqueta per moure coses, un Víctor Muñoz, que sembla que està mig recuperat, però que no suma minuts al Mundial, i jo crec que no el sumarà, un Borja Iglesias, que recordem que ha anat aquest Mundial, Borja Iglesias.
0: Sí.
1: Borja Iglesias existe. Ferran Torres, que també té números per sortir, un Nico Williams, de nou, mig lesionat, l'últim partit, tot i que va sortir amb un pronòstic molt dolent, després van dir que no era per tant, aviam si es recupera per la resta de partits. Un Fabián Ruiz, que ha perdut la titularitat, però que també té números per sortir, Miquel Merino. Gavi, que també s'ha enfonsat una miqueta pel que fa a la presència sobre la gespa. I després perfils com Zubimendi, Grimaldo, Marcos Llorente, que potser per calmar el tranquil, per calmar el tranquil, per tranquil·litzar el partit, si es fa un segon o tercer gol, ens aniríem bé, però ara mateix sembla difícil veure'ls.
2: Per tranquil·litzar el partit, Gavi.
4: Estic d'acord.
1: Ja s'ho feta del silenci, ara.
0: 55 de partit.
5: Mola, no?, perquè ens ofereixen aquest so ambient del camp de Los Angeles.
0: Sí, ens arriba directament des d'allà. De fet, nosaltres estem en una de les cabines que ens han habilitat des d'aquí, des de Los Angeles.
5: Està ple, l'estadi?
0: Sí.
1: Home, sí, és que sí. Si estigués buit, m'agradaria,
0: tio. Los Angeles Stadium, eh? Aquí és on estem.
5: Original.
0: Com es pot notar el...
1: S'està bé.
0: Veus, ara es nota que hi ha més ambient de sobte, ara una mica menys. I va Pedri, la pilota a la frontal. Fa una passada cap a l'esquerra per Baena. Té un jugador davant, serà difícil que pugui fer la passada, però tot i així troba Cucurella. Està bastant sol Cucurella, eh? Tot i així decideix passar la pilota a Rodri, que fa un canvi d'orientació a la banda dreta. Lamin llama l'espavila, la dona per Pedro Porro, aquest per Lamin. És boníssim el retorn de Lamin per Pedro Porro, que vol fer la centrada. No hi arriba Dani Olmo, tampoc hi arriba ningú més. La treu la defensa austríaca, que ara el que volen fer és un contracop. El vol fer Aimer fent una passada cap a la banda esquerra, que pot ser perillosa. Savitzer controla davant de Rodri, la passada en llarg de nou per l'Aimer, que l'envia cap a la banda esquerra, la passada a punt de penal. Unai Simón, s'acaba la jugada ofensiva per part d'Àustria.
1: Doncs sí, era bona aquesta, eh? Àustria, que té moments de recuperacions, és aquí on fa el seu futbol. A més, en un 4-2-3-1, que acostumarà moltíssim a que aquest doble pivot, quan estigui defensant, estigui tancadet, i quan ataqui, doncs s'obri moltíssim i també sumi a l'atac. A més, sobretot, els jugadors dels dos costats, no? Els dos extrems, que diríem, entre cometes, doncs també amb moltíssima llibertat per conduir. Llavors, és en aquest moment on Àustria ha de transitar bé, però no troba la porteria.
0: I hi ha una estadística, Dani, que calcula quin és el per gol que tens, és a dir, amb les ocasions que ha fet.
2: Els gols esperats.
0: Sí, quina seria la quantitat de gols que haguessis hagut de fer. Espanya està per sobre del gol i Àustria 0,3.
2: 0,03, és a dir, que si veiem 100 partits d'Àustria, 155 minuts d'Àustria, veiem 3 gols només. Que no sé, perquè tampoc hem xutat. No sé que rellisqui Unai Simón i se la fiqui cap a dins.
0: O que faci una mala passada endavant i que la perdi, que podria perfectament ser. Vull dir que
2: no, s'està comportant molt bé Unai Simón. Ara espero no haver parlat massa d'hora, però 0 gols en contra, cap errada monumental, que tampoc li demano tant.
1: No, no.
0: Vosaltres com a culers enteneu que no estigui jugant Joan García o...?
4: A veure, ha fet una molt bona temporada, però és que Unai Simón és el que s'ha guanyat
0: el puesto.
4: Sí,
0: sí, eh?
1: Bueno, que De La Fuente és molt de lo seu. De La Fuente és molt... A mi m'agrada Gavi, crido el Gavi. Ui, espera't, la min.
0: De La Fuente aixeca ferros i crida a Unai Simón.
4: Bueno, és que no pots... Unai va quedar campió d'Europa, no?
5: I no pots jugar i narrar l'hora.
1: És un acudit.
0: No, sisplau, sisplau, apreciem-lo. Aquest acudit, apreciem-lo en directe.
5: Gràcies.
2: Es calla l'estadi, fins i tot.
0: Silenci absolut a Ràdio Sant Boi.
5: Vinga, Joan.
0: Les coses bones, doncs, s'han d'apreciar. O sigui, per si algú no ho entès, el Marc ho deia per mi, crec, eh?
1: Sí, perquè es diu John García.
0: Sí. Llavors... Joan, s'assembla.
5: Està, jo crec que tampoc cal, no?
0: S'assembla.
2: Per molta gent de Samoy segurament ets Joan García.
0: No, home,
5: tothom et diu Joan. Tothom.
0: Els correus electrònics tinc més gent dient-me Joan que és el que hi ha.
1: A mi em diuen David, no sé per què, tio. Jo soc Daniel, però a mi em diuen molt David.
0: I estàs bé, Dani, vols, no sé.
1: Gràcies.
0: Necessites suport psicològic.
1: Sí, sí, no, em vaig apuntar al psicòleg només per això.
2: A mi l'únic que em passa és que em posen a H al meu nom. En plan, Albert, amb el final.
0: Espera, que tenim una persona que està aquí a les finestres de Ràdio Sant Boi mirant el partit. Com estàs, company? Espera, tant de bons puc saludar, però...
2: Molt bé, fer una pregunta. Mica, no. Porta
1: una bicicleta.
0: Podria parlar per llenguatge de signes, de moment no ho estem aconseguint.
1: Sí, ens fa un 1-0, bé, no? Sí. Té una bicicleta i se'n va.
0: Hem d'explicar que estem a Pau de Carrer i que, per tant, doncs, això passa. Dani, hi ha més canvis, no?, a les files d'Àustria?
1: Doncs sí, ara acabem de confirmar, surt el 18 i entra Arnautovic, el golejador d'aquest Mundial. Sí. Llavors, qui surt d'aquest 11 titular, que ja ens sobtava que no estigués el propi Arnautovic, és, anem a confirmar-ho, Smith... per aquest cantó dret, es queda Gregoritsch, no, Gregoritsch ha sortit, llavors Arnautovic, que en principi hauria de jugar...
0: no marxa Gregoritsch, no?
1: Sí, també Gregoritsch ha sortit, i Kalasic també ha entrat, en principi Kalasic per jugar per la dreta, i en punta Arnautovic, que recordem va marcar 2 gols en els 2 partits de la fase de grup, excepte el d'Argentina, que van perdre 2-0.
4: Arnautovic un poco con el flow de Dani Olmo, eh?
0: Sí, el mateix tipus de... Sí, és el que deia el Pol, que ho ha definit bé, que és que es tires tota la lejía pel cap... I el que passi per allà,
5: no,
0: doncs...
5: No comparem, eh?
2: Jo crec que Arnautovic té una mica més de cabell.
0: Ataca Àustria, de moment, 60 de partit, així estem vivint. Ui, compte la rematada de les primeres que ha tingut tot just entrant al partit, Dani Teruel. Ja diràs tu el nom, perquè...
1: No el diré.
0: Ja diràs tu el nom, perquè pronunciar-lo, la cosa que la veritat és que no és fàcil. La primera que té en el partit, ha volgut elevar-se ja per sobre de Cucurella, passa per sobre del travesser d'Unai Simón, es perd aquesta ocasió. Així estem vivint aquest partit, aquí a l'estudi de Megrim, a Ràdio Sant Boi. Mentrestant, tenim el Franco Medina, que estava abans al bar La Poderosa, per saber com s'està vivint allà l'ambient de Mundial, però és que ara ha canviat de bar, eh? Ha canviat de bar, vull dir, després d'escoltar a Aristòtil i a Plató, doncs ara a veure quin és el filòsof amb el que... Podem conversar en aquest segon bar en el que ara mateix podem establir connexió. És el Pop Viejo, allà és on es troba el Franco Medina. Bona nit de nou, Franco.
6: Bona nit, John.
0: Sí. amb qui podem conversar? Vull dir, estem amb...
6: Mira, deixa'm veure amb qui puc molestar.
0: Sí, perquè
6: amb aquesta arribada
0: gent,
6: que...
0: tot, ja.
6: Sí. Perquè amb aquesta arribada d'Àustria s'han posat les coses una mica més tenses, perquè no sé per què el partit que estem veient aquí al Pop Viejo està una mica més adelantat que el de vosaltres.
5: Però no ho diem.
2: Fibra òptica, tu, en el Pop Viejo.
6: No, doncs... però a la Poderosa era el contrari. Ja, vosaltres vau cridar el gol i als minuts gol a la Poderosa.
5: Digue-li que li digues.
0: El Pop Viejo, saps què passa? Que posa la xifra... Xi Jinping posa la fibra òptica.
5: Cuidado.
1: Que li doni el pause uns 30 segons i ja està, i equilibrem.
6: Doncs res, deixa'm preguntar-li a alguna persona de com està veient el partit aquí. A veure, aquí mateix.
5: Pot ser espectacular, això, eh?
6: Hola, què tal? Com esteu? Us puc molestar un moment per la Ràdio Sant Boi?
0: Sí, sí que pots, sí.
6: Aquí mateix, claro sí. Com esteu veient el partit? Aquí mateix. Aquí, com et dius?
7: Jo em dic Bruno.
6: Bruno, què tal? Com estàs veient el partit?
7: Wow, una locura, fan d'Espanya des de que vas néixer.
6: A veure, m'imagino.
7: Sí. És lo que t'ha tocado, no... La veritat, un bon partit, la veritat, no he vist res.
6: No, acabes d'arribar.
7: No m'agrada molt el futbol, però he vist que Espanya, al Mundial.
5: Com?
6: No t'agrada el futbol, però... I de quin equip? De l'Espanyol, el Barça, el Real Madrid?
7: El Barça, home.
6: El Barça. Sí. Aquí algú... Merengue. No? Va, que bé.
0: Molt bé.
6: Que bé.
0: Ara sí.
5: Que bé.
0: Va. Ara sí.
6: Tots culers.
8: Jo del Betis.
6: Tu del Betis? Sí, què opines, Antoni, del fitxatge?
8: Buah, histórico. Se vino por amor al arte. Eso se valora también, ¿no?
6: Sí, i com estàs veient aquest partit d'Espanya-Àustria?
8: A veure, de moment bé. Sí, tampoc estem dominant, però... No estem sofrint massa, tampoc. O sigui, de moment bé, de moment bé. Por eso, 1-0, de moment bé.
6: I, a veure, una mica incòmoda. Per què no hi ha ningú del Betis?
8: Jo crec, sincerament, eh?
0: Pregunta dura.
8: Miedo al éxito,
6: Miedo al éxito?
8: Betis, tres años atrás, Europa League, Conference League, ahora este año Champions League.
0: Franco
8: Miedo
0: Medina,
8: al éxito.
0: Franco Medina.
8: Que estamos desde hace tiempo, sabemos lo que hay.
0: Sí, Franco sí. Medina,
6: dime, John.
0: Et puc fer una petició, digues en nom alta un nom i a veure si algú reacciona, ¿vale? Pol Ferrer. Pol Ferrer, a veure què passa.
6: A veure. Està Pol Ferrer. Pol Ferrer.
0: Algú s'ha rigut?
6: Aquí està.
0: Anem a parlar amb ell.
6: No.
5: Pol Ferrer el tenim aquí a l'estudi, Franco. Sí.
6: Ah, Pol Ferrer a l'estudi.
0: Posa-li els cascos, aquesta persona. Posa-li els cascos i quan li posis els cascos ens avises. Els té posats?
6: A veure, m'han dit... En castellà o en català?
0: Sí, però posa-li...
6: Posa-li mira, m'han dit que et posis els cascos. A veure, tu.
0: Sí, sí,
2: digue-li que tenim el Pol Ferrer nosaltres.
9: Hola.
0: Bruno?
9: Hola, què tal?
0: Bruno?
9: El Bruno no està.
0: Pol, digues alguna
6: cosa. Hola,
9: hola. No, no, si és per ponerse la llara.
5: Clar, però hem canviat de gent, no havíem de canviar de gent, Franco.
9: No tendries que haver canviat de gent.
0: Li hem de posar els cascos, li hem de posar els cascos a qui havia reaccionat quan havíem dit Pol Ferrer.
9: El Pol Ferrer, què era? Que le ponga los cascos
0: al... Aquestes són les declaracions en directe que hem pogut escoltar de Shakespeare des del Pol Viejo. Mentrestant, ataca la Minja Mal, es queda la pilota a la frontal de l'àrea, minut 64, segueix guanyant Espanya 1-0 i Balamín volia marxar dos futbolistes, acaba perdent la banda dreta, la passada cap enrere, i va Pedri, que es queda la pilota, vol marxar del primer, ara cau al terra, veurem si es xiula la falta. De moment, l'àrbitre dona llei de l'avantatge i se la queda Dani Olmo. Aquest cap a Cucurella, Cucurella a l'esquerra, Baena 1 contra 1, es queda la pilota, vol marxar del primer, segueix Baena, gira, deixa la pilota de nou per Dani Olmo, que aixeca el cap i la deixa cap a Pedri. I Pedri a la frontal enviant més cap a la banda esquerra per Pedro Porro, de primeres per Lamín, Lamín, Pedro Porro, de nou Porro per la banda dreta. Es queda la pilota.
1: Que ganes un Porro per la banda dreta.
0: Sou en fi de P3.
1: Que ganes la infància.
0: Jaime, vols fer alguna confessió, Jaime?
4: No, joder, pobre
0: estàs tío. A temps, eh?
4: No.
5: Està molt més interessant.
4: El
5: pop
0: i jo.
5: Ui,
0: gol! Gol! Gol de la selecció espanyola, gol d'aquí, Marc Gabarnet.
5: D'aquí.
0: Gol de Pedro Porro, Marc Gabarnet.
5: Tu creus que jo sé qui cony és Pedro Porro?
0: Home, si estàvem parlant d'ell. Gol d'Espanya, gol de Pedro Porro, al minut 65. Espanya fa, no el definitiu, però un gol que posa bastant de cara a l'eliminatòria. Espanya 2, Àustria 0. I el Pop Viejo, doncs clar, tinc bastanta curiositat per saber com es viu això. Franco Medina, bona nit.
6: Sí, hola, bona nit. A veure, deixa'm que li molesto. Com et digues?
8: Jo, Joan López.
6: Joan López, mira, que volen parlar amb tu des de la ràdio.
0: Que es posi els cascos.
2: Passa-li els cascos, a veure.
0: Posa-li els cascos.
8: Los tengo.
0: Sí.
8: Lopi.
0: No, Polete, ¿qué dices, primo?
8: ¿Qué tal? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?
0: No lo sé.
8: ¿Pero estás viendo el fútbol o no lo estás viendo?
0: Teóricamente estoy comentando, pero no tengo ni idea.
8: ¿Comentando el partido?
0: ¿Quién eres? Per exemple, fem-li una representació. Pol Ferrer, què opines d'aquest gol que acaba de fer Espanya?
8: Un gol molt bonic, la veritat. Bona centrada, ha estat allà atent a la rematada. Entrat directe, impossible parar. No ha hagut reacció de part del porter. La veritat, un 8 de 10, puc arribar a dir.
0: ¿Cómo sabe este tío?
5: Tío, me encanta.
4: Que ve todos los partidos de la Champions.
8: El único partido que se ha visto en su vida. Que no mienta, ¿eh?
0: No, ya lo he dicho, que no tengo ni idea de fútbol. Yo.
8: Lo ves.
0: Doncs, en fi, així estan les coses per allà. Vull dir, aquí Sant Boi ja veieu que és molt petit. Franco Medina, moltes gràcies. Nosaltres seguim en directe explicant aquest partit. En res aniríem allà per parlar també amb més filòsofs, amb més, més historiadors, més escriptors. Aquí al minut 67, Espanya 2, Àustria 0. Dani, de moment, segueix dominant Espanya. Vull dir, el 2-0 és una cosa que podíem més o menys esperar, no?
1: I tenia raó, Pedro Porro titular. Sí. Un Marcos Llorente, que recordàvem que va començar aquest Mundial com a titular, després va perdre aquesta posició al lateral dret contra un Pedro Porro, que per mi va fer un partit sensacional. La seva anterior titularitat, avui, que ho reconfirma, no només amb molt bones sensacions, al lateral atacant per dins, que és una cosa que m'ha sorprès, que Pedro Porro podria fer-se la vida molt senzilla, quedar-se per fora, dedicar-se a posar centrades laterals. Doncs es posa entre central i lateral, o almenys a l'alçada del lateral, per empujar una miqueta l'acció, generar-li aquest espai a Lamín, i ara que es reivindica amb un golaç, tio, o sigui, titular.
0: Pausa d'hidratació i pausa també per marxar de nou pel Pop Viejo, perquè el que ens diuen és que hi ha més gent que vol parlar. A veure què passa. Hola, bona nit.
6: A veure.
0: Què passa?
6: Hola. Mira, aquí paso el micro.
10: ¿Estás parlant amb el Pol Ferrer?
6: ¿Com?
10: ¿Estás parlant amb el Pol Ferrer?
6: Sí, el Pol Ferrer és a l'estudi.
8: Pol Ferrer, eres un friki, a ver cuánto sabes de plata en el LOL, que eres muy malo, tío.
3: Estoy en platino, perdón.
6: Mira, aquí m'han cridat, ja, d'aquí, que porta la camiseta
0: que
6: de la selecció.
0: Franco Medina, que es posi els cascos, que es posi els cascos.
6: A veure, espera, que...
0: Posa-li, tu posa-li els cascos, sense por. Pol, endavant.
7: Pol, no, no. Què passa aquí?
3: A veure, de plata nada, capullo. Estoy en platino, cerda.
7: Porque eres muy bueno, tío.
0: Se enfada y todo, ¿eh?
7: Es muy bueno.
2: Se está picando,
0: tío. Personal.
3: Se ha picado, tío. Ya, de nada.
7: Hola, a ver cuándo vienes, sé que eres un grande.
3: A ver cuándo me invitáis.
0: Intenta arreglar, intenta arreglar.
7: ¿Cuándo le preguntáis? Dice, ¿sabes? Lleva 10 años desaparecido. ¿Cuándo le preguntáis? Dice el tonto.
10: Que se venga a echar una birra.
7: Vente a echar una birra. Vente con...
3: Ahora voy luego.
2: Venimos a la radio, si voleu.
3: Claro.
7: Ojo, venía a la radio, ha dicho, ¿eh?
10: Muchas medallas, pero poco.
0: Abans de l'entrada a la ràdio fem certs controls, eh? Vull dir, potser alguna allà no et passa, eh? Depèn de com estigui la cosa.
7: Potser jo no, eh? Però bueno,
0: sí, ja et veig, ja et veig. Doncs res, us esperem aquí a la ràdio, si voleu venir, doncs en fi.
2: Aquí
0: som
2: està
0: la
2: Pol.
0: Ràdio de tothom, eh?
7: Vinga, que vagi
0: bé. Vinga, una abraçada.
7: Visca Espanya. Visca.
0: Ara, visca.
1: I aquí em foqueu una bandera de Palestina.
0: Pol Ferrer, algú a Sant Boi que no et coneixi?
3: Sí.
0: Sí?
1: Un o dos.
0: Haurà, no?
5: Jo... John, és que vull conèixer més gent, eh? És que allà hi ha un ambient...
1: Sí, de l'hòstia.
5: Vull dir...
0: Tornem cap allà.
5: És que crec que la festa està allà, no aquí.
0: Doncs res, Franco Medina, el directe mana. Amb qui més podem conversar?
6: El directe mana, més aquí. A veure, sí. Qui vol parlar? D'aquí alguna mesa? Que vulgui parlar? Aquí. No, sí. Diu que no, però sí.
0: Franco Medina, sense por, eh?
6: Què tal, com estàs?
11: Bien.
6: Com, estàs seguint el partit o més TikTok?
11: Bueno, les dues coses. És que no soc molt de futbol.
6: Però apoyes a Espanya.
11: Sí, clar.
6: Com has vist el partit, els dos gols? Bueno, el gol d'Oyarzabal i després de Pedro Porro.
11: Estan molt bé. El segon no l'hem vist perquè estaves una mica al mig, però no passa res.
6: Com, perdona?
11: Hòstia. Que el segon no l'hem pogut veure perquè estaves una mica al mig, però que no passa res.
6: No, és culpa totalment meva. Ara meten un tercer i te'l dedico.
11: Sí, sisplau.
6: Sí, és per tu. Com et dius, perdona?
11: Ei. Adrián.
6: Adrià. Doncs res, el proper gol de Lamine Yamal per tu. A veure si una altra mesa, a veure aquí, a veure si...
5: Està Franco dient visca Espanya, eh? A Ràdio Sant Boi,
6: sí.
5: Aquest és el punt. Aquest és el punt del nostre reporter.
6: A veure, què tal, com esteu? Aquí. No, aquí.
0: No. Estan tímids.
6: La mujer
5: se piensa que estoy en no sé dónde.
0: És impressionant.
6: Aquí el pop viejo està passant de tot.
0: Sí, la dominància.
6: Muntem els micros i vingueu-vos cap aquí.
0: Ja. Doncs Franco Medina, gràcies. Jo no sé què dir-te.
5: Mira, jo el Porro no el coneixia, però a Rosalía i Penélope Cruz, que sí que estaven a la llotja...
0: És el que t'anava a dir, vull dir, déu-n'hi-do les personalitats.
5: També estava Bardem, que ha sortit abans.
0: Sí.
5: Com ha de ser el procés, eh? Tu a qui truques? Perquè et... Ei, que vull anar. Aquí.
0: No sé com va això. No sóc...
5: El cap de la FIFA.
0: No sóc una eminència. No sé.
5: A teves.
0: I Rosalía, vull dir que més coses d'Espanya no podia portar a sobre, eh?
1: Bueno, una fan, tio, i del Barça almenys. I hi ha canvis a... És que no sé, us estava intentant salvar. Han entrat a Ferran i Miquel Merino...
0: Espera, que hi va Ferran. Just entrant al terreny de joc, línia de fons, Ferran segueix amb la pilota, res.
3: Ferran
0: deies?
3: Pot marxar, eh?
1: No, res, que han sortit Bain i Olmo. No t'agrada Ferran?
3: No, sí, realment sí.
0: No t'agrada.
3: No,
5: ja
3: no,
5: si ja no sabem que no té criteri. Ja sabem que no té criteri.
4: Primera pilota que ha tocat i ja...
1: Si no t'agrada, el pentinat t'agrada almenys? El nou?
0: Sí.
1: Així amb el cabell llarg i tal... Té carisma, no? Que no són les trenes del tio aquest impronunciable, però...
4: Chucueca, mucho mejor.
0: Pot ser que t'hagis enamorat una mica, Jaime Guerra, de...
4: Moltíssim.
0: Chucuemeca.
4: És que Chucuemeca, cuidado, eh? Mucho flow, eh?
1: No, però és la típica persona que no coneixes que, no sé, li agafes carinyo, no? Com el típic jugador del FIFA, que evoluciones molt, i que dius, mira, soc el fan i amic d'aquest tio.
4: Sí, jo sóc amic del Chucuemeca, la veritat.
5: Diu poc, però és de molta qualitat.
0: Sí, sí, sí.
5: Jaime.
1: 2-0, eh?
2: És veritat, cosa... que Chukwuemeca ha sortit i no ha aparegut més, eh? No ha tocat una bola, eh? Viure.
0: Sí, però tampoc ho necessita. Té una presència que ell ja simplement en sortia a la càmera i ja...
2: Ell juga amb el carisma,
0: no? Sí, efectivament.
4: Despista los jugadores con su belleza.
1: Ui, Rodri, com es complica.
0: Rodri perd la pilota i compte que es complica, com deia el Dani, però l'àrbitre li ha fet un favor gros a Rodri perquè jo no tinc tan clar que aquesta era falta.
2: Jo no m'enfadaria amb Arnautovic, eh?
1: Ha sigut guerra de cadira de rodes, eh?
0: No és falta ni molt menys.
1: Ha sigut guerra de cadira de rodes entre Rodri i Arnautovic, aviam qui està més gran, i Rodri, que no pot més, li han d'estirar aquí les cames.
0: Sí, sí, Rodri, vull dir que està ara mateix per llançar-se a la piscina de la muntanyeta i poc més.
1: Doncs sí, en aquest After Sunboy. Tu creus que entra l'After Sunboy? Tu creus que entra? Per l'edat no entra
0: ja. La Min
1: ja,
0: sí. La Min segurament.
4: El pobre Dani Olmo s'ha ido sin tocar un balón, casi.
0: Doncs el que sol fer en els partits. Aquí no som gaire fans, Dani Olmo, per si no ho havíeu endivinat.
5: Se podrien posar els partits a la piscina.
0: Sí.
5: Hem de parlar amb l'Ajuntament.
1: Home, dijous.
0: Hem de parlar de tantes coses.
5: Aquí hi ha un negoci, eh? Una pantalla gran.
0: Sí.
5: La piscina.
0: Home, déu-n'hi-do la pantalla que tenim aquí, eh?
5: No, està molt bé, la ràdio està molt bé.
4: Estaria guapo retransmetre el partit a l'aire lliure, que pogués venir la gent.
5: Pues sí.
2: Nosaltres sentats fora, dius. Home, sentats fora i que vinga la gent.
3: Així l'ambient del New York Stadium, claro. Aquest seria de veritat.
1: Sí, que pues sí, vaya palons al futur, eh?
4: Jo un set a la Poderosa.
0: Tampoc cal exposar-nos.
3: Un nòvio, Jaime.
0: Tampoc cal exposar-nos. Ui, espera, que s'embolica la cosa. Era Ferran, que ara volia anar per la pilota. Oyarzabal, com bon basc, doncs sempre es fica per allà. I ara són els futbolistes austríacs que s'estan emprenyant, i molt.
2: I l'àrbitre passa
1: amb un botó. Gravant-ho tot amb la càmera.
5: És un poli, és un mosso. És un mosso d'esquadra.
1: El resum de TikTok, gravant-ho tot amb la càmera.
4: Sembla Terminator, eh?
2: Ara agafa el primer que passa.
1: L'àrbitre retrocedint amb tota la por al cos. No, em sembla increïble la imatge. L'àrbitre no pot.
2: Però amb qui vol parlar? Està assenyant a la U, però no li fa cas.
5: Ara no tens la mano, no?
1: La figura de l'ordre,
0: eh? Està cridant a Grealish, qui està cridant a Grealish, i no sé qui és l'altre futbolista, que estava anant també cap a aquella posició. Ara va, que sempre s'ha de fotre per allà.
1: Ara va estar molt emprenyat.
0: Pedri, què està dient? Què està dient Pedri ara?
4: S'està rient.
0: Sí, Pedri riu una estona. Rodri, com a capità, doncs ha de fer veure que li importa.
2: Però l'àrbitre al final no assenyala res, no? Ha dit...
0: No, res, pau, i després glòria.
5: Mira com... Ui, està enamorat d'Oyarzabal, no? Li ha mirat amb... Li ha fet ullets.
4: L'àrbitre sembla que li fos a sortir un rayo láser o algo así.
1: Sí, una mica, és una arma, una mica, això, sí,
2: és terminant aquí.
1: Ha de ser incòmode, això. No sé si li paguen un plus per portar la camareta aquesta. Home, té sentit. Vull dir,
5: allò... Com que té sentit?
1: Un sindicato de árbitros, pues...
2: Si me haces llevar la cámara, pues
0: segons
2: me pagas...
0: Segons el conveni col·lectiu...
2: 15.000 euros más por partido.
4: Lo que cobran,
0: sí.
4: Ya, madre
0: mía. Sí, sí.
1: No cobran poc, eh? No, en partits així potser poden guanyar milions, per fer una final de Mundial o de Champions.
4: Los árbitros, cuidado, eh?
1: Després per matar-los.
5: Hi ha molta gent al carrer, eh?
3: De otros clubs, de Neten.
4: Opa.
5: Passa molta gent per aquí fora, eh?
0: Sí, i es queden mirant una mica
5: la selecció espanyola no interessa, eh?
0: No, no interessa. No.
1: Selecció Santboiana crec que encaixaria molt més, no? Que
5: Dona Ballaret.
1: L'altre dia. Sí. Quin seria l'11 ideal de Sant Boi?
0: Albert Vilar.
1: Encara que no fossin futbolistes.
5: I Zanrelova, no?
2: Un altre dia toc.
0: Home, lateral dret i esquerra estarem davant. No?
1: Sí, la punta.
0: Els laterals els tenim a l'estudi.
3: Jo crec que serien més extrems.
0: Sí, eh?
3: Jo
4: de defensa a ficar pals ahí. Ja.
0: Jaime Guerra de central, no?
4: Jo com el Pepe del Madrid.
5: Antònia Barragán, entrenadora?
0: Sí, això segur. Lluís Amoret, presidenta.
2: Quan saltes d'altura, Jaime? Surten,
1: clar, potser, de llarg...
2: De llarg molt, saltes però... molt, però d'altura?
4: No sé, no...
2: No, no.
0: Tu creus, Albert, que d'alçada el podries superar fàcil, no, Albert? Tu?
2: Sí, jo que salto 2 centímetres.
4: Quan mateix l'Albert?
2: Jo 93.
4: Un 93? Jo crec que ahí estaria la cosa.
2: Amb un salt... Sí. O sigui, en un córner en guanyes?
4: En un?
2: En un córner, si tira una pilota, qui guanya'l?
4: Imagino que jo, però...
2: Uf! Ara jo per centímetres...
4: A veure, és que clar, tu ets molt més alt que jo.
2: Yeah.
4: Jo me deixo gust 78, eh?
2: Sí, però per sala em guanya, això està clar.
4: Bueno,
2: ahí estaria.
4: Estaria a veure la diferència.
2: Sí.
0: Qui intentarà guanyar en aquest córner serà Espanya. Al minut 77 vol fer el tercer. De moment està dominant amb un 2-0 que posa les coses una mica més fàcils, però encara s'ha de tancar això. Hem vist coses estranyes ja en aquest Mundial. I Balamín posa la pilota una mica passada la rematada, marxa per sobre del travesser. Ferran, des de que ha entrat, doncs ha fet lo seu...
2: Que és fallar-la, no?
0: I continua ara també en aquesta rematada.
5: T'hem de confessar, Jaime, que més d'un cop hem pensat en si podria saltar, ja ho dic jo, Albert, que tu
2: digo, ho fas. Digo, sí.
5: D'aquesta cantonada de l'estudi, sí. La meva grima, fins a aquella altra,
4: sí.
5: Arriba, és aquest nom.
1: El primer dia que et vam entrevistar, aquí, estàvem amb l'Albert, i d'estona després vam treure un metro i vam començar a estirar del metro. I estirar. I ens vas dir 8 i pico i pensàvem, no serà tant.
5: D'aquí allà quan hi ha?
1: Estirar. I de punta a punta de l'estudi...
2: Hi ha 8 i pico, crec.
1: Són el que saltes, més o menys.
4: Sí, 8
1: metres,
4: dir, ja.
1: I clar, ens vam quedar aquí com mirant...
2: Però en diagonal.
0: Espera, que el Jaime està agafant mesures.
5: S'ho està pensant, eh? S'ho està pensant.
1: Aquella puntada allà on està la càmera aquesta, que està com... Doncs aquí cap a l'altra...
0: Jaime, tampoc et volem tallar les ales. Si vols saltar alguna cosa...
1: Si vols saltar, salta.
5: Sí, però on vols saltar, salta.
2: Però on pilla la carrerilla? Si pilla la carrerilla.
4: Igual si salto ara em trenco, eh? I em vaig a menjar una pizza d'aquestes.
5: Bueno, todo tiene su lado bueno.
0: Tu imagina't ara haver d'anar a explicar que t'has lesionat intentant saltar en un estudi de Ràdio Sant Boi.
2: Que no pots aquest cap de setmana compartir.
0: Narrant un partit d'Espanya, clar, la cosa es complica.
4: La meva entrenadora em fot fora del grup.
0: Doncs no ho intentarem, llavors no ho intentarem.
1: Intentar, hòstia, per primera vegada.
2: Però quina jugada!
8: Xucuemeca!
0: Qui ha sigut, Jaime? Qui ha sigut?
4: Quasi marca el Xucuemeca.
1: Sí que té carisma, eh? Hòstia, i la bandana, tio.
4: Molt bé.
2: Que malo, tu. Xutant fatal.
4: Xutant no lo suyo.
1: Bueno, li ha donat a la pilota, que està prou bé. No, però, ostres, ha sigut una combinació d'Àustria a la frontal, increïble, eh? Ui, mira, que ha parat el senyor xinès que estava allà al partit. Hem vist abans...
4: Porque había un chino con la camiseta.
1: No, i jo he flipat que el segon d'Espanya han enfocat a un tio que estava amb una samarreta de México, que diu... Que té a veure a México.
5: Bueno, molts americans ho pensen, jo crec.
1: Sí. I estava com superdecebut en blanc, com si fos el pitjor dia de la seva vida. Hòstia, s'ha equivocat de samarreta.
0: Espera't que ataca Espanya, espera't que acaba Ferran.
5: Falta passió, en aquest joc.
0: Falta passió?
1: Sí? On està la passió?
0: On ha quedat?
4: Molt de compte amb México, eh?
0: Espanya que recupera la pilota, marxa cap a la banda esquerra. Se la queda Rodri. Estic intentant posar nerviós el Marc Gavardet. A veure, Marc, què falta?
5: Passió, falta passió.
0: No falta passió. No falta mai passió, i menys aquí a Ràdio Sant Boi, perquè vivim cada partit de la selecció espanyola del Mundial amb tota la passió, i perquè el futbol es gaudeixi molt més, ho farem amb bon menjar. Fes la jugada perfecta amb les pizzas de Rindocore, cruixents, acabades de fer, i amb els teus ingredients preferits 100% italians. Demana la teva pizza al 93-1092-805, 93-1092-805, o visita'ns al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 4. Rindocore i Ràdio Sant Boi, el millor equip per viure el Mundial amb les millors pizzas.
12: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rindocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rindocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rindocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.
0: Albert Vilar, com estàs vivint aquest partit? Què tal?
2: M'has pillat a la Falca menjant la pizza.
0: Ah, sí, a la Falca i abans.
5: I després, també.
0: De sobte l'Albert es va aixecant i va marxant.
2: Jo vaig casar la Falca.
0: Ja. És que estan tan bones que no... És que són
2: no queden, eh? Aviso ja.
0: No, ja ens imaginem. Si t'has aixecat 5 cops,
2: dos.
0: Què vols que quedi?
2: Dos.
0: Què vols que quedi, tu? Haurem de demanar més pizzas Rindocore. La centrada, la rematada, fora! La centrada i la rematada marxa fora, ha estat post des de l'interior de l'àrea al punt de penal. Ha volgut enviar la pilota cap a l'interior de la porteria d'Unai Simón. No ho ha aconseguit, però jugada perillosa d'Àustria amb aquesta centrada al punt de penal que portava Bari i Dani, eh?
1: Doncs sí, ha sigut de les més clares. Ara Àustria que comença a avisar, crec que 2-0. Amb aquest 2-0 Espanya s'ha vingut doncs una miqueta enrere, s'ha relaxat. Han vist que aquest resultat serveix més que de sobres per guanyar el partit. I almenys que si vingui un tercer, que sigui per una jugada aïllada, com estem tenint ara, alguns contraatacs, però és Àustria qui està buscant el gol amb centrades laterals i s'estan trobant, eh?
0: Mira, ara va Espanya.
2: Ara la falla Ferran.
0: Ferran Torres retalla per la pilota i ara el que està intentant fer la selecció austríaca, de fet, estava intentant fer-ho d'ençó, és que la pilota sortís per línia a fons, per tant, acaba recuperant la possessió. Ocasió molt clara, la d'abans.
1: Sí, he fet una cerca a Google que sembla com més una amenaça que he buscat. Què li passa a Poch? Poch és el que ha rematat ara de cap.
2: Anava a dir el mateix.
1: Que té això de...
2: La protecció de la mandíbula.
1: Cara, fractura de mandíbula en la victòria d'Àustria per 3-1 contra Jordània. Fractura de mandíbula, eh? Segueix jugant.
4: Està jugant amb una
1: fractura. I rematant de cap.
4: De cap.
1: Ostres, però què li passa a Poch?
2: Per cert, aquest partit Àustria-Jordània ha sigut el que s'ha jugat més tard aquí a Espanya. Es va jugar a les 6 del matí. Ho dic perquè el vaig veure.
1: Ostres. Bueno, clar, t'estaves aixecant per anar a treballar,
0: no? Ha fet una cara al Pol de dir quina vida.
2: Estava apuntant de treballar, però se'l vaig veure.
0: tu, Pol, a aquests nivells no arribaries, no?
3: Que va.
0: Ni aquests ni d'altres.
3: Mira, l'únic que faria... O sigui, m'arribaria a aixecar tant d'hora per veure algun combat de boxeig, rotllo...
0: Segueixes molt això o què?
3: No, no tant, però sí, sí que sí. Un Manny Pacquiao Floyd Mayweather de su tiempo sí que me lo vaig agradar i tenia...
2: El de Topuri el vas veure?
0: Quins són els esports que més t'agrada veure, tu?
3: Tenis.
0: Tenis.
3: Tenis és el primer.
0: Tenis mires a saco.
3: I després, pues, la MMA, és que tinc coneguts que estan bastant ben posicionats a dalt a nivell espanyol. I pues, a part, pues, com que són molt, molt propers meus, pues, intento saber contra qui lluitaran en futurs o com es mouen por ahí.
0: O sigui, gent molt, molt top, diguéssim.
3: Sí, el campió de la FL, per exemple, de peso pluma.
0: Tu, Dani, per exemple, que tu estàs més posat en això, el coneixeries o no?
3: Marc Cabrera.
1: Home, no tant, però gimnàs d'aquí?
3: Bon no, xua... de Cornellà, ara, ah, està, ara està entrenant a Madrid.
1: És que si no és de Sant Boi...
2: Tots marxen a Cornellà, és increïble.
1: Sí, sí, Cornellà s'està més còmode, no?, que segons quines pistes. Nosaltres juguem allà a futbol.
2: Bueno, Dani, bueno, tranquil·litat.
0: Estem a Ràdio Sant Boi, eh?
1: És que ja hem dit moltes vegades que aquelles pistes són una merda, però s'està...
0: Vale, Dani, vale.
1: Però es va provar... Marcel Albert, eh?
2: Ell no vol saber res. Antonio Barragán.
1: Es va provar un pressupost per millorar les pistes.
2: Sí.
1: Aviam si queda com l'autovia o...
2: Hòstia, però... Estem
3: parlant de les...
1: Això és el xiringuito.
0: Què estem fent aquí?
4: De quines pistes estàs parlant?
0: I va Oyarzaba, línia de fons, passada el segon pal, i va Lamine! La treu la defensa!
3: Avui no marca Lamine.
0: La treu la defensa, Lamine, no hi ha manera de que acabi fent gol. Ha estat heroica, la forma de la que ha salvat aquesta acció. I ara compta perquè s'emprenyen. Alaban Grilis s'emprenya moltíssim. S'emprenya moltíssim, Albert, què ha passat aquí?
2: Però una cosa, que li està fent broca el capità, que és el pitjor. O sigui, l'Alaba no és el capità i el Grilis sí.
0: Escolta, no us fa la sensació, Jaime, que s'estan empenyant molt en aquest Mundial, no, els equips?
4: No, els austríacs, sobretot, avui en aquest partit, no sé què s'està passant, estan supercalents, eh?
1: Bueno, això va passar ahir a Bèlgica,
2: ahir va ser
1: que
2: molt
1: anava
2: fort.
1: Perdent 2-0.
0: Tenint a Chukwuemeca l'equip, doncs clar. Sí.
4: No, però Chukwuemeca no es parella amb ningú.
2: Perquè però... no sap parlar alemany.
0: Mira sí, Rosalía.
1: No sap parlar. Bueno, titular. És que ahir s'estaven barallant Trossard i Tielemans quan Bèlgica anava perdent 2-0 contra Senegal.
0: Ostres!
1: I després... el 3-2 a final la va posar Trossard i Tielemans, no, el 3-2 no, mentida,
2: el
1: 2-2 la va posar Trossard i Tielemans per empatar el partit pràcticament en les comptes.
2: Dani,
0: ens acaben d'anunciar una cosa, que és que acaba de marxar Lamine Yamal del camp.
1: I normal, perquè quina merda de partit ha fet, amb tot el carinyo cap a Lamine Yamal, que ara quasi fa un gol però no ha fet un bon partit.
2: Però ha tingut unes quantes.
1: Sí, no, aviam, no ha fet un partit dolent, m'estava exagerant, però aviam, no estem veient el millor Lamine,
0: no.
1: També porta molta acumulació i venia de lesió, o sigui, no oblidem.
0: Sí, però ell ha dit que estava al 80-90%. Jo no el veig.
1: Home, 85 minuts, potser no és un 100%, perquè la mina és de jugar-ho sempre tot, però ostres...
0: Ha sortit Gavi, això sí, eh? No se'ls fa estrany veure Gavi amb el nou?
4: A mi em sembla que aquí, aquest estudi, hi ha molt de bif, fins amb el personatge del Pol ha tirat bif al Ferran, tu al Lamin...
1: D'això va, no? D'això va, al final. I a Olmo també, no és una merda.
0: Home, tu alguna cosa has dit
2: i tu,
0: també.
2: Dani, no, una mica més i li tires el atletisme a Sant Boi.
0: Alguna has dit també, Jaime.
4: Tot positiu. Només he dit que el Dani Olmo i el Lamin Yamal no m'agrada el pentinat, ja està.
0: Bueno,
4: i
0: respecte... has dit que Dani Olmo no t'agradava en general. També.
4: No, bueno, Dani Olmo... sin más. No me'n recordo que m'havies preguntat.
2: Ui, el tercer.
0: Ui, compte, Gavi, cau a l'interior de l'àrea, segurament reclamarà penal. No, ni això, perquè no ho era. I va, Àustria, que surt des de lluny. Qui té la pilota, Jaime?
4: Ara mateix, Chukwuemeca.
0: Chukwuemeca, per la banda dreta.
4: Mira quina passada.
0: La passada en llarga, espectacular, perquè ataqui Àustria per la banda dreta. És Cucurella, que la vol treure, no hi arriba. Al final, és Pedro Porro, per la banda dreta, que acaba enviant la pilota en llarg, la vol lluitar Ferran, que és Quiqueia per aquella banda, i Ferran ha dit, saps què? Doncs mira, fins aquí la carrera, i serà Àustria que jugui des de la defensa, minut 87 de partit. Això està guanyat, no?
1: Guanyadíssim.
4: No, jo no m'agrada dir això.
2: No. Així ara va Senegal guanyant 2-0 contra Bèlgica, mateix minut ahir,
4: no
2: 87.
1: No, home, jo crec que serà molt difícil més que res, perquè Àustria, claríssimes, jo crec que no n'hem vist.
0: No n'hem vist.
2: L'última del post.
1: I que Espanya està transitant, bueno, però tampoc ha sigut d'aquestes que dius...
0: Espera que hi ha bon contracop, eh? I va Gavi ara per la banda esquerra, però Gavi és un jugador intel·ligent. I per tant frena el joc, sap que està al minut 87, que la seva selecció guanya 2-0, que això són eliminatòries. Per cert, es preparen, Dani, dos canvis.
1: Doncs sí, Fabián i el 18, el 18, aviam si ara ens ho acaben d'enfocar i de confirmar, un el que entrarà serà el futbolista del PSG, bicampió de la Champions, recordem que ha perdut la titularitat, sí. Fabián Ruiz.
0: Zubimendi
1: i Zubimendi,
0: i
1: sí.
0: Fabián.
1: Segurament per un Rodri, que ja l'hem vist abans, que li estaven estirant les cames i ha d'estar més que fos i que ja té una edat...

0: 29 gols de Mikel Oyarzabal amb la samarreta espanyola, 29 gols.
1: És el killer.
0: 29 gols, i que els està fent en un Mundial. Una altra assistència de Cucurella, de fet, ha sigut una jugada molt típica d'Espanya, molt d'Eurocopa, molt de Cucurella i molt d'Oyarzabal, de fet, inclús fins i tot similar a la de la final. Una passada d'aquestes de Cucurella i Oyarzabal tot sol, que ha rematat a plaer.
2: Assistència killer, telegrafiada, assistència de Score Hero,
0: Sí, sí, no, bestial. Oh, ui, i estava aquí Cucurella a punt de caure a terra. Gavi gairebé ha estat a punt de lesionar Oyarzabal a la celebració.
2: Com ha obert l'interior Oyarzabal,
3: Era Penélope Cruz celebrant el gol.
0: I els amics de la Lamine Yamal són els que estan darrere? No, crec que m'ho he inventat. Vinga, es foti a lava perquè els madridistes en aquest Mundial, excepte Mbappé...
2: Dani, tu t'estàs animant molt avui. Ui,
3: mira el germà de la Lamine.
0: I no he begut res, hòstia.
1: Dani, tu què opines del Gavi, tio?
0: A mi Gavi m'encanta.
1: Sí?
0: Sí, no, aquí no em pillaràs. A mi Gavi és un tio...
2: Jaime, a tu no, Jaime.
0: Aquesta passió... D'aquesta passió...
1: És un tio...
0: S'equivoca. A vegades s'equivoca.
2: Ai, Rosalía, que es posa la mà al cor.
3: Rosalía, que diu, que fort.
2: Oh, que fort.
1: I un tio amb collons, el Gavi,
0: Sí, no, s'ha equivocat moltes vegades. Crec que a poc, cada vegada que juga, va aprenent a deixar de fer aquestes faltes tontes, perquè sempre era sortir i groga, sortir i groga, sortir i groga.
3: Increïble, el Dani, va.
0: I està Marc.
2: Marga Bernet, ostres, opinions de Gavi.
0: És que era ridícul el que feia, era no cada partit demanis. Una groga.
2: Marga Bernet, opinions de Gavi.
3: Molt bon jugador.
0: Saps, coses?
1: És la bèstia.
3: Exacte.
2: Dani, quan s'afegeixen aquest...
3: No, m'agrada la seva agressivitat al camp.
0: 6 minuts sí, i ara. Massa. 6 minuts i crec que són massa perquè aquest partit ja està vist per sentència.
4: Una cosa, Oyarzabal, sisè màxim golejador de la selecció en tota la seva història. Sisè. Acaba d'empatar Fernando Hierro i està a 6 gols de David Silva.
2: És molt fort.
4: I si marca un gol més al Mundial, és el sisè màxim golejador mundials d'Espanya.
3: John, guanyarem el Mundial?
0: Jo abans d'aquest partit pensava que no, però ostres, això m'agrada.
3: Fem porra de quan acaba Espanya?
2: Ho veig molt difícil. Jo crec que Espanya és capaç de guanyar tots els equips menys França.
3: Argentina també?
0: Sí. Jo crec que si eliminem a Portugal a la següent guanyem el Mundial.
2: Sí?
0: Sí. Si no, no. La següent ronda per mi és la
2: clau. Quan juga Portugal?
4: A la 1.
0: A la 1 de la matinada.
2: A la 1, avui, és veritat. Contra Croàcia, déu-n'hi-do el partit també,
0: Doncs sí. Una Croàcia que està tirant més de figures històriques.
2: Jaime, el veuràs aquest o què?
1: No. He
0: de descansar
1: que... És que he de descansar que competeixo el dissabte.
2: Al Pol ja ni li pregunto.
0: Però els 24 euros de la zona han de complir, tio.
2: L'endemà ja està.
1: El veurà el meu pare, jo.
2: Doncs res, el teu pare ja et farà...
3: Juga Ronaldo a Portugal?
2: Sí.
1: No sé per què, però sí.
2: Bueno, alguna cosa a veure fet.
0: Home, ja no
4: hi ha. Unai Simón, rècord històric dels Mundials d'imbatibilitat. 4 partits seguits porta sense que li marquin un gol a Unai Simón.
5: I que sigui.
3: Quants portava Casillas en el 2010? Cap ni un, no?
4: Cap ni un, perquè li va marcar el primer partit.
3: Vam perdre el primer partit, sí, sí.
0: I que Espanya porta el rècord de la història de les seleccions, si no m'equivoco, d'imbatibilitat. O el va trencar contra Cap Verd, crec, o el segon partit contra l'Aràbia Saudí.
2: Sí, però Cap Verd no va perdre.
0: No, però no sé què té a veure. Imbatibilitat d'Espanya.
2: Avui el Dani està, en fi...
0: I no he begut res, eh?
2: El Dani és com el dia de Sant Joan, que vas llençant petards allà a veure què tal, doncs...
0: Mica... Vas donant per cul.
4: El que té el rècord de sense perdre és Holanda, que sempre que l'eliminen és a penals. Porta com 4 mundials seguits perdent a penals, el pobre. No perdes del partit contra Espanya.
2: Marxa un francès del terreny de joc, que algú Marc diria... Bobby. Què fa jugant? Doncs és de la selecció espanyola.
0: I no sé si de puta pugui en aquest Mundial.
2: Per reflexionar,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, sí. Debuta pràcticament a la selecció absoluta, de Marc Cubí.
0: És debut de Marc Cubí en aquest Mundial, jugarà 3 minuts, llavors no és un gran premi, però que està prou bé, en plan, per anar sumant...
3: més que Borja Iglesias, no?
2: Dani, no, faig no deixes, vull dir que no deixes ningú...
4: Quants minuts fets tu, al Mundial?
0: Jo? De moment, 0. De moment.
2: Jo encara et queda molta vida per endavant, sí.
0: De moment, 0.
1: Si marca Chukwuemeka, us alegraríeu?
3: Home, clar, sí, i compta triple el gol.
2: Per tu. Sí, que ho celebro per tu, perquè ja et veig.
0: I fa el carrinto core i de tot, o sigui, celebració màxima.
4: I aplaudiments i petards i tiro el que faci falta des d'aquí.
3: Guanyarà Espanya, el Mundial.
2: Si marca Chukwuemeka, el crido més que qualsevol gol que hagi pogut cridar fins ara.
3: Ho estic veient, Joan,
2: Què?
3: Que ho estic veient.
1: Queden 3 minuts.
3: Soc el Pulpo Pol,
2: Passada en llarg d'Àustria, que intenta fer el control ara per la banda esquerra, Savitzer, que acaba amb una posició també una mica més centrada. Al final acaba controlant la pilota Espanya en la zona defensiva, l'envia al llarg per Gavi, que cau al terra, la deixa per Cucurella, i Cucurella en curt cap a la posició de Merino. No, era Fabián.
0: Allò del Pulpo Pol era una mica explotació animal, no? El tenien tot el dia. Venga, escoge. Venga, ahora este partido. Venga, ara l'altre.
4: Ara han canviat i ara hi ha un xamant. Hi ha un xamant de veritat de gana.
0: Hòstia.
3: Què?
4: Que sí, sí.
3: Que hi ha un xamant.

0: De gana?
1: Hi ha un xavat de gana que va dir...
0: I què ha dit sobre aquest partit?
1: No, ha dit tres coses. Primer que Harry...
2: Espera que hi va Ferran, res, oh, com tia. Sempre. No sorprèn a ningú. Què deies, Albert? Oh, el cabell, tu.
1: Que aquest xaman és de gana i va dir que Harry Kane no marcava contra gana, no ho va fer. Després va dir que marcava el següent partit, Harry Kane va marcar el següent partit, i la fumada que s'ha dit ara és que Cabo Verde guanyarà l'Argentina.
3: Buah, tant de bo, tio.
1: Que...
2: Espera, que tenim gent passant per aquí també, no, no s'atreveixen a saludar.
0: O sigui, acaben de saludar.
1: No menteixis a l'audiència.
4: Una dada increïble és que Cabo Verde no ha perdut cap partit en aquest Mundial.
1: No, no, tres empats.
3: Sí, és veritat, sí, sí, no, no, rates històrics. Es tanquen enrere, però fan superbé, això.
2: Minut 94, pràcticament 95 i per tant pràcticament 96 i per tant pràcticament
1: ja
2: Espanya
1: estem, no?
2: Acabarà guanyant el partit.
1: Pitillar, no?
0: Ja el Mundial, no?
3: Pràcticament estic al llit dormint.
2: Sí, que ja va sent hora, ja. Atac Àustria per la banda esquerra. M'ha fet gràcia abans el Pol Ferrer que ha dit que Ferran fallava les pilotes perquè no s'hi veu amb el sordell, no? Bueno, ja que estem aquí, sí, tindríem viu de qualsevol persona, sí, sí, tio. Sí, sí.
4: Digues una bastada, Pol.
5: Una bastada.
3: Ostres.
2: Silenci.
3: S'ho està pensant. Sobre Ferran? On
4: sobre, sobre qui vulguis.
5: Sobre qui vulgui? Sí.
2: Sobre el Jaime, per exemple.
4: No, de la secció.
5: Conec la meitat de la plantilla, macho.
3: Silenci. Absolut.
2: Clar, és que és molt incòmode.
0: Anem a xerrar i que quan ell vulgui,
3: sí, sí, no,
0: ho fiqui.
5: Ja ho dirà.
1: Que tiri la bomba.
2: Et queden 30 segons, eh? Vull dir, tampoc et pensis que queda massa. I això haurà acabat i Espanya haurà concertat que passa la següent ronda i que, per tant, segueix sumant participacions al Mundial i que, per tant, seguim sumant també retransmissions aquí a Ràdio Sant Boi per bé o per desgràcia.
1: Diumenge,
3: gratis més.
1: Diumenge.
0: Diumenge hem de venir aquí a fer això.
1: Diumenge són els vuitens.
2: Encantat. Aquí estarem.
3: Almenys no és de matinada, no? A les 9.
2: A quina hora seria? Les 9?
1: He mentit. És dilluns.
2: Ah, perfecte.
3: Ah, bueno.
2: Xiurà l'àrbitre.
3: I s'acabó.
2: Al final del partit. Se celebra per part de la selecció espanyola. Ha xiulat al final a Los Ángeles. Espanya 3, Àustria 0. L'equip de Luis de la Fuente passa a la següent ronda.
3: Doncs sí, partit pràcticament perfecte, plàcid, on s'ha millorat moltíssim durant els 90 minuts. Hem començat una miqueta de dubtes, crec que les grans estrelles o no estan bé físicament o no s'acaben de trobar, potser ens esperàvem un gran Lamine que liderés l'equip i el que estem veient és el contrari, que des de la banqueta, tot i que encara l'11 titular no està clar, hi ha futbolistes que poden jugar per dins, com són Dani Olmo, com són Oyarzabal, per exemple, també està el recurs de Cucurella per fora, que van sumant i són herois que potser no t'esperaves en aquesta selecció, com Pedro Porro, però que van fent els deures i, escolta, això segueix endavant, llavors, a seguir treballant gratis.
2: Cares serioses dels jugadors d'Espanya, no? No sé, una mica més d'alegria, que has guanyat un partit al Mundial.
3: Sí, aviam, jo crec que també està tot encara una mica més descafeinat fins la propera ronda, perquè sí que és veritat que els octaus ja són com... tenen més renom i Portugal o Croàcia ja és un partidàs, però sí que és veritat que he notat tot fred tant en la fase de grups com també en uns setzents de final. Crec que es veuen com molt lluny, és com, bueno, anem a currar i ja ho tindrem.
2: De moment ha passat a la següent ronda. Albert Vilar, com ho has vist, això?
1: Avui...
2: El que has vist, perquè, clar, ho dius, estàs més menjant pizza que...
1: No, no, la veritat que avui... el que deia la primera part, jo crec que Àustria ha sigut una bona rival. A nivell de joc, la veritat que l'ha tocat bastant. No tinc grans ocasions, però potser ha sigut tan atrevida que ha deixat una mica la defensa massa despreocupada i han caigut els tres gols. El següent partit serà més difícil. Croàcia, sí. No és la Croàcia que va arribar a la final del Mundial, però segueix sent forta. Portugal amb Cristiano amb el tac-a-tac, veurem què fa.
0: Que gasto.
1: Ho veurem als vuitens.
2: Ho veurem. Marc Barret, què t'ha semblat a tu tot plegat?
0: Doncs m'ha agradat molt, la veritat. Sí. I la pizza estava molt bona, també.
2: Diumenge
0: si hi ha
2: vindràs...
0: pizza, dilluns vinc.
2: Ah, no, dilluns.
0: Només si hi ha pizza,
2: ja ho aconseguirem, d'alguna manera. Hem estat també molt ben acompanyats en aquesta retransmissió pel Franco Medina, que ara mateix el tenim a punt de saludar-nos perquè ha tornat a la nostra posició. Déu-n'hi-do l'ambient que has viscut també en aquests dos bars als que has anat fins ara, eh?
6: Sí, sí, a veure, el que hem parlat, perquè jo m'he mogut, he anat com...
2: Sí.
6: He anat a...
2: Has fet una bona excursió, t'haig de
6: dir. Sí, sí, el camí de Sant Boi he fet. I doncs res, molt, moltíssim ambient, la gent estava emocionada. Molts creuen que Espanya pot guanyar.
2: I tu? Vinc.
6: A veure, jo crec que Xile no. Però... però Espanya és una selecció molt forta. França em fa por.
2: Sí, fa por.
6: I Paraguai... Tembla com Paraguai, eh?
2: Va de tapada, va de tapada.
6: Sí, sí, sí.
2: Franco Medina, gràcies. Oh, també avui per acompanyar-nos. I també hem estat molt ben acompanyats aquí a l'estudi del Pol Ferrer. Algun comentari tècnic abans d'acabar el partit?
7: No, jo volia preguntar
2: sí.
7: que quin creieu que és el motiu pel qual Lamine Yamal ha abandonat el camp a falta de 5 minuts, eren, de que acabés el partit?
0: S'ha enfadat.
7: Enfadat?
2: No ho sé, suposo que perquè el veien frustrat i han dit, mira, per estar frustrat, doncs fes-ho a la banqueta que no et lesiones.
1: Ha quedat amb la nòvia.
3: I que era moment també de provar coses amb el partit tancat, algun jugador, veure sensacions.
0: No jo sé. Crec que jugant com està jugant, que faci el comentari aquest la sobrada sí. d'Espanya de nosaltres, és de ser un pallasso.
2: Sí, pallasso.
7: No, no. Aquí està el que ha dit el Jaime, o sigui, sí, tu no, no pots anar fardant de tot això i després fotre un partit d'així.
1: Però una cosa que han guanyat, els pobres, encara que
7: sí,
1: no hagi
7: no,
1: marcat.
7: No, sí, sí, però clar, tu no pots anar dient, soc la... la... O sigui, no ho diu, però, saps?
1: Sí, sí.
2: Doncs ja. Mira, et faltava dir una bastada ja al Jaime. Sí,
1: que se joda la
2: tenim dita.
7: Bona. Estava pensant en dir alguna cosa de la ment, però és que...
2: Ho pots dir, vull dir que estem
7: no, en confiança. No, realment és un jugador de l'hòstia, sí. Però no pot ser que perquè hagis fet un mal partit
2: sí.
7: creiem, o almenys jo és el que penso sí. vulgui retirar perquè estàs fins als collons d'estar dins del camp sense fotre ni un gol, em sembla pues, una cosa de niñato.
2: Sí, de niñato, pam.
0: Se l'ha llevado, se l'ha llevado la miñamada.
2: Jaime Guerra, última opinió del partit.
4: Doncs res, un partit al meu semblar molt fàcil, la veritat, sí. És que Àustria no ha tingut cap ocasió, només una i l'ha mandat a Cuenca.
7: Chupemeca.
4: Chupemeca. No, a Cuenca, tu. Sí que molt bé, molt partit molt fàcil, 3 gols, jo m'esperava una mica menys, però bueno, sí. molt bé.
1: Qui preferiu, Croàcia o Portugal?
4: Portugal.
3: Sí,
1: a lo gran. Portugal, jo també.
4: Sí, perquè jugarà Cristiano.
3: A jubilar Cristiano.
4: Està ja... Que, no.
0: Jaime, si guanya Espanya el Mundial, et compromets a venir a saltar a l'estudi de Mia Grima de Ràdio Sant Boi?
1: Posem sorra...
4: Post-temporada, jo salto el que vulgueu.
0: Perfecte.
4: Poseu 4 cadires aquí on la salto.
2: Ho farem. Doncs mira, no es tracta de fardar, ja ho hem dit amb la Min, però nosaltres sí que fardem de comentaristes. Déu-n'hi-do que ben acompanyats hem estat avui. Pol Ferrer, gràcies per venir.
7: A vosaltres.
2: Jaime Guerra, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Albert Vilar, també, moltes gràcies.
1: Res,
2: el Franco Medina, que ja marxa, moltes gràcies. Dani Teurel, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu per aguantar-me.
2: I Marc Gavarnet, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: I a tots els que ens heu estat escoltant, sembla increïble, però ens heu estat escoltant. I tornem dilluns. A partir de les 9 serà contra Portugal o Croàcia. Sigui el que sigui, un partidàs ho explicarem aquí a Ràdio Sant Boi. Bona nit i fins llavors.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.
2: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil, m'has tornat a veure com em veus.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.